0: La oreja de Van Gogh, que 19 años después, con la mítica Maya Montero, han vuelto a subirse a un escenario. Más de 15.000 personas han arropado a la banda Donostierra durante 2 horas de concierto en Baracaldo, con muchas de las clásicas canciones que marcaron toda una era del pop rock español a comienzos del siglo. Así nos vamos. Recuerden que la información vuelve en media hora en A Vivir con Javier del Pino. Que tengan un feliz domingo.
1: Matinal Cadena Ser. Sohaib Nadi.
2: Ser Catalunya, Barcelona. Al llarg de la història, filòsofs, científics i escriptors han somiat amb la màquina del temps. Però per viatjar al passat, només cal pujar al tren de la història.
3: Atenció, el tren de la història és a punt de marxar. Via 1.
4: Com el tren.
2: L'únic tren que surt puntualment des de les estacions de Ser Catalunya, conduït per l'historiador Xavier Carmeniu.
5: Acompanyats de persones expertes que ens guien per les vies del passat.
2: Cada diumenge de 12 a 1 a les freqüències de Ser Catalunya.
5: I a qualsevol hora a les plataformes digitals.
6: Aquest diumenge el Tot és comèdia.
7: Intentar canviar el món abans de morir-me.
6: Nausica Bonin és l'autora al Teatre Lliure. L'actriu es posa en la pell d'una dramaturga que vol canviar les regles del joc que sempre han imposat els homes. I també...
8: Te felicito que bien actúas. Eso no me cabe duda.
6: Coneixerem la història del productor musical i enginyer de so Roger Rodés, guanyador del Grammy per treballs com aquest de Shakira.
9: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia amb Màxim Castillo.
10: A tothom li agrada un 2x1.
11: I si aquest inclou el doble d'informació i entreteniment?
12: No podràs rebutjar l'oferta.
10: Som els únics que t'oferim dues programacions simultànies en el prime time de la ràdio. Hoy por hoy amb Àngels Barceló.
13: La Guerra d'Oriente Próximo.
10: I aquí a Catalunya amb Marina Fernández.
14: Una cosa són les altres.
10: Cada matí amb la cadena Ser i Ser Catalunya et convidem al millor 2x1.

0: vivir que son dos días. Javier del Pino.
1: Ser Catalunya-Barcelona.
2: Guanyar el Clàssic és sempre el somni de tot culer, però si a més significa guanyar la Lliga, es converteix en una autèntica orgia. Aquest diumenge, Barça-Reial Madrid. Al Que t'hi jugues, Barça, viurem el Clàssic intensament. Amb en Santi Ovalle i l'Albert Bermúdez des de l'estudi Toreschi de Ràdio Barcelona. A partir de les 8 del vespre.
3: Vinga, som-hi, doncs!
2: Segueix la transmissió a les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya.
4: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank que et vol acompanyar dia a dia.
5: El teatre en un minut. Amb Rosa Badia.
6: Eduardo Mendoza, guanyador del Premi Princesa d'Astúries de les Lletres, un dels molts premis de l'escriptor, és un enamorat del teatre, i no únicament com a espectador. A més de traduir o adaptar textos d'Arthur Miller o Harold Pinter, ha estrenat també obres pròpies. La primera, el novembre de 1990, al Teatre Romea. Era Restauració, que va dirigir Ariel García Valdés, i van interpretar Jordi Bosch, Pep Cruz, Ramon Madaula, Pere Ponce i Rosa Novell. Després vindrien Glòria, Greus qüestions i la que possiblement sigui la seva obra més coneguda, Sin notícies de Gurb, novel·la publicada per Seix Barral l'any 91, però que originalment havia aparegut per entregues al diari El País. Rosa Novell va tenir la gosadia i l'encert de portar-la al teatre. Es va estrenar al Lliure el 23 d'octubre del 2006 i per fans de la novel·la, l'estoig que conté la preciosa edició il·lustrada a color per José David Morales, un reconeixement i un homenatge de la seva editorial.
5: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques.
7: Cadena SER i SER Catalunya, referents amb tu.
8: Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
9: 32.927. Serie 42.
8: Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
0: A vivir que son dos días. Javier del Pino.

0: vivir que son dos días. Javier del Pino.
1: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aida, La Bohème, La Flauta Màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi, Yanufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
0: A la cadena SER i SER Catalunya. Gemma Alegrí.
2: Bon dia, diumenge 10 de maig, diumenge que comença amb molt més sol que ahir. Què hem d'esperar, Núria Seró? Bon dia.
3: I les temperatures màximes es recuperaran. Molts valors es mouran entre els 20 i 25 graus. Hola, molt bon dia. Aquest diumenge comença amb algunes boirines a l'interior que s'aniran dissipant i en general haurem de parlar d'un matí de molt de sol. Però a la tarda hi haurà ruixats concentrats sobretot a Ponent, a les comarques de Lleida com també de Tarragona. Ruixats que puntualment podran ser en forma de tempesta. No serà fins al vespre nit quan els ruixats podrien arribar a la Catalunya central. Les temperatures ara són més baixes que les d'ahir en aquestes hores i els termòmetres van des dels 8 graus a Lleida, 12 a Girona, 13 a Tarragona i 15 a Barcelona.
2: Gràcies, Núria. Repassem ara l'actualitat informativa. Estem pendents, molt pendents, a aquesta hora del desembarcament de l'Ondius al creuer, on es va detectar el brot d'antivirus que ha de desembarcar a partir de les 9 del matí a les Canàries. Els primers que abandonaran el vaixell seran els 14 passatgers espanyols, d'entre els quals 5 de catalans. Després d'una última revisió mèdica que els faran dins del mateix creuer, aniran en llanxa fins al port de Granadilla, on fa hores que ja fondeja el vaixell. Després, en autobús, fins a l'aeroport de Tenerife Sud, on agafaran un vol fins a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, on compliran la quarantena. Pel que fa a Catalunya, les autoritats sanitàries continuen pendents del resultat de la PCR que aquest dissabte es va fer a la dona catalana que va estar en contacte amb una de les víctimes de l'antivirus. El director assistencial de l'Hospital Clínic, Toni Castells, insistia ja ahir que per ara es tracta d'un contacte i no d'una pacient.
4: Una persona que està asimptomàtica, que viu a Barcelona i que es considera un contacte.
2: Castells també va explicar que la dona estarà en observació entre 3 i 6 setmanes, sigui quin sigui el resultat de la prova. L'epidemiòleg de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, per part seva, ha volgut deixar clar que les possibilitats que s'expandeixi el virus a Catalunya són molt baixes.
5: El risc a Catalunya és aquest risc molt baix per tota la població de Catalunya, d'Espanya i d'Europa. Aquesta persona és un contacte no està malalt i, per tant, no passa res.
2: L'altre que has detectat, el d'Alacant, ha tingut un primer resultat negatiu. El govern d'Israel ha confirmat la deportació dels dos activistes de la flotilla retinguts al país des de fa 10 dies, entre els quals l'activista catalano-palestí Saif Aboukeshek. Està previst que la deportació des d'Israel es faci a través del pas fronterer de Taba, a Egipte, tal com ha anunciat el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez.
6: Estamos trabajando intensamente para que en el momento en el que se produzca la salida de Saif, regrese a España con su familia lo antes posible. Es un momento de gran felicidad y no vamos a escatimar esfuerzos para su regreso pronto a España.
2: Malgrat el que deia el ministre i malgrat l'anunci del govern israelià, la defensa legal dels activistes ha afirmat a l'agència EFE que de moment no tenen cap confirmació oficial sobre la sortida de presó de cap dels dos activistes. Prop de 300 persones s'han manifestat aquest dissabte a Barcelona per fer-los suport. La Global Summit Flotilla entoma l'alliberament, això sí, com una victòria de la pressió social i reclama sancions internacionals pel govern de Netanyahu. De tornada a casa nostra, l'oposició eleva el to contra el govern de Salvador Illa davant les diverses polèmiques que ha acumulat les darreres setmanes. Li demanen, Xavier Balló, que hi hagi cessaments.
7: Junts per Catalunya reclama el cessament de com a mínim 3 conselleres, la d'Interior, Núria Parlon, per la infiltració dels Mossos en assemblees de professors, la d'Educació, Esther Niubó, per la crisi amb les vagues, i també la de Territori, Sílvia Paneque, per la crisi de Rodalies, ho ha dit el secretari general Jordi Turull.
8: Que cada setmana veiem com hi ha nous episodis d'incompetència molt greu, que ha d'haver un canvi radical de govern i que hi ha d'haver uns cessaments molt molt clars i molt explícits.
7: Esquerra, de la seva banda, insisteix que qui ha de cessar el govern és el director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, a qui atribueixen directament la decisió d'infiltrar els agents, Oriol Junqueras.
9: Si el director general de la policia no vol dimitir, doncs li tocarà al president de la Generalitat cessar-lo.
7: Mentre l'altre soci, els Comuns, també lamenta el conjunt de crisis que està tenint aquestes setmanes el govern català.
10: Que és un govern que està sobrepassat, que està sent incapaç de tancar conflictes, al contrari.
7: És Jéssica Albiach.
2: El president Illa ha ironitzat sobre les crítiques que fan des dels partits de la dreta tant al seu govern com al de Pedro Sánchez.
11: Veig molta ansietat de la dreta. Una ànsia de poder, unes ganes de poder, i volen eleccions sempre hi ha, per perdre-les sempre, però volen, molta ànsia, oi, calma. Calma, que estem resolent les coses una a una. Veig una ànsia terrible.
2: Per la seva banda, el Departament d'Interior ha reconegut en una resposta parlamentària a la CUP que els Mossos d'Esquadra van identificar o denunciar una vuitantena de persones, de docents, durant les vagues d'educació que es van fer al febrer i al març. 4 minuts i seran les 9 del matí. Avui avancem als esports perquè avui és dia de clàssic, un dia que pot ser per a la història del Barça si els de Hansi Flick no perden avui davant del Real Madrid al Camp Nou. Avui pot ser, ho dèiem, la primera vegada a la història del Barça que l'equip guanyi la Lliga davant l'etern rival al Camp. Un clàssic que arriba absolutament encès després de les disputes i les baralles al vestidor del Madrid. Santi Ovalle, bon dia.
12: Bon dia amb tots els jugadors disponibles, llevat de Lamine Yamal i Andreas Christensen. Hansi Flick té l'objectiu molt clar. Toca guanyar la 29a Lliga en públic al Camp Nou davant del Madrid.
13: Our goal is clear. We want to win this at home. We play at home. We have a fantastic team. A lot of quality. Also, the fans are supporting us. This is great.
12: Si el Barça empata o guanya, serà campió. S'espera una gran festa després del partit amb la presència del president de la federació, Rafael Louzán, que entregarà el títol de Lliga al Barça si és campió després del duel. Tot plegat ho podreu seguir a partir de les 8 del vespre des de l'estudi Toreschi al Què t'hi jugues, Barça, de SER Catalunya.
2: Santi, us escoltarem perquè avui hi ha programació especial en aquesta casa. L'antena de SER Catalunya també des de l'estudi Toreschi al Què t'hi jugues, Barça, amb l'Ovalle i amb Bermuda. I a l'antena de la SER, Carrusel Deportivo amb en Flac. I si el Barça guanya, ho apuntava ara també en Santi, hi haurà festa al Camp Nou i demà rua de campions per la ciutat de Barcelona. Una rua que començarà a les 5 de la tarda a l'Spotify Camp Nou i que recorrerà els carrers principals de la capital catalana. Mentrestant, l'Espanyol s'ha complicat molt i molt la vida després de perdre ahir al camp del Sevilla. Els de Manolo es van avançar al minut 56, però els sevillans van remuntar quan faltaven només 10 minuts per acabar el partit. Del segon gol del Sevilla, Manolo González, l'entrenador, va dir això en roda de premsa.
14: És una acció molt mal defensada. Quan has defensat bé tot el partit, has defensat bé totes les accions, has competit bé a un camp complicat, que ho sabíem, però clar, són dues accions de gol que no pots concedir a primera edició. I quan estàs com estem, el mínim error penalitza.
2: I si aquest matí teniu previst moure-us per Barcelona, heu de tenir en compte que d'aquí a tan sols 3 minuts comença la cursa del Corte Inglés, que talla ja diversos carrers de la capital catalana i afecta diverses línies d'autobús. Ho farà fins a 2:45 de la tarda. La prova de 10 quilòmetres comença a l'Avinguda Diagonal i acabarà a Plaça Catalunya. 40.000 corredors hi participaran. Dos minuts i arribarem a les 9 del matí. Més d'una vintena de joves periodistes han presentat aquest cap de setmana el seu projecte als Premis Idea Ràdio, organitzats per aquesta casa. Les tres idees guanyadores podran desenvolupar el seu projecte a la ràdio i emetre-la aquí, a SER Catalunya. Els guanyadors heu de saber que s'anunciaran demà en directe a l'Aquí Catalunya. Quines idees s'han presentat, Marcos Ferrer?
15: Ràdio Barcelona ha celebrat la 7a edició dels Premis Idea Ràdio, una iniciativa que busca nous talents radiofònics i que ofereix a joves periodistes una oportunitat per desenvolupar la seva idea en un gran mitjà de comunicació. La jornada ha plegat més d'una vintena de projectes diferents, alguns amb un to més formal, esportiu, i d'altres amb una mica d'humor. Els aspirants, amb ganes de presentar les seves idees, han sortit de les exposicions davant el jurat, format per professionals d'aquesta casa, generalment amb sensacions positives.
16: L'optimisme sempre, l'esperança és l'últim que es perd.
17: Quan ens han fet preguntes hem pogut aprofundir en els temes que potser no havíem esmentat encara i així ho hem acabat d'arrodonir.
16: I justament això el que t'ajuda és a crear una idea des de zero, fer-la tu i dur-la a terme, que és el més important.
17: A mesura que vas sortint al món laboral real, te n'adones que necessita com molt de la teva part.
15: Les tres idees guanyadores podran desenvolupar el seu projecte a la ràdio i emetre'l per Ser Catalunya. Els guanyadors s'anunciaran dilluns en directe a l'Aquí Catalunya.
2: Doncs demà n'estarem pendents i abans d'acabar d'arribar a les 9, un últim apunt de servei, perquè la circulació a la línia R8 de Rodalies ja s'ha recuperat des de la tarda d'aquest dissabte, després que divendres descarrilés un tren de mercaderies al voltant de Rubí. Els treballs de reparació ja han acabat i l'havia quedat plenament operativa. Aquesta incidència ha coincidit precisament amb la fi de la gratuïtat de Rodalies. Arribem amb aquesta informació al punt de les 9 del matí.

0: vivir que son dos días. Javier del Pino.
1: Ser Catalunya, Barcelona.
2: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
3: Aquest diumenge el Tot és comèdia.
4: Intentar canviar el món abans de morir-me.
3: Nausica Bonin és l'autora al Teatre Lliure. L'actriu es posa en la pell d'una dramaturga que vol canviar les regles del joc que sempre han imposat els homes. I també...
5: Te felicito que bien actúas. Eso no me cabe duda.
3: Coneixerem la història del productor musical i enginyer de so Roger Rodés, guanyador del Grammy per treballs com aquest de Shakira.
1: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia amb Màxim Castillo.
6: Guanyar el Clàssic és sempre el somni de tot culer, però si a més significa guanyar la Lliga, es converteix en una autèntica orgia. Aquest diumenge, Barça-Reial Madrid. Al Que t'hi jugues, Barça, viurem el Clàssic intensament. Amb en Santi Ovalle i l'Albert Bermúdez des de l'estudi Toreschi de Ràdio Barcelona, a partir de les 8 del vespre.
7: Vinga, som-hi, doncs!
6: Segueix la transmissió a les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya.
8: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.

0: Uno quiere ser campeón.
1: Ataca el Barça.
2: Centra Rashford, Lewandowski, gol, gol, gol.
0: El otro, impedirlo.
3: ¡Uy, qué bueno Gonzalo, Gonzalo para Beni, viene para marcar, remata, gol, gol, gol, gol!
0: Bienvenidos al clásico más genuino de la historia. El Barça puede revalidar su título de liga en casa y ante su eterno rival. ¿O no? Este domingo a partir de las 2 de la tarde hay liga, hay carrusel. El título en juego y la salvación también. Mallorca-Villarreal, Athletic Club Valencia y Oviedo-Getafe. Y también una nueva jornada de la Liga Hypermotion y de la Liga F. Tarde de motos, desde el circuito de Le Mans, carrera del Gran Premio de Francia de MotoGP.
4: ¡Solo arriba canasta!
0: En baloncesto, Liga ACB y final de la Basketball Champions.
5: Ciclismo del bueno, ciclismo del grande.
0: Y desde Bulgaria, tercera etapa del Giro de Italia. Todo esto y mucho más en el programa líder de la radio deportiva. Mucho carrusel tienes tú, con Dani Garrido.
1: El espectáculo Carrusel Deportivo en la SER.
0: Para no perderte nada, síguenos desde la aplicación de la SER. Cadena SER, número uno en deporte.
6: ¿Te has enterado de lo del Congreso?
7: Sí.
6: ¿Y de lo que ha pasado en la manifestación?
7: Claro, lo he visto.
6: Pero no sabes quién ha ganado el derbi.
7: Nosotros.
6: Pero si llevas todo el día reunido, ¿cómo es posible?
0: Conocer la última hora, escuchar los mejores momentos del día actualizados al minuto.
8: La cadena SER les está contando hoy los detalles del rollo.
0: Y ver en directo lo que está pasando, está en tu mano con la app de la cadena SER. You always make me blast so hard. Lo que quieras, dónde y cuando quieras.
9: Atenció, si us plau. És a punt de sortir el tren de la història. Para totes les estacions.
10: Hi ha trens que passen a la història per les seves rutes, pels seus ponts o pels seus túnels. I n'hi ha que han passat a la història per un motiu molt diferent, perquè algú el va convertir en l'escenari d'un dels robatoris més famosos del segle XX. La matinada del 8 d'agost de 1963, un tren postal que feia el trajecte entre Glasgow i Londres avançava per la nit britànica carregat amb sacs de correu i de diners. Tot semblava normal, fins que, a prop de Cheddington, un senyal ferroviari manipulat va obligar el tren a aturar-se. Aquell era el moment que esperava una banda de 15 lladres. El que va seguir va ser un cop tan audaç com perfectament planificat. Sense utilitzar armes de foc, els assaltants van immobilitzar el personal del tren i van prendre el control del comboi. Van separar un dels vagons i van obligar el maquinista a conduir la locomotora fins a un punt acordat, on els esperaven vehicles per carregar amb el botí. En pocs minuts, els lladres van buidar el vagó dels anomenats High Value Packets, sacs plens de diners enviats pels bancs. En total, 128 packs amb 2,6 milions de lliures en efectiu, una fortuna que avui equivaldria a uns 50 milions. La notícia va sacsejar el Regne Unit. Fins aleshores, el país s'enorgullia del seu sistema ferroviari, però aquell cop, tan espectacular i meticulosament organitzat, semblava sortit directament d'un guió de Hollywood.
11: In Durham Prison, there were three of the great train robbers. The Home Secretary granted the public an inside view of how they're being treated because the men who complained of their life and the maximum security.
10: La majoria dels membres de la banda acabarien capturats i condemnats a llargues penes de presó, però no tots. Ronnie Bix va escapar-se i es va convertir en una celebritat que inspiraria llibres i pel·lícules i fins i tot un tema dels Sex Pistols, com descobrirem al final del programa. Aquella matinada d'agost de 1963, el tren va deixar de ser només un mitjà de transport per convertir-se en l'escenari del que molts van anomenar el robatori del segle.
9: Benvinguts al tren de la història.

0: Després de recordar la història del famós robatori del tren de Glasgow, deixem enrere el misteri d'aquella matinada ferroviària per anar fins a Barcelona, concretament a l'edifici històric de la universitat. Allà, una exposició ens convida a mirar enrere per entendre com es va formar tota una generació d'arquitectes que acabarien transformant la ciutat. Una mostra que recupera la memòria d'un moment clau per la cultura arquitectònica del país i que ens permet descobrir com, entre aules i plànols, es van gestar algunes de les figures més decisives de l'arquitectura catalana contemporània. I després, el tren ens portarà encara més enrere en el temps. Ens endinsarem cap al segle XV per parlar d'art, de pintura i d'un dels grans noms del gòtic català, Lluís Dalmau. El Museu de Sant Boi de Llobregat redescobreix la seva obra i el seu llegat a partir d'un retaule que forma part de la història artística del país i que ens permet entendre millor la mirada d'un pintor que va connectar Catalunya amb les noves tendències pictòriques del nord d'Europa. Així que avui, al Tren de la Història, passarem dels trens que protagonitzen llegendes modernes, robatoris, als espais on es preserva la memòria cultural, de la Universitat de Barcelona a Sant Boi, de l'arquitectura a la pintura, en un viatge que ens recorda que la història també s'escriu en els edificis i en les obres d'art. Sortim de l'estació.
1: Tota la història en una hora.

0: Avui fem una parada en un espai molt especial de la capital del país, l'edifici històric de la Universitat de Barcelona. Allà s'hi pot visitar l'exposició Intramurs, el bressol de l'arquitectura moderna a Catalunya entre el 1872 i el 1962. Una mostra que recupera la memòria de l'antiga escola d'arquitectura quan encara, remarquem, encara formava part de la Universitat de Barcelona. Durant gairebé un segle, entre finals del XIX i principis dels anys 60 del segle XX, en aquests mateixos espais es van formar arquitectes que acabarien transformant la ciutat i que ara són noms consagrats. És que, esclar, només a dir-los i pensar que van passejar per aquella facultat ja impressiona. Antoni Gaudí, Lluís Domènech i Montaner, Josep Puig i Cadafalch, tots aquests, esclar, en un moment abans de ser grans arquitectes, van ser estudiants d'arquitectura i van precisament estudiar a la Universitat de Barcelona. De fet, l'exposició ens permet entendre com la història de l'ensenyament de l'arquitectura va anar estretament lligada a la transformació urbana, cultural i social de la ciutat. I per parlar-ne del paper que va tenir l'antiga escola d'arquitectura i també d'aquesta exposició, que té una part física a la pròpia seu de la Universitat de Barcelona, però també una part virtual que podeu visitar des de casa sense cap problema, que ara també en parlarem, ens acompanya el comissari de la mostra i professor de la Facultat de Filologia i Comunicació de la Universitat de Barcelona, el professor Marcelino Jiménez. Professor Jiménez, benvingut, moltes gràcies.
1: Bon dia, moltes gràcies.
0: Clar, a més, és un any ideal per fer aquesta exposició perquè és doble efemèride. A la UB 575 anys i a més hi ha el famós any Gaudí que també n'estem parlant tota l'estona, no?
1: De fet, fins i tot triple efemèride, no? Perquè és a més Barcelona capital mundial de l'arquitectura justament per aquesta qüestió d'en Gaudí.
0: Tens tota la raó i a més explicant un fet que potser ara com que l'Escola d'Arquitectura està vinculada a la Universitat Politècnica de Catalunya, algú li pot fins i tot arribar a sorprendre, no?
1: Clar, una mica la nostra idea era entrar en aquestes commemoracions assenyalant una qüestió fonamental, i és que, per això es titula el bressol, i és que l'origen de tot això va estar a l'edifici històric. I com que tu has dit molt bé, durant gairebé 100 anys, la Barcelona, que ara coneixem, que s'ha transformat justament en aquest període, perquè 1872-1962, que és el període que està a l'edifici històric, l'Escola d'Arquitectura, és el període on Barcelona coneix les seves grans transformacions. Recordem l'exposició del 88, la del 1929, després tot el que serà la gran eclosió de Barcelona arran de la immigració. Tot això, aquells arquitectes que van transformar aquesta Barcelona s'hi van formar en aquests espais.
0: I de fet, el propi edifici, no?, de la Universitat de Barcelona, que ell mateix és un molt bon exemple d'aquesta evolució, perquè, és clar, quan Elia Rogent, que és un personatge que no l'hem esmentat aquí, però que de fet jo diria que és el pinyol de tot plegat, dissenya l'edifici i l'edifici es posa, ara és clar, és al mig de Barcelona, però aleshores no sé si dir-ne que era als afores, però gairebé, no?
1: Literalment, de fet, perquè era extramurs. Vull dir, la nostra exposició es diu intramurs per mostrar el que hi ha dintre de les parets de la facultat, però aquesta universitat nostra, l'edifici històric, com has dit molt bé, ara està allà integrat plenament, llavors no, era la primera aposta laica d'un edifici dedicat a la cultura i a la ciència, en realitat. És una aposta de l'estat liberal. I és un edifici que ha de ser com una mena de mostra del que es vol fer de la universitat, de la modernització del país i de la universitat, evidentment, no? I en aquest sentit, l'Elies Rogent, com has dit molt bé, és el pal de paller de tot això. De fet, el modernisme en Gaudí, en Montaner, això no surt com un bolet. Aquí hi ha l'Elies Rogent darrere, que és l'autor de l'edifici històric, com has dit molt bé, i també el primer director de l'Escola d'Arquitectura, no ho hem d'oblidar. I en aquest sentit també cal recordar que l'evolució de l'Escola d'Arquitectura està molt lligada, evidentment, a l'evolució de Barcelona i al prestigi dels seus directors. L'Elies Rogent va ser el primer i va ser l'impulsor de l'exposició de 1888. Què vol dir això? Doncs que va implicar totes les promocions d'arquitectes d'aquell moment. En una segona exposició, la del 29, que ja he esmentat abans també, el Francesc de Paula Nebot era el director de l'escola i també va fer el mateix. Això vol dir urbanització de la plaça Catalunya, de la Diagonal, del Palau de Pedralbes. És a dir, tot això, tot aquest disseny, surt d'aquests espais que ara mostrem.
0: Clar, i tot això passa en una part molt concreta de l'edifici, que és on hi ha l'exposició ara mateix, que de fet aquesta és la gràcia, no? Que potser hi havia gent que hi passejava, potser vosaltres mateixos, part del cos docent de la universitat, i que ningú s'ho havia parat a pensar. Clar, perquè com que van passant el temps i els espais es van reaprofitant, i ara heu pogut, com ho podríem dir això, identificar allà on era físicament l'Escola d'Arquitectura?
1: Sí, de fet l'exposició el que fa són dues coses, fonamentalment. Primer, recordar, és una recuperació de la memòria, com has dit molt bé, efectivament tots passaven per aquells passadissos i ningú no sabia què havia passat

0: o quin era? No se sabia, no és cert ben bé del tot. Sí que ho sabíem, però diguéssim que havia oblidat els espais. Sí que sabíem que estava a la segona planta de l'edifici, però la segona qüestió que fa molt important aquesta exposició és que es mostra d'un treball de recerca, és a dir, hem redescobert el despatx de l'Elies Rogent, que aquesta és la gran notícia, diguéssim, i la biblioteca, on hi van estudiar tots, tots els modernistes, vull dir, no només els modernistes, també els del Gatpac, també les generacions de postguerra. Vull dir, tenim el despatx de l'Elies Rogent, la biblioteca de tots aquests joves arquitectes que després seran prestigiosos arquitectes, i també la sala de reunions, en tercer lloc.
1: Aquests espais encara hi són, ara, sí, a la universitat?
0: Sí, sí, de fet, molt transformats, perquè, efectivament, la biblioteca continua sent una biblioteca. Aquí, diguéssim, la picada d'ull del destí és que ara és la biblioteca de la Unitat d'Estudis Biogràfics, que és un centre dedicat a la recuperació de la memòria de la literatura del jo, vull dir que té aquest joc de recuperació de memòria, no? Vull dir, la biblioteca es manté. Molt transformada, perquè, clar, al llarg del temps, doncs, hi ha hagut molts canvis, i els altres dos espais són ara despatxos de professors. De fet, el despatx de l'Elies Rogent només el sostre es conserva, podríem dir original.
1: Però, per tant, hi ha un professor a la Universitat de Barcelona que té el despatx de l'Elies Rogent, per dir-ho així d'alguna manera. Segurament de rebot, no?
0: Sí, de fet, són dos professors els que hi ha allà, sí, sí.
1: Ho sabien ells abans?
0: De fet, un d'ells sóc jo. En realitat, ara has tocat el punt justament d'on comença tot això. Uh-huh. Això va a partir d'un encàrrec de gestió. Els professors universitaris, a més de fer docència i recerca, fem gestió, que és una cosa que et toca, que no t'agrada i has de fer.
1: I que algun dia també podríem parlar del drama que suposa i la pèrdua de temps moltes vegades, pel que és realment important.
0: És que ve per aquí. Llavors, a mi m'ha fet aquest encàrrec al degà, de ser delegat del degà d'Espais, Patrimoni i Manteniment. A mi, francament, el càrrec no m'agradava, vull dir, s'han de fer, són coses que s'han de fer.
1: No m'estranya.
0: I vaig pensar, què pots fer? Pots fer allò que saps fer, que és fer recerca. Llavors, a més de fer les feines de gestió, jo mirava el meu despatx i deia, aquest despatx és molt estrany, perquè de tota la segona planta és el que està millor, més treballat, amb uns mobles, amb una fusta millor, això és estrany. I el sostre, sobretot el sostre. I llavors m'hi vaig posar a investigar. Tenim un arxiu històric fenomenal a la facultat, a la Universitat de Barcelona, i tenim, a més, hem anat també, vam anar a la UPC, vam anar al COAC, dic vam en plural perquè l'exposició la comissaríem dues persones. Soc jo el professor de la universitat, però també hi ha una tècnica, la Dolores Pulido, que és el veritable pal de paller, hem de dir, de l'exposició, i la que ha fet molta, moltíssima feina en aquest sentit. Això que quedi clar. Llavors, en veure tot això, jo vaig començar la recerca i, de fet, l'exposició el que és una exposició sobretot a partir de fotografies. No podem exposar material original perquè està als passadissos de la segona planta de l'edifici històric de l'ala de Filologia i Comunicació. Però justament és que la fotografia va ser l'origen d'aquesta exposició. Per què? Perquè un dia la Dolo Pulido m'envia un correu i diu, doctor Jiménez León, vostè reconeix aquests espais? I jo deia, sí, no? Perquè semblen el meu despatx, però no ben bé. Clar, s'havien transformat molt. I a partir d'aquesta fotografia vam treure el fil, vam començar a investigar i vam trobar justament això, no? Que efectivament aquell era el despatx de l'Elies Rogent. El que dona també l'exposició com a lliçó és una lliçó primer d'humilitat, no? De dir fins a quin punt els espais de persones tan importants acaben esvaint-se en la memòria de la pròpia evolució de l'edifici, no? I jo crec que per a Barcelona, segur que per a la nostra universitat, però també per a la ciutat, recuperar aquests espais és anar a l'origen, no?, de tot plegat.
1: Aquesta és, vaja, si se'm permet, una molt bona reflexió que a mi, quan observes l'espai públic, sempre m'ha cridat molt l'atenció, perquè, clar, tu vas vivint en una ciutat i anem passant, no? I igual que hi hem passat nosaltres, hi ha passat moltes generacions precedents que han viscut episodis importantíssims, han sigut personatges destacadíssims, i ara, si no hi ha un esforç de recordar-ho, assenyalar-ho i dignificar-ho d'alguna manera, tot això s'esvaeix. Que això, a mi sempre m'han fet molta enveja en ciutats com París o com Londres, que tenen unes plaques explicant determinats llocs, determinats personatges, i aquí, que mira que Barcelona en té, i vaja, per parar un tren, no s'ha fet, vaja, en comptades ocasions, això, no?
0: Clar, jo crec que aquesta és una manca que tenim i que aquesta exposició vol, d'alguna manera, millorar aquest aspecte, no? Que és el de la memòria, el de assenyalar molt bé aquests espais, clar, i tenir present que si Barcelona és coneguda arreu del món, entre d'altres coses, ho és per l'arquitectura, i ho és per l'arquitectura modernista. I d'on va sortir tota aquesta gent? Doncs no només d'aquest edifici, sinó que a més l'Elias Rogent és, insisteixo, això ho va deixar molt clar en una tesi doctoral fa molts anys ja el Jordi Areu Pallet, és l'origen de l'arquitectura moderna a Catalunya. La seva tesi es titulava Vers una arquitectura nacional, i en acabar la tesi deia potser li hauria d'haver dit Vers una arquitectura moderna, perquè de fet el Rogent fa aquestes dues coses, no? Mm-hmm.
1: Que de fet enllaça amb el plantejament del modernisme, no? Que és anem a fer una arquitectura moderna, però connectant amb les amb el llegat, amb el patrimoni, amb el país, no? Que és això, i de fet per això tota la simbologia modernista també lliga tant amb tots mirant cap al passat de la història de Catalunya, per exemple, però fent servir materials moderns, etc, etc. I en un personatge que és clar, Gaudí és el que ven més, i Elias Rogent potser és d'aquells que valdria la pena. I a més ara suposo que us deveu haver mirat a part de la feina feta com a arquitecte i dissenyant l'edifici. Sí, clar, com a director de l'escola, i en el cas dels que us dediqueu a la docència, m'imagino que mirant com es plantejava, com s'havia de fer la formació dels futurs arquitectes, són detalls que us hi heu fixat, no?
0: És fonamental això que dius. A més, l'Areu Pallet va editar també els diaris de l'Elias Rogent, perquè ell portava uns diaris, uns dietaris de classe, i prenia notes, i en aquest sentit també val la pena una qüestió que l'exposició vol reflectir també, que és la relació mestre-deixeble. Com tu has dit molt bé, els mestres de vegades s'obliden, i els bons deixebles el que han de fer és superar els seus mestres. És el cas de Gaudí respecte a Rogent, no?
1: I
0: en aquest sentit hi ha una anècdota que, bueno, ara ja és una mica més coneguda. Nosaltres hem volgut recuperar la frase, i de fet hem documentat que és real, que no és. Era una frase atribuïda al Rogent, però a partir d'un descendent del Rogent hem sabut que efectivament hi consta en els seus diaris, en els no editats, que és que quan van donar el títol a Gaudí, aquella famosa frase, no?, que diu, i ho anota així, diu, no sabem si hem donat el títol a un boig o a un geni, el temps ho dirà. I això té a veure amb una altra història molt vinculada al nostre edifici històric, que també és conegut, el Paraninf. En Gaudí havia de fer un treball final de grau, com es fa ara, i a ell se li va ocórrer de fer un Paraninf, que és la part més important simbòlicament de la universitat en aquella època i ara, clar, la cosa és tant que l'Elias Rogent acabava de fer el Paraninf de la Universitat de Barcelona. Hosti, llavors, era un repte important. I, en teoria, es podria pensar que aquell Paraninf era per una altra universitat. Però en Gaudí, que tenia una personalitat molt forta, com tots sabem, va posar unes inicials, ell va dissenyar el mobiliari d'aquest edifici, i va posar UC, que volia dir Universitat Central, que era el nom amb el qual es coneixia la Universitat de Barcelona. És a dir, d'alguna manera li estava dient, escolta, estic fent una proposta alternativa, molt més agosarada, segur, el que tu has fet, no? I aquí, d'aquí és d'on ve aquesta tensió, i sabem perquè està documentat també això, que hi va haver molta tensió en el tribunal i que finalment li van posar la nota mínima, és a dir, va aprovar per la mínima, però es va estar a punt de jugar-se el títol, no?
1: Per desafiar l'autoritat.
0: Sí, però sobretot el que mostra això és aquesta relació mestre-deixeble, no?, que crec que és fonamental i que és el que fa avançar el coneixement. Vull dir, els bons deixebles de vegades han de contradir i millorar els seus mestres, no? I això es reflecteix també a l'exposició de aquesta manera una mica anecdòtica.
1: Però aquesta frase que a mi sempre m'havia semblat que era, no?, i que te la trobes a diversos llocs, no?, dient que si li han donat el títol a un boig o un geni, dius, això queda molt bé per promocionar i com a llegenda biogràfica, però vosaltres heu pogut constatar que efectivament...
0: Sí, gràcies al Jordi Rogent, justament, ens va certificar que efectivament els seus diaris, perquè hi ha una part dels diaris que es va editar del Rogent, però hi ha una part que no, que conserva encara la família. I en aquesta part no editada es troba aquesta nota, perquè en Rogent apuntava quan es llicenciava una promoció alguns comentaris respecte a aquells nois, no?
1: I clar, i això segurament també lligant amb això, no?, que un deixeble que gosi posar en dubte o intentar millorar el que ha fet el director de l'escola pel Paranim de la universitat, que és clar, això, qui té dos dits de front i no vol mossegar el de dalt, no s'atreveix a fer-ho, no?, que és aquesta gosadia, i suposo que devien veure que realment, a veure, que Gaudí potser sí que era un boig, però que realment devia tenir talent, perquè si no, no l'haguessin deixat fer.
0: El tenia, efectivament.
1: I tant si el tenia, i ho hem vist al llarg del temps, que per cert, una de les coses que més pot fer a l'exposició, tant a la presencial com a la virtual, és que, esclar, com que hi ha l'arxiu de la Universitat de Barcelona, que ho deia ara el professor Jiménez, és potentíssim, i que quan has de fer recerca i has de buscar personatges que han passat per allà, evidentment vas allà i ho trobes tot, hi ha l'expedient d'Antoni. Toni Gaudí.
0: Clar, clar, sí, sí. I a l'expedient hi ha unes fotos molt interessants també del que és, perquè estem centrant-nos una mica en aquesta època, però hem de recordar que l'exposició en realitat parla de tot aquest període, des del 72 fins al 62, no? Uh-huh. I hi ha d'altres personatges molt interessants també.
1: Clar, és que segurament un dels problemes que hem tingut aquí és que com que hi ha hagut talls, especialment la Guerra Civil i el franquisme, que són tan radicals i que han sigut tan nefastos per la història del país i per la història de la cultura, ens n'hem oblidat, però és que durant els anys 30 hi va haver un moviment d'arquitectes espectacular, que eren els del Gat Pac, que, clar, vull dir, a veure, Gaudí i companyia, molt bé, i Domènech i Montaner, però és que els dels anys 30, si haguessin tingut oportunitat de desplegar tot el que havien plantejat, no?
0: Així és. Sí, i a més, això, també l'exposició en parla d'això, és una altra època ja de la història de l'escola d'arquitectura a l'edifici, i és que justament els del Gat Pac sorgeixen en un moment en què aquest tipus d'arquitectura està al marge de les aules universitàries, i el que ells volen és reintroduir això, és a dir, és el que es coneix com el llarg període acadèmic, en el sentit pejoratiu de l'expressió, no?, en què l'escola d'arquitectura no està, diguéssim, al dia, i aquests joves volen posar-la al dia. I de fet el nostre edifici històric té alguna petjada, a la biblioteca se'n va fer en alguna finestra, i se'n va fer, vull dir, se'n van fer intervencions del Gat Pac, alguna finestra, alguna aula també, i a la biblioteca, que ara ja està molt transformat.
1: Clar, i més, el Gat Pac és aquesta idea de fer una arquitectura més moderna, clar, racionalista, buscant inspiració en Le Corbusier, i de fet molt a prop d'allà hi ha el centre antituberculós.
0: Efectivament.
1: Que de fet és gairebé creuant un parell de carrers, sí, sí, sí, i sí, el teniu allà, no?
0: Sí, efectivament, sí, sí. I després també l'exposició el que recorda és un altre personatge, ja hem de passar a l'època de postguerra, no?, que també s'havia de reivindicar, que és la primera dona,
1: sí, senyor,
0: que va estudiar arquitectura a Catalunya.
1: Clar, és que això és... Clar, evidentment, estudiar arquitectura tothom qui vol o qui pot o qui arriba a la nota, etcètera, però hi ha un moment que hi ha dones que han de fer un esforç ingent per entrar a la universitat per poder estudiar, que no van tenir-ho gens fàcil, van necessitar permisos reials i coses que ara ens semblarien surrealistes. I la primera dona arquitecta, quan... És que, esclar, de quin any estem parlant?
0: Mira, és la Mercè Serrabarenys, i ella és nascuda l'any 1940.
1: És que, esclar, és que...
0: Comença a escriure, a estudiar, perdó, el 54, crec recordar. Però, de fet, hem de recordar també que les primeres dones que es matriculen a tot l'estat en arquitectura ho van fer en aquesta escola i en aquests passadissos, que va ser el 1911. El que passa, per diverses raons, no van aprovar, no van acabar la carrera, vaja. Uh-huh. Però la primera que acaba la carrera a Catalunya és justament la Mercè Serrabarenys.
1: Uh-huh. Que, vaja, l'única ho devia tenir difícil.
0: En una promoció de 100 homes. Sí, sí, clar, sí, sí.
1: Uh-huh. Clar, la Universitat de Barcelona acull l'Escola d'Arquitectura fins al 1962, uh-huh, i després se'n va a la Universitat Politècnica. Clar, aquesta relació, aquesta mena de triangle, no sé si dir-ne amorós o acadèmic,
0: bé,
1: UB, UPC, Escola d'Arquitectura, potser fins i tot sorpresa alguns dels...
0: No, a veure, el que és la història la sabíem. Vull dir, aquí la descoberta important són els espais. I això sí que no ho sabien ni els de la UPC, ni de fet nosaltres mateixos fins abans de fer l'exposició. Però, clar, aquí el que hi ha és una qüestió que té a veure amb el creixement brutal de Barcelona a partir dels anys 50, que això afecta, evidentment, a la universitat. Hi ha molta més gent que estudia. El que havia estat una planta molt moderna, perquè l'escola d'arquitectura havia modernitzat l'edifici històric, ells van ser els que van portar l'ascensor, el telèfon, la calefacció, tenien uns aparells de... com de cinematografia també, per projectar, etc. Tot això s'havia quedat molt obsolet després de la guerra, i als anys 50 pots comptar. No hi cabien físicament, a més, i llavors és quan es va fer l'ampliació a la Diagonal, i van acabar, evidentment, necessitant sortir d'allà. Cal recordar també que el fet de que l'escola i fos físicament a l'edifici històric va ser molt important en aquesta primera etapa. Per què? Doncs perquè hi havia una convivència de disciplines espectacular. Vull dir, allà hi convivia la gent que estudiava filosofia i lletres, la gent de ciències, la gent d'arquitectura, i això donava un magma intel·lectual, diguéssim, brutal.
1: És que,
0: no?
1: Ostres, això també és tot un tema, que és el tema de les universitats i els campus i l'intercanvi de coneixement. Que potser ara amb les tecnologies digitals ho tenim més fàcil, però trobar-se pel passadís amb algú que tracti un tema completament diferent al teu, però que hi puguis tenir un intercanvi i que pugui sorgir alguna idea per treballar conjunta, això difícilment passa ara.
0: Evidentment, no, no, més que el passadís, jo crec que eren els bars, la facultat, jo, i el dels costats.
1: Jo ho he intentat fer una mica més formal, però és veritat que els temes importants surten fent, com a mínim, el cafè o alguna altra cosa.
0: Efectivament, al bar, trobar-se a les aules, els interessos personals també d'altres persones. Hem de recordar, ara tu deies, arquitectura, això ho sabem també per tradició oral, era una professió eminentment d'homes, però lletres en una professió eminentment de dones, i per tant allà es produïen també alguns intercanvis d'aquest tipus fruit de la convivència, no? Uh-huh. En els mateixos espais. Uh-huh. Sí, això és una qüestió que s'ha estudiat molt a més arreu del país, aquí a Madrid igual, amb l'Institució Libre d'Ensenyança, amb la residència d'estudiants, el que va fomentar això, doncs aquí va passar més o menys el mateix al nostre edifici històric durant un període. No? Uh-huh.
1: Que això, vaja, potser ara seria romantitzar una mica massa el passat i tampoc no es plan, però sí que és veritat que es troba a faltar una mica que a vegades amb aquestes hiperespecialitzacions que hi ha cada vegada, que també és clar, evidentment les disciplines cada vegada requereixen ser més conegudes en més detall, però que... No?
0: No tens tota la raó, vull dir, una de les tragèdies, diguéssim, que això també ja es va veure des de la postguerra, és la barbària de l'especialista, no?, que deia Díaz Plaja, que és la persona molt especialitzada en una cosa molt concreta, però el que hem de fer és, diguéssim, fer un viatge d'anada i tornada, des de l'especialitat fins a veure en quin sentit aquesta especialització s'encabeix en un context molt més ampli, uh-huh. i aquesta és la nostra feina. Uh-huh. Però és necessària, evidentment, en un món com el nostre, l'especialització és necessària, i el que no hem de perdre tampoc és per a què serveix aquesta especialització.
1: Uh-huh. Per cert, això d'entrar ara al despatx els matins quan va treballar el professor Jiménez ha canviat una mica, cada vegada cobra la porta i mira el sostre i...
0: Sí, de fet és com més responsabilitat encara, no? Perquè, però bueno, no, això és una cosa anecdòtica i bueno, això, els espais estan sobretot per fer recerca, per fer docència, però sí que és veritat que hi ha un punt aquí de jo no diria de romanticisme, sinó més aviat de consciència, no? De que ets una baula en una tradició molt important i tens l'obligació de mantenir com a mínim el nivell, no? o si més no, de no baixar-ho. No?
1: Aquesta idea de la baula, vaja, més gràfica no pot ser, que anem formant part d'aquesta llarga cadena, no? de la història, del coneixement, del patrimoni cultural, d'anar-nos passant uns als altres d'allà on venim, i en el cas de la Universitat de Barcelona, 575 anys, molts també ara s'estan posant en valor, i des del segle XIX, quan es va construir aquest edifici de la Lia Rogent, que a la segona planta hi havia l'Escola d'Arquitectura, i ara és on físicament es pot veure aquesta exposició, no? Uh-huh. Quedarà algun tipus d'espai, algun tipus de senyalètica?
0: Sí. Sí, sí.
1: Després de la mostra?
0: Sí, la mostra es pot veure durant tot aquest any, virtualment es podrà veure sempre, l'horari és molt ampli, des de les 8 del matí fins a les 9 del vespre, i al final la idea, efectivament, és que no només quedin senyalitzats alguns d'aquests, els tres espais que hem descobert, sinó que, a més, en un futur això es pugui dignificar i es pugui recuperar fins on sigui viable, doncs, la dignitat d'aquests espais.
1: Mm-hmm. Espais que ara formen part del dia a dia de la universitat i que en el seu moment també ho vam ser. Mm-hmm. Que passa que aquell dia a dia hi havia gent, això que eren, es deien Antoni Gaudí, Domènec i Montaner, Alí Rogent, per començar, són alguns dels que van passar per aquesta escola d'arquitectura, que tal com dèiem era la Universitat de Barcelona, la segona planta. Ara teniu l'exposició física, si la voleu veure virtual, que us ho recomano moltíssim, perquè a més la podeu veure des de casa, des de qualsevol lloc, podreu veure per exemple l'expedient de Gaudí que dèiem abans, moltíssimes imatges de com era. Mm-hmm. Ho teniu molt fàcil, és anar a la pàgina web de la Universitat de Barcelona, que és uv.edu/cultura, i allà trobareu aquesta exposició que han comissariat el professor de la Facultat de Filologia i Comunicació de la Universitat de Barcelona, Marcelino Jiménez, i també la Dolores Pulido, tots dos treballant per fer possible, doncs, això, que ara sapiguem allà on van estar estudiant aquests cracs de l'arquitectura, no? Que això fa gràcia sempre pensar que, clar, un dia van ser estudiants, no?
0: Efectivament.
1: I això, a més, m'imagino que com a professor, no?, quan teniu alumnes a classe, també ho deveu veure, i clar, després aquesta satisfacció d'haver format part de tot això, no?
0: Efectivament, la idea és aquesta, no? Pensar que el que ara estem tenint de l'altra banda de la taula és el que serà el futur del nostre país, no? I aquesta és la gran responsabilitat d'un professor.
1: Uh-huh. Professor Jiménez, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres, bon dia.
2: El tren de la història, amb Xavier Carmeniu. Un viatge per descobrir els secrets del passat amb veus expertes del present.

0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
1: Entre les 12 i les 2, a SER Catalunya. Què t'hi jugues?
2: I ara no hi havia Martín Pérez encara, no?
3: No, per sort. Bueno, teníem a Ruiz Mateos, eh?
4: Home, sí, sí, sí.
2: Tu el contracte te'l va fer Ruiz Mateos?
3: Sí,
2: i vaig aparèixer després amb Doña Teresa. Però com era, Teresa Rivero?
3: Ja t'has casado, me deies, Elvia, t'has casado. Si no, si fueras mi hijo, no entraràs en casa.
2: Te deia això, sí, Teresa Rivero, perquè no t'havies casat?
3: Perquè tenia una filla i no estava casat, sí, sí.
2: Sí, sí, però això no li entrava el cap.
3: Era meravellosa, de veritat, eh? Jo me recordo un dia a l'estació d'AVE de Córdoba, que em sembla que vam... Jo diria que vam guanyar, però no recordo exactament. No anàvem massa bé. I et ve a la gotita i diu: a partir d'ara ja vamos per arriba amb picao.
0: Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 del migdia amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer.
5: Som el 1995.
6: Aquell 1995 va ser notícia al final de la Guerra dels Balcans, l'assassinat del primer ministre israelià Yitzhak Rabin i la dimissió del vicepresident del govern espanyol, Narcís Serra, arran de l'escàndol de les escoltes il·legals fetes pels serveis secrets a polítics, empresaris, periodistes i fins i tot al rei Joan Carles I.
5: Ara bé, enmig de tota aquella convulsió política, a Barcelona es va viure una important doble inauguració. El novembre va obrir les seves portes al Museu d'Art Contemporani de Barcelona, després de 4 anys d'obres i superar infinitat de polèmiques. I el desembre va ser el torn del Museu Nacional d'Art de Catalunya, un altre projecte complex perquè implicava la participació de les diferents administracions polítiques que no aconseguien posar-se d'acord. El 1994, l'historiador de l'art Eduard Carbonell havia assumit la direcció del MNAC i havia aconseguit desencallar la situació. Allò va fer possible que el desembre del 95 s'enllestissin les primeres sales, dedicades al romànic. Amb motiu de la inauguració, el balcó, aleshores presentat per Glòria Serra, va entrevistar Eduard Carbonell.
7: Clar, després d'estar 5 anys esperant d'aquest moment d'obertura, doncs sempre fa por, amb tots els problemes que hi ha hagut durant aquests 5 anys, que no es pugui tornar a reproduir algun tipus de conflicte i que haguem d'esperar o que tot plegat s'ajorni molt més del que es pensa.
8: Tenim garantit 2/3 del que és el finançament de l'art gòtic i un compromís per part de les administracions d'aquí, que vol dir Generalitat i Ajuntament, el fet de culminar amb el procés del gòtic. Això anant bé les coses, penso que podrien estar llestes cap a l'octubre del 96.
5: Al final, la cosa es va allargar una mica i la sala del gòtic es va enllestir el juliol del 97. A partir de llavors, lentament, les obres es van anar completant fins a tenir el museu funcionant a ple rendiment. Ara bé, després de 30 anys de la seva posada en marxa, tant el MACBA com el MNAC han de fer front als nous reptes que planteja el segon quart del segle XXI que estem a punt de començar. Uns reptes que des de la ràdio segur que seguirem amb atenció, com es va fer aquell 1995.
0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Sents la cultura?
9: Taxi! Taxi!
2: Jo crec que hi ha poques companyies teatrals a Catalunya que hagin creat un adjectiu. Ja quan diem que una cosa és cubanera, tots sabem de què estem parlant. I això, potser podríem parlar de Fura dels Baus, comedians, de Goll de Gom, però la gent no diu això és molt de Goll de Gomero. Sí que potser sí que diu
3: que és, molt, que és difícil de dir.
2: Que molt de Goll de Gomero costa, però molt Forero potser sí, però molt cubanero. Jo és que jo veig, l'altre dia deia, uns vídeos de l'arxiu de TV3 que comparteixen per Twitter, dels anys 80, uns senyors parlant dels perruquins, i dic que és que tot sembla un espectacle de la cubana. Catalunya és un espectacle de la cubana.
0: Sentim la cultura cada cap de setmana d'una a dues del migdia a la SER i SER Catalunya. Tot és comèdia, amb Màxim Castillo. M'han dit d'avui menys, m'he posat content. Després de tant temps, sento que el cor em fa tot. Cadena SER i SER Catalunya. Si no vens, no em farà. Referents amb tu.

0: Al segle XV, en plena esplendor de l'art gòtic, alguns pintors catalans van començar a mirar cap al nord d'Europa. A Flandes s'estaven produint canvis profunds en la manera de pintar, noves tècniques, un realisme sorprenent i una atenció minuciosa als detalls que transformarien la pintura europea. Un dels artistes que millor va saber incorporar aquestes novetats va ser Lluís Dalmau, un pintor d'origen valencià que va treballar al servei de la Corona d'Aragó durant el regnat d'Alfons el Magnànim i que és considerat una de les figures més importants del gòtic català. Dalmau és especialment conegut per una obra extraordinària que, si no la coneixeu, us recomano que ni que sí que la busqueu allò per internet. Es diu La Mare de Déu dels Consellers, que és una de les grans pintures de la Barcelona del segle XV i que avui es conserva al MNAC, al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Però el seu llegat va molt més enllà i, de fet, d'això és el que us volem parlar avui. Perquè a mitjans del segle XV el pintor també va rebre l'encàrrec de realitzar el retaule de Sant Baldiri per la parròquia de Sant Boi de Llobregat, una obra que forma part del patrimoni artístic de la ciutat i del país, evidentment. Ara, el Museu de Sant Boi li dedica una exposició divulgativa que, en realitat, és una mostra que s'havia d'haver inaugurat el 2020. Però, si feu comptes, ja sabeu què va passar el 2020, que tot es va aturar en sec i hi va haver coses que va semblar que no podien tornar a passar, però, per sort, no és el cas d'aquesta mostra que us volem presentar avui aquí, que és aquesta dedicada a Lluís Dalmau i que es diu 1448 i que es pot veure al Museu de Sant Boi de Llobregat, i en volem parlar amb la seva directora, la Maria Lledó Barreda. Senyora Barreda, benvinguda al Tren de la Història. Moltes gràcies. Com està?
1: Moltes gràcies.
0: Jo ja sé que a Sant Boi són més de rugbi que de futbol, però si se'm permet una mica la broma, aquest any sí, després de 6 anys d'esperar, perquè és clar, el 2020 és quan s'havia d'inaugurar aquesta exposició, però vaja, va haver-hi el famós Covid, sí, i tot se'n va anar a campisteus. No sé si durant el procés ara de producció i de preinauguració de l'exposició hi havia un cert neguit d'ostres, a veure si aquesta vegada sí, realment si sí, ho podrem fer-ho, això.
1: Bueno, en realitat vam estar a una setmana de la inauguració i estàvem quasi rebent aquesta exposició s'havia concebut amb els originals, amb les tres taules que queden de tot el retaule, i estàvem a punt de rebre les obres originals, que és quan ens van avisar. Si ens avisen el divendres, les havíem de rebre el dilluns.
0: Ostres!
1: Sí, sí, va ser... I jo pensava, bueno, total, si seran 15 dies, doncs...
0: com tots, no anem a casa, que seran 15 dies, no passarà res, ja veuràs, descansarem una mica, ens posarem el dia dels correus electrònics i tot això.
1: Just. I, bueno, ja sabem tots que el dels 15 dies va ser...
0: Una mica més.
1: Una miqueta més, exacte. Llavors, amb aquest temps que ha transcorregut, han passat moltes coses. Les tres taules, una es conserva a l'església de Sant Baldiri, a Sant Boi, l'altra està al MNAC, al Museu Nacional d'Art de Catalunya, al costat de la Verge dels Consellers. És molt recomanable veure aquesta sala i tota la resta del museu, evidentment. Uh-huh. I la tercera taula la té una col·lecció privada de Madrid. En aquests 5 anys, el propietari de la col·lecció es mor, perquè ja era un senyor gran, i des d'aleshores la web es va tancar, no sabem com està la col·lecció. Hi ha una part d'aquesta col·lecció privada que ha anat a diversos museus, però la peça que a nosaltres ens interessa no sabem on està. Després, tot el que ha passat, bueno, el que està passant amb el MNAC, i bueno, que cada ajuntament també té les seves coses, doncs intentar ajuntar les tres peces ha sigut una miqueta missió impossible. Llavors aquest any vam dir, fem l'exposició amb el que tenim, i el que hem fet és anar a veure els originals als llocs, menys la peça de Madrid, clar. Uh-huh. O sigui, en lloc que vinguessin els originals al museu, el museu ha anat a l'església de Sant Baldiri i al MNAC a veure'ls.
0: Que és la manera també, no, de posar-los en relleu i posar en valor una peça extraordinària que hi ha a Sant Boi de Llobregat, perquè, és clar, ara potser Lluís Dalmau, la majoria de nosaltres, que no som especialistes ni coneixedors de l'art gòtic, no ens sona, però a l'època era un pintor importantíssim.
1: Un dels principals, sí, sí. A més, va ser el rei que el va enviar a Flandes a aprendre les tècniques noves que hi havia. El Flandes de l'època és com si avui en dia fos... Bueno, als anys 60 era París i ara és Nova York. Uh-huh. Era la ciutat central de les novetats de la pintura i tots els pintors que es apreciaven volien anar a Flandes a aprendre les noves tècniques. I això ho plasma a la Verge dels Consellers. Es veu bueno, una diferència brutal amb el que es feia a l'època aquí a Catalunya i a la resta d'Espanya. Mm. I en canvi, amb el Retaule de Sant Baldiri, que és una miqueta posterior, torna als orígens, com si no s'atrevís o a l'encàrrec no era ben bé que fos una obra moderna de l'època, entre cometes.
0: Això és una observació molt interessant, perquè, clar, i primer per començar per la visió de la monarquia, no?, de la Corona d'Aragó, de dir, escolta, volem estar a la paix, que era que se n'hi deia, sí, no?, estar al que passa al món, vés-te'n al sí. rovell de l'ou, que és Flandes, i aprèn-ne, i tornes, i pintes. És clar que la Mare de dos Consellers és perquè, es diu així, perquè està dedicada al Consell de Cent, no?
1: Sí. Exacte. Uh-huh. És l'Ajuntament de l'època, que té una capella i necessita un retaule a la paix, o sigui, un retaule de l'època, i per això està. A més, és molt novetós que tot passi en una sola imatge. Això és bastant novetós per el que és l'època. Clar, l'espai de la capella no devia ser molt gran, i va aprofitar el que havia après per plasmar-ho en aquesta petita capella.
0: Vaja, és que és una obra espectacular.
1: Sí.
0: És espaterrant. Però avui estem parlant del Sant Baldiri de Sant Boi.
1: Ah, exacte.
0: Que el protagonisme, el que toca, que a més, clar, algú es pot preguntar, com és possible que un personatge d'aquest nivell que se'n va a Flandes, que per tant entenem que tenia molt bona connexió amb el rei, se'n vagi a treballar a Sant Boi? Anaven per contracte, no? Llavors, sí. els pintors?
1: Sí. És la parròquia de Sant Baldiri encarrega al millor pintor que existeix el nou retaule, perquè el retaule antic ja era això, molt antic, i s'havia de modernitzar, i al segle XV hi ha una economia bastant sanejada a Sant Boi, i decideixen encarregar aquest retaule, que consta de tres taules principals i la predel·la a la part de baix.
0: Aquests encàrrecs eren força detallats, oi que sí?
1: Sí, el mateix contracte ja diu tot el pa d'or que s'ha d'utilitzar, perquè clar, s'ha de daurar.
0: Home, que llueixi, no?
1: Clar, que llueixi. Les pintures que s'han d'utilitzar, els colors, qui ha de sortir, com ha de sortir... I sí, està tot claríssim. I què has de... En la nostra taula encara no, els personatges no són personatges concrets. En altres obres, com una altra vegada hem d'anar a la Verge dels Consellers, els consellers sí que tenen, la cara que tenen és la cara dels consellers en realitat. Aquí no, el Lluís Dalmau de Sant Boi, els personatges són no són concrets, no tenen un nom i cognoms. Mm.
0: Clar, estava pensant que aquí no es va atrevir tant a seguir els cànons de la modernitat de l'època. Això, teniu alguna teoria de per què ho va fer? No es va atrevir? Potser va intuir que el client no li faria tanta gràcia?
1: No sabem, no hi ha una hipòtesi, podem dir això que la gent de Sant Boi era moderna, però no tant, podria ser una de les causes, però no ho sabem.
0: Home, tampoc seria res estrany, vull dir, clar, ara Barcelona i Sant Boi estan enganxats, però el Sant Boi del segle XV devia ser una mica diferent.
1: Bastant diferent. Era un poble molt, molt petit, que per lo petit que era, que aquesta inversió devia ser molt important. Mhm.
0: Clar, i això, hi ha alguna intuïció, alguna teoria de per què van decidir fer-ho, a part de per què podessin, no? Clar, perquè llogar algú com ell volia dir moltes coses, m'imagino.
1: Sí, clar, és el mossèn volia el millor del moment, i com que ho poden pagar, doncs ho fan. No és, i volien un retaule a la Paix. A veure, no tan modern, però sí que està dintre dels cànons de l'època.
0: I amb aquest retaule què acaba passant perquè acabi dispersat d'aquesta manera, sí, amb aquests tres llocs diferents?
1: Sí, sí, sí, això és la investigació que vam fer en el seu moment, com és que només es conserva la taula principal i la resta va quedar dispersat. Anem veient com l'església va canviant, va modernitzant, s'encarreguen altres retaules. L'església antiga, al segle XVIII, ha de ser enderrocada perquè cau i es construeix la nova. I en aquest trasllat de l'antiga a la nova, només es trasllada la taula principal. La resta, el mossèn de l'època decideix repartir dintre de les famílies benestants santboianes la resta de taules, tant les taules petites de la predel·la com les dos del lateral, les reparteix a les cases benestants. I una d'elles va parar a Can Barraquer. Can Barraquer és la casa de Rafael Casanova. Uh-huh. La besneta, al casar-se, la besneta, que és dona, i com sabem els cognoms de les dones sempre es van perdent, doncs la casa agafa el nom del seu marit, que és Barraquer. I una de les peces, doncs, va parar a Can Barraquer. De Can Barraquer, la família el trasllada a Sant Feliu de Guíxols, que és on té una de les cases principals, i a l'últim hereu, ara, de fa 4 dies, quan rep l'herència, suposem que per qüestions d'impostos d'aquests hereditaris, l'arxiu general de la família va parar a l'Arxiu Nacional, i aquesta obra decideix vendre-la en subhasta. Mm-hmm. Que al costat d'aquesta obra hi havia també una obra de Sixena.
0: Home.
1: Que això, el tema Sixena, pues, s'estaven venent un quadre també. Llavors el MNAC el que fa... Bueno, va haver una miqueta de rebombori perquè ens vam assabentar tant al museu com al mossèn de Sant Boi, com al MNAC, i entre tots una miqueta vam embolicar la troca, i va ser el MNAC que va poder adquirir-lo amb una subvenció, bueno, amb la Fundació Palarc, i ara el podem veure al museu.
0: Clar, perquè recordem que hi ha el dret a tempteig, no? De sí, poder, si és una obra que està reconeguda a nivell patrimonial, sí, doncs poder-la igualar el preu i després incorporar-la als fons del museu en qüestió, no?
1: Ah, exactament. I el quadre de Sixena no va arribar tampoc a la subhasta, no sabem què va passar. O sigui, jo diria que és que algú devia dir alguna cosa i el van retirar. Això ja no ho sabem, però la part que ens interessa més, la part del retaule de Sant Boi, doncs està al MNAC. Mm-hmm. Llavors, les altres peces, vam intentar fer una recerca dintre de les famílies santboianes i no hem tingut sort. Aquí, durant la Guerra Civil, va haver les cases dels estiuejants i dels bueno, de gent de Sant Boi amb cert poder econòmic, es van buidar. O sigui, sabem que es van recollir bastantes obres, bastants quadres, amb un intent de fer un museu, però a partir d'aquí ja no tenim més notícies. Tampoc sabem quin tipus de quadres eren i si entre aquests quadres hi havia el que a nosaltres ens interessa. Mm-hmm. Llavors, segurament, com tantes obres al llarg de la història, doncs es devien destruir en algun moment, eh? No podem dir si el segle XVIII, perquè aquí ha vingut la Guerra del Francès, han vingut altres guerres, i sempre passen coses.
0: Sí, sí, per desgràcia, quan hi ha guerres, evidentment hi ha les pèrdues humanes, que aquestes són irreparables i són les més doloroses, però el patrimoni cultural també sempre se'n ressent, i vaja, els quadres, no? I en aquest cas, clar, els retaules, que de fet és una cosa que ara ens sorprendria, però que, clar, aquesta manera de disgregar-lo i que hi ha una part cap a un costat, cap a l'altre, ara això evidentment, des de la nostra percepció del que és el patrimoni cultural, això és inacceptable.
1: Inacceptable, totalment. Però jo crec que en aquell moment el mossèn del segle XVIII va pensar: ai, a mi això aquí em molesta bastant i maco no és.
0: És que, esclar, és que no fa gràcia perquè envies al segle XIV un senyor Flandes a aprendre a pintar modern.
1: Exacte.
0: I, esclar, evidentment, al segle XVIII aquell pintar modern ja no és modern, és passat de moda.
1: Exacte, era lletxet i, clar, llavors va decidir, com un regal a les famílies que, a més, devien participar en la construcció de la nova església, i els hi donar aquest regal. No totes les famílies devien percebre aquest quadre valuós, i bé. I l'última, la que va anar a parar a Madrid, sabem que també es devia vendre, la família de Sant Boiana la devia vendre, i va anar passant de diverses mans. I l'última va ser aquest col·leccionista madrileny, que no sabem.
0: I de moment ara també està perdut en els llims, per tant, entenc, no? Deu ser en algun dipòsit, en algun,
1: sí,
0: en algun lloc. I m'imagino que tens també si en algun moment surt a subhasta o d'aquestes coses que s'ha de vigilar, no?
1: Clar, aquí el problema és que la parella d'aquest... És la col·lecció Herstenmayer.
0: Uh-huh.
1: La parella d'aquest senyor, d'aquest col·leccionista, no estava dintre... Era la col·lecció del seu company i ell no té... Li ha caigut del cel aquesta col·lecció, però no sap què fer-ne.
0: No, exacte, no? Perquè, esclar, una cosa és... Que és una de les qüestions de les col·leccions i els col·leccionistes, que tenen sensibilitat i ho treballen i en tenen cura, el que passa és després què succeeix amb totes aquestes obres acumulades, no?
1: Sí, sabem que una part ha anat a València i una altra part al Museu del Prado. Però, clar, no totes.
0: I les altres, aquestes tres, evidentment, estan identificades, descrites. Les parts perdudes, se sap quines escenes representaven del retaule?
1: No, bueno, hi ha una hipòtesi, però no... Clar, no ho sabem.
0: Clar.
1: No ho sabem. Clar, era tota la vida i miracles de Sant Baldiri, però no, a la Pradela, per exemple, no sabem què se representava.
0: Clar, perquè de fet aquesta era la gràcia dels retaules, explicar i il·lustrar la vida del sant a qui estava, per exemple, dedicat a una església, doncs que la gent, mentre era a missa, pogués veure la seva història, no?
1: Sí. Ah. Clar, és un relat. Uh-huh. És un relat. A l'època la gent que no sabia llegir, el que podia era veure amb imatges tot el relat del sant, del patró del seu poble.
0: I això, tal com dèiem, el segle XVIII passa de moda. Després m'imagino que devia venir, que és l'època del barroc, que ja la cosa agafa un altre caire.
1: Sí, a l'època del barroc el retaule, la peça principal, és manipulada, o sigui, també la arreglen una miqueta a la moda, i això es va veure després. Als anys 60 és just quan l'Henó de la Sarte... Bueno, aquesta peça, primer, durant la Guerra Civil, és recollida juntament amb la pila.
0: La pila
1: baptismal, sí. Se l'emporten, i el quadre també, se l'emporten cap a França.
0: Ah.
1: Clar, entre tot l'art que van recollir, una part se l'enduien, que no va arribar. I després, ja durant la postguerra, ja van anar retornant les peces al seu lloc. La pila baptismal no va tornar, però el quadre sí. I fins als anys 60, que l'Henó de la Sarte decideix fer-li una restauració, és el moment que descobreixen que és un Lluís Dalmau. O sigui, de fet, fins als anys 60 no ho vam saber. O sigui, l'obra, perquè tenien la mala costum de no signar les obres.
0: Sí.
1: Excepcionalment, l'obra de la Verge dels Consellers sí que està signada, però la resta no ho signa. Llavors, el Lluís Dalmau, inicialment, es pensaven que era un artista d'una sola obra, i a partir dels anys 60 van descobrint que hi ha el retaule de Sant Baldiri. Després, amb una documentació a València, descobreixen que també havia treballat per la marquesa de Requesens, aquí a Molins de Rei. O sigui que ja hi ha diverses obres. Llavors, als anys 60, doncs, tenim l'Eno de las Artes, que fa aquesta restauració, i participa d'una exposició general a Barcelona, que per això la restauren, i després ja retorna a Sant Boi. O sigui que l'obra en si ha anat patint vicissituds i formen part d'aquesta història i d'aquesta problemàtica que tenen els conflictes, i a vegades queden autors en l'oblit just perquè en el moment no estava de moda que signessin les obres, per exemple.
0: I per això val la pena exposicions com aquesta, 1448, del mestre Lluís Dalmau, entre el Museu de Sant Boi de Llobregat i també el Museu Nacional d'Art de Catalunya, per recordar i posar en valor la trajectòria d'aquest pintor gòtic, que, tal com dèiem, sobretot és conegut per aquesta pintura de la Mare de Déu dels Consellers, però que també va fer altres feines, com aquest retaule de Sant Baldiri, que hi ha a Sant Boi de Llobregat, que té tota una història que ara estàvem recorrent i que explica molt també, doncs, com és la història de l'art del món i d'Occident, i més concretament de quan parlem de Catalunya, amb totes les guerres per les quals hem hagut d'anar patint aquí al llarg dels segles, i que això, una de les conseqüències també, les pateix el món de l'art, i per això, doncs, hi ha aquestes obres disgregades, més els canvis de moda, que ja hem parlat, i tot això. I d'això n'hem volgut parlar amb la directora del Museu de Sant Boi, la senyora Maria Lladó Barreda. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.

I així arribem al final del viatge del tren de la història d'avui, amb una mica de soroll, perquè al començament hem recordat un altre tren, el que va passar a la història, no pas per la seva velocitat ni per la seva ruta, sinó per un robatori que va sacsejar el Regne Unit i que va convertir alguns dels seus protagonistes en figures gairebé mítiques del crim contemporani. Un d'aquells noms era el de Ronnie Biggs, i és aquí on la història fa un gir inesperat i sorprenent, perquè anys més tard aquest criminal acabaria convertint-se, ni que fos per un moment, en una veu de la cultura popular. El 1978, quan el grup de punk britànic Sex Pistols ja s'havia dissolt i havia perdut tant el baixista Sid Vicious com el cantant Johnny Rotten, els membres que quedaven, Paul Cook i Steve Jones, van gravar un nou senzill amb la veu d'aquell mateix Ronnie Biggs, que el sentiu aquí de fons. La cançó es titulava No One Is Innocent i es va publicar el 30 de juny de 1978. En aquell moment, Biggs vivia al Brasil, encara buscat per la justícia britànica, però protegit per l'extradició. I des d'allà va posar veu a una cançó que és gairebé una provocació, una mena de pregària punk que començava cada estrofa amb un irònic God Save mentre anava citant tota mena de personatges controvertits, des de presentadors de televisió fins a criminals, polítics o dictadors. El missatge era clar. Bons o dolents, poderosos o miserables, tots apareixen barrejats en la mateixa llista. La conclusió és la que anuncia el títol de la cançó. Ningú no és innocent. Potser és una mirada cínica, fins i tot nihilista, però també ens recorda una cosa molt pròpia de la història, que els personatges del passat, com els del present, rarament són del tot herois o del tot culpables. I és curiós pensar que aquell home que havia participat en un dels robatoris de tren més famosos del segle XX acabaria cantant en una cançó que es convertiria en un èxit, arribant al número 7 de les llistes britàniques. I mira que la cançó, déu-n'hi-do, però això és un altre tema que jo de música no hi entenc. Sigui com sigui, ja ho veieu, la història, com els trens, està plena de trajectes inesperats.

I el trajecte d'avui arriba al seu punt final. Com sempre, les palanques i els botons, Jordi Pou i Manel Saiz, donant-nos la benvinguda a l'estació, avui de nou la Laura Estrada, i qui us ha parlat, en Xavier Carmeniu. Que sigueu feliços. Adéu-siau.

0: que ha pedido a los asistentes a este mitin que no se confíen, hay que dar la batalla hasta el final con mensajes velados a la ultraderecha de Vox, ha dicho, para tener un gobierno sin ataduras en Andalucía a partir del 17 de mayo.
1: Y más sobre el brote de antivirus, el gobierno británico ha enviado personal médico y militar a la isla de Tristán en el Pacífico, donde paró el Ondius para que desembarcara un ciudadano de Reino Unido. El hombre presenta síntomas compatibles con el virus. Velo Jiménez.
2: Han sido 6 paracaidistas y 2 médicos del ejército de Reino Unido los que han llegado en paracaídas a esta isla del Atlántico, Tristán de Acuña, una de las islas más remotas del planeta que de hecho no tiene ni aeropuerto y en el que el crucero hizo una parada el 14 de abril. Reino Unido ha enviado esta operación especial para ayudar a un ciudadano británico sospechoso de tener antivirus. Este hombre se bajó del crucero a mediados de abril en esta isla porque reside en ella y empezó a presentar síntomas, fiebre y diarrea 2 semanas después de bajarse, aunque actualmente se encuentra estable y aislado.
1: Nos queda la información del deporte, queda tan solo una hora para que siga la Liga. Eloy Sánchez, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas. Sigue el fútbol en el día donde el Barcelona podría ganar el título de Liga a partir de las 9 de la noche si empata o gana el Real Madrid, que viajará sin Mbappé, que arrastra molestias. En el resto de la jornada, a las 2 de la tarde, Mallorca-Villarreal, Athletic Club Valencia a las 4 y cuarto y a las 6 y media de la tarde, Oviedo-Getafe. Todo lo podrán seguir en Carrusel Deportivo. Y acaba de terminar la carrera de Moto2 con victoria para Izan Guevara.
1: Es todo. Sigue la información actualizada en cadenaser.com y a partir de las 2, la 1 en Canarias, ya en tiempo de hora 14 con Aida Bao.
4: Cadena SER. Servicios informativos.
5: Cadena SER y SER Catalunya. Més oients que mai. A la Cadena SER y SER Catalunya. Tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
6: Què tal? Molt bon dia. Bon diumenge, Clàudia Arcanons.
7: Bon diumenge, Màxim Castillo.
6: Sempre comencem fent preguntes. Aquesta no te la puc fer tu?
7: No gaire.
6: O sí, perquè ja els atens, no?
7: Els 24. Els tinc.
6: Ja fa una estona, però de fet estàs a punt de fer-ne 25.
7: Ea.
6: L'aniversari és d'aquí pocs dies. Mm-hmm. Per tant, com ets... Com ets amb 24 anys?
7: Ens estem presentant, dos petons, tal...
6: Bueno, els oients ja et saben com és.
7: Més o menys.
6: Perquè t'escolten cada cap de setmana amb 24 anys. Però com eren amb 24 anys les nostres convidades, l'actriu Nausicaa Bonin i la directora d'escena Anna Serrano? Com esteu, Nausicaa? Anna, bon dia.
8: Bon dia.
6: Ja sabeu
8: bon dia.
6: Per què us faig aquesta pregunta.
8: Sí, hem lligat caps.
6: Tot i que lligar caps amb aquesta setmana d'orilla, d'estrena, l'autora... Acabeu d'ensenyar aquesta feina al Teatre Lliure... costa una mica, no?
8: Sí, jo tinc la neurona una mica cansada.
6: Honestos,
8: portem, ha sigut la setmana d'estrena, les setmanes d'estrena sempre són molt intenses, moltes emocions, crec que teníem moltes ganes que arribés aquesta setmana i de poder ensenyar aquest espectacle al públic i sentir la seva resposta, però setmana dura, portem molts dies i hem fet molta feina per arribar fins aquí, molt orgulloses.
6: Però a la vegada tenen aquesta llum als ulls, aquesta brilló d'il·lusió.
9: Sí, estem rebent comentaris molt bonics i està sent molt, molt xulo després de tota aquesta feina... No, tan intensa i tan allò de posar-hi el cap, el cos, el cor, tot. Trasbals emocional a l'hora que l'energia, no, va caient, va pujant, o sigui, tot una mica.
6: Sí, sí, però no us escapeu. Com éreu els 24?
7: Heu trempejat molt bé.
6: Sí.
8: Com era els 24?
6: Deien allò de... Ai, és que ets molt madura per la teva edat, com li
7: correcte.
6: Diuen al personatge.
7: Això us ho deuen haver dit.
8: Sí.
7: Més d'una vegada.
6: Sí, no?
8: Sí.
7: Sí.
6: I segurament persones grans, senyors grans... O...
9: Sí, a mi concretament també en lo laboral, com que jo també vaig començar molt jove a treballar en el món del teatre, doncs hi havia una cosa com de noia que lidera un equip jove, cada cop doncs, estàs a la sala d'assaig o entres al teatre, entres a la sala i ningú pensa que tu siguis la directora,
6: clar,
9: no?
6: Com el grup A, dieu-ho,
9: aquestes coses.
6: No, la companyia que sou senyora, també, deixa'm-ho dir. I tu també vas patir aquesta situació, no sé si paties el terme o el verb.
8: Sí, no sé si paties la paraula,
6: perquè
8: però...
6: Perquè depèn de com t'ho diguin, sí que és condescendent.
8: Sí, absolutament.
6: Sí.
8: Absolutament. Sí, jo crec que compartim amb l'Anna també que vam començar a treballar molt joves, llavors sí que hi ha aquesta sensació com això, no? Que la gent et fa més gran del que ets. Però amb 24 anys... molta tortureta mental, molta inseguretat... Yeah. Però bé, amb això anem millorant.
6: Però això va amb la persona o amb la feina que fa aquesta persona?
8: Jo crec que tot suma. Bé, jo crec que, evidentment, l'exposició sempre et col·loca en un lloc de vulnerabilitat. Sumat a un cert caràcter, doncs tenim el còctel perfecte.
6: Anem ja, doncs?
7: Home, tira.
6: Parlem de passió, de desafiament, perquè s'acaba d'estrenar l'autora, una obra...

0: Bell Hickson, on una jove escriptora vol fer la revolució.
1: No, ja ho sé que no és real, és una obra de teatre.
2: L'has d'acabar. No puc vendre entrades per veure Mary Poppins en plena bacanal.
1: És la vida real, això. N'estem fins al cony d'haver d'escoltar el que ens han de dir aquests tios amb la pell arrugada, els casaments. T'ha tocat fer el món i a mi m'ha tocat haver-hi de viure.
3: Anna, tu dius que el primer cop que la vas llegir vas flipar en tots els sentits.
4: Sí, perquè per una banda a nivell del discurs, de lo que parla, de les paraules que utilitza, de com ho escriu, hi ha una cosa d'escriure sense tabús, de vomitar, de dir-ho tot tal qual, que em va flipar bastant i em va xocar bastant, perquè normalment, almenys aquí, no estem acostumats a aquest tipus d'escriptura. Això per una banda, i després tota la part de la forma, del com, no? del com ella ho explica, i el fet de que és una obra doncs, zero convencional, zero no fa cas a les estructures, diguéssim, no lògiques i que estem acostumats, i llavors això per una directora com jo, almenys, que li agrada jugar i provar, i era això i era allò, era com fantàstic per dir, doncs, tenia com gairebé 5 o 6 obres dins d'una per anar obrint com maneres de fer, i això em va cridar molt l'atenció.
0: Està molt bé, perquè mai saps on ets en aquesta obra,
4: sí.
0: En aquesta història, no saps on agafar-te, no? En qualsevol cas, pel personatge principal ja va venir al cap aquesta senyora que tens aquí al costat, la Nausicaa Onnit.
4: Clar, o sigui, el personatge principal, l'autora, és una dona que... O sigui, hi ha alguna com de la Nausicaa de dona de teatre, que crec que és molt xulo i del meta que té la funció, també, que hi havia d'haver alguna cosa per mi molt, molt important d'això, no? I després una cosa que té la Naus també molt, molt magnètica, alhora que molt aterrada, i hi ha com un mix d'ingredients en aquesta persona que són explosius.
5: Jo recordo molt la primera trucada que em va fer l'Anna, que em va dir, tinc una cosa que crec que pot ser molt guai i m'encantaria que hi fossis. I recordo llegir-m'ho i, o sigui, no vaig dubtar cap moment de hòstia, això ho vull fer perquè crec que arriba poques vegades a la vida t'arriben personatges tan com es diu en català, no? Tan golosos.
0: Llaminers.
5: Sí, tan llaminers i tan interessants, amb tantes capes i amb tantes possibilitats. Jo vaig veure com això, moltes possibilitats, no? Moltes portes obertes, i tot el que plantejava la funció no només dins de l'obra, sinó que posava en qüestió moltes coses, no? No només com fem aquesta obra, sinó com escrivim, com creem, com ens relacionem dins d'aquesta indústria. Per mi m'obria portes no només a nivell professional, sinó de fer moltes preguntes a nivell personal sobre la nostra feina.
3: Que de fet tot comença amb aquesta discussió de la jove interpretada per la Rabina Reventós i un director més gran que ella, que el fa en Javier Beltrán. I per què xoquen tant, no? Perquè és una bona estona d'escena. Quina idea té ella del teatre?
4: Clar, ella té 24 anys i és aquesta... Bueno, està en un moment on el teatre l'ha decepcionat, no? On ella té com una certa esperança cap a aquesta cosa més, doncs, no? Màgica, mitològica. Ella parla de que el teatre és un foc sagrat, no? I té com una passió allà ficada i unes expectatives molt altes que després també es transformen en unes decepcions molt altes, no? I llavors, bueno, ella parla d'acabar contínuament al teatre per veure si realment aquest lloc es converteix en un lloc on hi hagi veritat. I no la troba, almenys en els espectacles que se li estan oferint, no?
3: Perquè, en canvi, ell té aquell punt de... És que ets tan 24 anys, ets tan de... Ai, enderroquem el capitalisme, no sé què... I aquí el públic riu molt.
4: Sí.
3: O sigui, quan ella diu, però tu què vols?
4: Sí,
3: I ella,
4: sí.
3: Desmantellar el capitalisme i enderrocar el patriarcat. I la gent es pixa de riure, perquè ara és com un meme. No? Vull dir, voler ser revolucionari és un meme? S'ha convertit en això?
5: Jo crec que és la mirada sobre això, no? Que hi ha una part de la mirada sobre això que s'ha convertit en això, però no crec, no hauria de ser-ho. El que passa que no, la manera que té aquesta societat de confrontar-se a les coses que l'incomoden és a través d'enfotre-se'n, no? Igual que hi ha, no? Tot l'humor sobre, pues això, sobre feminisme, sobre tal, perquè al final són coses que incomoden, i per tant la manera que troba el patriarcat de ridiculitzar aquestes coses és a través del meme,
3: sí,
5: com a símbol,
3: sí, sí.
5: d'enfotre-se'n d'alguna cosa que et molesta.
3: Ell, en canvi, està com en una altra fase, i vosaltres trobeu
0: com
3: que això...
0: És més gran.
3: Clar, sí, sí. Però sí. Voler canviar el món és una cosa que passa amb l'edat? És allò que es queda de... Ai, sí, és que era... tenia tanta passió i tanta força i l'he anat deixant enrere, o sigui, yeah. Heu tingut aquesta decepció?
0: Que tampoc sou tan grans.
3: No.
4: Però... No, però bueno, sí que és veritat que l'acumulació de coses que et passen a la vida, suposo que et van portar una mica cap a aquesta cosa d'acomodar-se, sí. No? De tal, però sí que, per exemple, justament, veient aquesta funció hi ha algo, i també passava a la gent a l'estrena que ens deia, hòstia, fa molt que no havia algú així, com una mica d'aquesta cosa de tornar a enxufar-se amb algú i de tenir esperança i de tal, que de cop et fa aixecar-te una mica de la cadira aquesta de la comoditat, que crec que és guai que de vegades ens fotem una mica d'una bona hòstia així com, no?, un sacseig, com per dir ei, moment, que quedar-se al sofà tanta estona igual no cal, no?
3: I, però clar, sí. És que també és molt cansat haver lluitat tant, i a vegades clar. Ja sents que has estat tan al peu del canó, que tens un punt de dir tu que ho faci un altre.
4: Sí, bueno,
3: no sé com us hi heu relacionat vosaltres amb això, eh? Amb aquestes paraules tan grosses, no? De posar el patriarcat, el feminisme, que sembla que estem molt desencantats.
4: Sí.
3: Jo fent assumpcions, aquí, completament. Vull dir que em podeu dir no, tia, no.
5: No, suposo perquè també el capitalisme té això, no?, que absorbeix qualsevol revolució, en el fons, no? I per això Zara té camisetes de feminisme i ecologisme, i perquè, en el fons, la gran lluita és aquesta, no?, és seguir sent revolucionari quan la revolució fins i tot es capitalitza.
4: De fet, hi ha una frase que diu el Javi a la funció quan fa director, que diu, parla de que la ràbia de la noia jove farà que la gent compri entrades. I ella s'indigna molt amb això, diu, en sèrio? I ell diu, sí, és que és el que està de moda, vull dir, és el que es porta. I ho diu tan tranquil, no? I realment és veritat, o sigui, ara mateix, i mira que l'obra és del 2018, però ara mateix, vull dir, és molt vigent, no?, aquesta frase.
0: Dona jove i emprenyada. Jo no t'hi vas fixar tu, jo no m'hi vaig fixar.
3: Amb el cartell, no?
0: Amb el cartell.
3: Del pis, que hi ha allà, dona jove i emprenyada. Això és sí, idea teva,
0: idea teva, Anna?
4: Això és una acotació del text.
0: Ah, és de l'autora?
4: Sí, sí, sí. Ella explica... Les acotacions d'aquest text són magnífiques, són increïbles, perquè n'hi han que són superdescriptives de l'espai i et diu exactament com ha de ser el sofà i no sé què, que això concretament ens ho hem empatat, però el cartell sí que...
0: No li digueu, no
4: sí
0: li digueu.
4: Sí que li hem fet molt cas, apareix un cartell on posa dona jove i emprenyada, tal, i després hi ha altres... acotacions que són totalment conceptuals, que et fan com també donar moltes voltes de com estàs dirigint aquesta història i tal, que és magnífic, és molt guai.
5: No sé, sí, realment és un text que val molt la pena llegir-lo, perquè hi ha una literatura molt més...
0: Està editat.
5: Sí, en
0: català o castellà? Sí.
4: En català...
5: La traducció de la Carlota Subirós, sí, i l'editorial...
4: Sí, Arola?
5: Arola? Crec que sí.
0: Edicions Arola...
4: Crec que sí. La que estan fent ara, la línia que estan fent al llibre ara...
0: Sí, sí.
4: Doncs aquesta, sí.
0: Què anava a dir? Javier Beltrán, Rabina Reventós, Nausica Bonin i David Selves, no ens el deixéssim, que encarna el director més gran, diguem-ne. Uh-huh. Converses que teniu durant els assajos, va. Perquè no sé si algun director de teatre real li xiularan les orelles. No sé si...
4: Espero que tant de bo.
0: No sé si sortien alguns noms per allà.
4: I tant.
0: O pensàveu en alguns noms.
5: Si és així, haurem fet bé la nostra feina.
4: Sí, evidentment. Hem parlat molt d'això. És un tema que surt molt a la funció i que totes, d'una manera o altra, hem estat allà en moments amb doncs, aquesta vulnerabilitat, incomoditat, de situacions...
0: D'ús de poder, sí. Diguem-ho clar, no?
4: Sí, sí, sí. I no només les dones, també els homes. Vull dir que és veritat que la figura del director doncs és una figura de molt poder i que també, mirant enrere, doncs, les viejas escuelas encara era
0: encara,
4: més...
0: Encara,
4: Em refereixo que
0: era,
4: si mirem
0: abans,
4: enrere en com es feia, que encara era més fort, que no vol dir que ara
0: però passi. És el però... que t'anava a dir. O sigui, aquesta rèmora del passat doncs la traiem de sobre.
4: No, perquè hi ha una cosa també de gènere que... Vull dir que no només parlem del director que fa crits, que hi ha una cosa de gènere d'això, no?, també de la mirada cap a l'actriu, cap a la sexualització, etcètera, que és molt difícil que se'n vagi.
3: O fins i tot sentir-te... Ai, perdona.
5: Sí. No, una bona mica...
0: T'hi has trobat, tu, en el
5: sí,
0: dia a dia
5: bueno,
0: de la teva feina.
5: Sí, que l'experiència personal de cadascú al final és anecdòtica. Intentem parlar d'algú més... que està més per sobre d'això, no? Però que al final jo també crec que... Vull dir que no només són figures concretes, sinó que el poder en si és una cosa masculina i patriarcal, i el poder és algú que nosaltres també, com a dones de la nostra generació, també tenim integrat. Llavors, per mi no només té a veure amb la deconstrucció de lo antic, sinó amb què hi ha de tot això en nosaltres, que crec que és una de les coses que més ens hem intentat qüestionar, no? Bueno, l'Anna i la Judit ho parlaven molt a l'hora d'interpretar aquesta peça, no? De si posem aquesta... Per què estem posant aquesta escenografia? Per què estem posant aquest vestuari? Per què estem posant això? Perquè la nostra mirada, com a dones contemporànies, feministes i tot, també està contaminada de tot això. Jo crec que la feina una mica no és tant demonitzar les antigues generacions, que sí, que ja ho sabem, sinó de qüestionar-nos què hi ha de tot això en nosaltres.
0: Que bueno, i què volem ser, també, no? Una mica?
4: Sí, i que al final és això, no? Com que nosaltres ho hem heretat treballant a fer, no? Vull dir, en tots els àmbits de la nostra vida hi ha algú de que el que tu et surts sol és aquesta lògica patriarcal, no? Són aquestes formes, aquestes mirades. Llavors, és constantment anar fent l'exercici de per què estem posant això? Què vol dir si posem això? Què significa aquest gest?
0: Per què el pantalonet curt? No? Per què el taló? Per què aquesta còrio? No? Parlàvem a micro tancat de l'escenografia, la cosa. No sé com l'heu batejat, però jo li dic la cosa.
4: El bitxo.
5: El bitxo.
0: Hi ha una part central de l'obra, que és aquests 20 minuts de monòleg que té la música Bonin, que ens n'anem, no? El personatge s'allibera, ho entenem perfectament, no? D'aquesta mirada que ara dèiem. No sé, què podem dir d'aquest moment sense desvetllar gaires?
4: Mira, és un moment que quan tu llegeixes a l'obra canvia totalment, és a dir, tu no estàs llegint una obra de teatre en aquell moment, estàs llegint una narració que té a veure amb un somni, que té a veure amb una cosa mitològica, màgica, que transporta un altre paisatge completament diferent, una lògica, no? Les coses apareixen, desapareixen, l'escriptura és molt més poètica, inclús en el text no posa que ho diu l'autora, vull dir que també de cop haguéssim pogut fer un text projectat o una dua nova, o un... No? I en aquest cas és un monòleg que fa la Nausica de manera increïble i ja l'acompanya un bitxo un bitxo màgic. Bueno, un paisatge
0: que es mou.
4: Que es mou i que...
0: Canvia de forma.
3: Home, i deixa molts dubtes a l'audiència.
4: Sí, que té a veure amb la màgia, no? Amb l'ajut també parlant molt d'això de la màgia, que té a veure amb la part més instintiva del text, que obre aquesta imaginació, no? Que hi ha algú que no es concreta, sinó que queda com en un espai eteri, no?
0: I de desig, també, no? És un moment important pel desig i per sentir-se lliure, no observat. Ja siguis noi o siguis noia, perquè jo, bueno, pensava en això, en les manies que tenim tots al cap i a la fi, no? Físiques. No sé si d'això també en parlàveu, no? O no tant?
4: Manies físiques.
0: Imatge, no relacionades tant. Amb la imatge, no tant, com et veuen, no? La percepció...
5: No, bueno, tant, crec que era algú que planava en tota la funció, sí. No? Però no, crec que com... No, no crec que al final la provocació, que és aquest, el títol
4: diu,
5: que li han posat...
4: Es diu La provocació.
5: El títol que se li ha posat aquest tros de la peça. Sí, té molt més a veure amb l'oníric, amb l'instintiu, amb fer volar... Amb que cadascú viatgi en el seu lloc més íntim, no? Sense intentar imposar a l'espectador idees concretes.
4: I sense la voluntat d'acompanyar, no? Com d'agafar de la mà de l'espectador, sí. De dir, això, no, ara estic aquí, ara estic allà, llavors aquí vaig allà, que és el que estem acostumats, i també té a veure amb com la Ella Hickson, l'autora de l'autora, va escriure aquest text, que ella el va escriure en 4 setmanes
0: en una cabana,
4: no? Al mig del bosc, perduda, sí. Sense cap feedback, sense enviar tinc aquesta escena, què em penses? No, res. O sigui, ella va escriure vomitada, a raig, i va dir, això és. I així es va quedar. I llavors hi ha algú d'això que connecta amb com ella estava, no, en aquell moment escrivint tot això, i ella parla molt també d'això, de que escrivia somnis, de que escrivia, feia escriptura automàtica, que és aquesta cosa d'escriure, escriure i no parar d'escriure, no? Sense punts, sense comes, sense res. Llavors, bueno, si té algú de...
3: Té un punt, Eva Baltasar, això, de Parmagel, no? Sí. D'aquesta cosa d'escriure
5: sense que... Jo just m'estic llegint l'últim llibre de Peixos. I li enviava captures de pantalla a l'Anna, en plan, flipa.
0: S'haurien de conèixer, per tant.
4: Sí, sí.
0: No, Eva i l'autora.
4: Estic flipant molt fort. És que era gairebé literal. Hi havia algú com de dir, és que podria seguir dient aquest text i quadraria perfecte, saps?
0: Uau. Bueno, ara li han adaptat el teatre Parmagel, a l'Eva Baltasar. L'altre dia la teníem aquí al programa.
3: I ella explicava que ho va escriure pensant que ningú ho llegiria mai.
0: Sí, sí, sí.
4: És que això és important, eh? Lo de la mirada realment és tan fort.
0: També hi ha moments coreo, com el de la Rabina Reventós, estupendos.

0: no havia ballat jo això. També acotació o...?
1: No, no, això no. És llicència nostra.
2: Qualitat pròpia.
1: Sí, sí,
0: perfecte.
1: Sí.
0: Molt, molt a favor.
1: Sí, sí, això, això va ser... Estàvem, o sigui, el, un dels grans reptes d'aquesta obra és com trobar el codi de cada escena, perquè realment cada escena baixa com d'un lloc diferent. Llavors hi havia algú d'arrencar una escena amb aquesta cançó i ja et col·locava en un lloc molt diferenciat de la resta i molt concret, no?, per sí, sí, sí. certes coses.
3: Que la Ravina escrivia, tipus, aquest equip que em cuida cada dia i que abans de sortir em dieu disfruta. O sigui, com has fet treballar amb algú que ara està com començant?
2: Ara, és que just dinava amb una amiga i li comentava com per mi està sent molt bonic poder acompanyar aquest lloc on jo he estat tants anys, no?, veure aquesta fragilitat, vulnerabilitat i poder sostenir com a mi m'hagués agradat que em sostinguessin. També crec que el que fa la Ravina, o sigui, em sembla una heroïcitat començar aquesta funció com la comença, em sembla heroic. Llavors, només tinc paraules d'admiració cap a aquesta petita persona.
0: Com mesurareu l'èxit de l'obra de teatre? Amb entrades venudes?
1: Espero... Bueno, depèn de qui el mesuri, no?
0: Hòstia.
1: Però no, jo amb els comentaris, o sigui... Jo per mi és un èxit perquè estic plenament satisfeta, orgullosa, o sigui, m'encanta el que hem fet, sent molt sincera. Llavors, després, el que vingui després, tant de bo arribin, no?, com comentaris xulos i tal, però alhora també, o sigui, si hi ha gent a qui no li agrada, és que algú no hem fet... O sigui, si no hi ha gent a qui no li agrada, és que algú no hem fet bé. Penso, perquè és una funció que clarament ha de descol·locar, clarament ha d'incomodar a certes persones, llavors hi ha algú com de també rebre aquests comentaris, que em sembla superinteressant.
0: Però com viviu aquesta dicotomia que planteja l'obra, no?, el teatre comercial versus art, no? O aquesta cosa sagrada, no?, que va buscant la veritat, que va buscant el personatge principal.
2: Jo crec que l'obra també ens explica que no hi ha extrems, no? Sinó que, vull dir, que la veritat no està en un extrem, sinó en el matís de grisos que hi ha al mig. Llavors, que tampoc podem contraposar el teatre comercial amb l'art, sinó que, bueno, trobar quin és aquest lloc intermig, que també té molt a veure amb la necessitat de cadascú. És a dir, crec que no s'ha d'invalidar ni una cosa ni l'altra, sinó que les dues coses formen part de lo mateix. Simplement que són dos llocs diferents des d'on veure-ho i que haurien de poder conviure.
0: I és naïf pensar que el teatre pot canviar el món, i l'art en general, i la cultura?
1: No sé, canviar el món és una paraula molt gran, però veure una funció i que et passin coses per dins, jo crec que amb aquesta funció passa i amb moltes altres també. Llavors, jo quan vaig al teatre i ja em passa alguna cosa, hi ha algú intern que s'ha mogut.
0: Quin gustasso, sortir plorant,
1: sí,
0: no?
1: Sí, o rient molt, no? O amb agulletes de riure, i no sé.
2: Sí, de fet, el David ho diu en una frase, no? Com que el que més temem tots és la irrellevància. I jo crec que justament, no, l'art ha de moure. Que moure també vol dir poder sortir d'allà havent rigut, havent-ho passat bé i havent alliberat les teves tensions. Vull dir, no, tampoc s'ha de menysprear això, però sí, jo crec que mentre surtis d'un espectacle on t'hagin passat coses, també crec que com a espectador has d'estar obert a que et passin coses. Que moltes vegades també, no, en aquest moment vital que estem vivint, també hi ha molt bloqueig personal de no deixar que les coses et travessin. I crec que justament aquesta és una funció on s'agraeix que com a espectador vinguis obert a que et passin coses, inclòs la incomoditat, inclòs el no ho entenc i això no em fa sentir bé perquè jo vull anar al teatre i que em facin sentir un espectador intel·ligent perquè ho entenc tot. Clar,
0: tots... Estàs pensant en algú?
2: No, gens.
1: No, però és una cosa molt...
2: No, però és algú que passa. Sí, que a mi em pot passar també. Sí. No? Si jo surto d'una funció dient, ah, que bé, ho entès tot i que intel·ligent que em sento, pues em fa sentir bé. I desmuntar això també em sembla interessant.
0: Bueno, però està bé també que et portin a llocs que no coneixes i no sàpigues per on vas, no? Allò, això em motiva també.
1: Sí, sí,
0: teniu
1: total.
0: Gaudís ara, després, o què?
1: La música té funció.
0: El que vam riure, tu. Doncs no us perdeu l'autora, el Lliure de Gràcia, fins al 7 de juny, amb Anna Serrano, la direcció, Nausica Bonin, protagonitzant al costat de tota aquesta gent que David Selves, Ravina Reventós, que no me'n recordava, i Javier Beltrán. Ho he dit bé, eh?
1: Sí, super bueno, tant.
0: I tot l'equip tècnic i creatiu al
1: darrere. I el bitxo.
0: O la cosa. Moltes gràcies i molta
1: sort. A vosaltres.
0: Gràcies.

0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
1: D'aquí un minut seran dos quarts de dues. Clàudia, ara feia molts de dies que no jugàvem.
2: Mm-hmm.
1: Què?
2: Ganes, no?
1: Som-hi?
2: Vinga.
1: Juguem al Què tenen a veure? Què tenen a veure Estopa amb la Vico? Noche entera. I què tenen a veure Estopa i la Vico amb...
2: Rosalia.
1: Va, completem. I què tenen a veure tots aquests artistes i moltíssims més amb la que ja fa estona que plora i no deixa de facturar?

0: clar que he dit, fa estona que plora, no. Fa estona que no plora, perquè les mujeres no lloren. Aturen solo. Productor musical, enginyer de so, Roger Rodés, com estàs?
1: Molt bé.
0: Bon dia.
1: Gràcies, bon
0: tu
1: dia.
0: Tu ets el vincle, eh? Tu ets la connexió entre tots aquests músics.
1: Això sembla.
0: Tots han passat... Ui, això ara sonarà molt malament. Han passat per tu, per les teves mans.
1: I tant.
0: En un sentit figurat i metafòric.
1: Sí, sí, sí.
0: I bueno, o no, eh? Perquè de vegades l'artista se l'ha d'acompanyar, fins i tot abraçar, no?
1: A tu, absolutament.
0: Sí, sí, sí, hi ha moments, sí, sí.
1: No? Compartim,
0: sí,
1: molts
0: tristos
1: moments.
0: I sí, moments
1: bonics,
0: de... Això no surt.
1: Sí, sí, sí. No?
0: Vull dir que ets molt psicòleg, tu, també.
1: Totalment. Sí, sí, sí. És que són moments tan bonics de creació, no? Que, i tan íntims, que has de jugar tots els papers possibles.
0: Què sents quan les sents així encadenades? Perquè tot això...
1: He flipat.
0: Han sigut èxits.
1: He flipat molt bé aquest medley. He flipat.
0: I ens hem deixat...
1: No, molts. És que sortiríem d'aquí a les 5 de la tarda.
0: Com a mínim dues dècades llargues,
1: sí,
0: de professió, no?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Però això, quan, no sé si t'acostumes a sentir, no? Com aquell actor que mira o no mira les seves pel·lícules, no sé si tu tornes a sentir les teves produccions.
1: Jo crec que no, sempre hi ha el gusanillo, no? Quan et sona una cançó amb la que has participat, fa com... Se't desperta el buetins que em fa il·lusió. Estàs al súper i sents allò... Clar. Nil Moliner i dius... Ai, mira!
2: Ho he fet jo,
1: no,
2: això.
1: És, sí. És molt guai i sempre no ho perdo mai.
2: Bueno, i a més les teves filles, no? Per exemple, que deies ara que ja tenen aquesta data, 17, 19 anys,
1: clar,
2: tu vas al cotxe amb elles i de cop... Bueno, nenes, això ho he fet jo.
1: No? Ja ho saben, sí, es menja i la meva dona igual, es mengen tots els marrons diaris. Mm.
0: El teu centre d'operacions és Medusa Studio, que comparteixes amb el teu soci, Manu Guix.
1: Total. El meu germanet musical.
0: Ja en parlem després, també. Però, clar, el teu amb la música comença molts anys abans.
1: Uf.
0: Però molts anys vol dir molts anys. De petit, fins i tot. Sí.
1: Hòstia, us hem format molt bé, eh?
0: 12? 12?
1: Sí, sí, sí. Vaig fer el meu primer grup molt petit. Vull dir, que sota de casa meva hi havia una tenda electrònica i em van dir que el micro era un altaveu al revés. I a partir d'aquí vaig dir, ah, sí? I vaig començar a arrencar els altaveus de les teles que la gent tirava, me'ls enganxava amb cinta a la guitarra espanyola i a l'entrada de l'amplificador Vieta dels meus pares. I clar, tocaves la guitarra espanyola i això era, doncs això, 10, 11 anys. I amb el meu cosí Carles vam començar a muntar el primer grup. Evidentment, el públic eren els meus pares i els veïns. Va, que us farem unes cançons. Però ja vaig veure que m'agradava això,
0: sí,
1: de barrejar la música amb la tecnologia.
0: Sí, però és molt friqui, això de nou. O sigui, anaves arreplegant televisors...
1: Soc bastant friqui.
0: Pel carrer.
1: No els pujava perquè era petit, doncs els obries, allò...
0: Els estripaves allà.
1: La gent deixava les coses al terra, allà al carrer, doncs els obria com podia i arrencava l'altaveu.
2: Però ja havies de tenir molt ull, eh? Vull dir, per... Jo és que no sé, m'hagués passat pel cap de dir, això, si faig aquí això, sonarà tal...
1: No, és molt de la botiga, el de l'electrònica, jo no tenia ni idea, em va dir, tu agafa un altaveu i tal qual, els dos cables a l'entrada de micro, i vaig dir, hola... Va ser una revelació, és que és molt fort.
0: Però era impossible imaginar-se amb 12 anys que acabaries això, treballant envoltat d'electrònica, no? En un estudi de gravació com aquest. I... Ets feliç.
1: Sí.
0: Ets un tio feliç.
1: Sí.
0: Bueno, però ets feliç a darrere de la taula de so i eres feliç quan estaves a davant de l'escenari, perquè tu també vas tenir el teu grup de música,
1: sí,
0: i les teves cançons van sonar a la ràdio.
1: Sí.
0: El tercer hombre, no es deia?
1: Sí. Sí, a veure, ets molt feliç quan estàs creant i quan veus que la feina que fas té la seva repercussió i surt, no? I més si la pots compartir amb altra gent. Però tenir una carrera pròpia sempre és molt, és el que comentàvem abans, és molt complicat i has de dedicar molta energia i no dones a l'abast. Hi ha un moment que volíem fer altres coses també, m'agradaria vos treballar, doncs, no com a artista, sinó com a productor, no? Com a mà dreta d'altra gent. També me'n venia molt de gust muntar l'estudi de gravació amb el Manu i veus que a poc tot alhora no es pot fer tot. I tenir la carrera és molt esclau i bàsicament, si vols fer-ho bé, només pots fer allò.
0: Estopa? Els germans Muñoz van ser els primers que et van fer confiança?
1: No, els primers que em van fer confiança va ser la Lu, Luciana Carlevaro, amb un projecte que es deia Nubla, molt, molt interessant, de la qual jo també era part de la banda. D'allà va ser com una carambola. La seva parella en aquell moment era el Dani Macaco, amb el que també va confiar molt en mi. I ens vam com associar, diguem, fent tots els discos junts, i d'aquí el Dani Macaco va fer una col·laboració amb Estopa, justament, que era con la mano levantar, i allà em van conèixer els Estopa, i es van quedar com amb mi dins del run-run, i molts anys després em van trucar, es veu que buscaven tècnica, i dius, Roger, tu te podria venir a nostre estudi a gravar? Però ells tenen estudi propi, però no tenen tècnic. Aleshores, quan ells graven, jo vaig, diguem, al seu estudi a fer d'enginyer.
0: Allà al poble, vaja.
1: Sant Feliu, sí.
0: Sí, sí.
1: I allà ja ens seguim enamorats i seguim així pues, fent-ho aquesta tarda al sortir d'aquí.
0: Sí, fins allà. Ui, és que de fet estàs treballant ara en el nou...
1: Ara estem fent coses.
0: En el...
1: Sí, fins aquí. Són assajos, sí, són cosetes, però sí. Sé que per sort a les 9 haurem d'acabar perquè hi ha alguna important avui, amb la qual...
2: Sabeu que sí.
0: Sí, algú del Barça, no? Sí.
2: Pues treballen diumenges, eh?
1: No, mai. Però... No, mai. Jo intento mai treballar tampoc cap de setmana, eh? És el moment d'estar amb la família, tranquil. Però, mira,
2: clar,
1: avui
2: si truca la Shakira, no, i també s'hi ha d'anar.
1: Amb la Shakira, sí, em va arribar a trucar un 31 de desembre.
2: Home, tio.
1: Roger, podes venir?
0: A quina hora del 31 de desembre?
1: No, clar. O potser era el dia abans, però per treballar el 31.
0: Ah.
1: I vaig dir, no.
2: Però sí que no, eh? Sí.
1: No, hi ha coses que són sagrades.
0: Roger Rodés té 2 Grammy pels seus treballs amb Shakira, que després en parlarem, i el primer que va aconseguir un Grammy llatí va ser pel disc Calambre, de Nati Peluso.

0: Confirmem que és una bèstia parda, no?
1: És increïble,
0: la Nati. És un prodigi de la natura, Nati Peluso.
1: És molt canyera, en tots els sentits, eh? O sigui, té molta energia.
2: Clar, tenir-la allà tancada en un estudi, què tal? Com va anar això?
0: A la fera.
1: Bueno, és cansat, clar, has de seguir el seu ritme. Però, o sigui, genial, eh? Però, bueno, és això, és cansat.
0: Grammys, obren portes?
1: Bueno, jo crec que donen caché, sí. No sé si m'han vingut feines arran de tenir Grammys o no. És que més ja no em puc tenir. Sí, per favor, que no m'arribi més. Però suposo que sí, que algú obre. No? Si més no és això, et donen caché, reputació, excusa per pujar una mica al fi, no? Una mica més al preu. Mm.
2: Però tu ja estàs de fent anticampanya, eh? De no em truqueu més...
1: Jo no,
2: ja...
1: per favor, artistes de Catalunya...
2: Endavant, portes obertes.
1: Truqueu-me, sisplau.
0: Però vaja, no. una oferta dels Estats Units, una trucada de Miami o Los Angeles...
1: Hi ha algunes coses, però intento treballar a distància. O sigui, estic treballant amb artistes de Venezuela, de Mèxic, però sempre intento mantenir Orma a casa i intento fer la producció des d'aquí i ells acaben venint aquí a fer les veus i m'ho porto de a casa.
0: Molt bé. I de psicòleg sempre amb tots o amb alguns, no? El que dèiem abans, perquè jo t'he llegit no sé quina entrevista que dius que tu no et calles. O sigui, tu si...
1: No.
0: Si veus que la cosa no va bé, li dius a la cara. Sigui sí. una mega estrella, sigui qui sí. sigui.
1: Això és un fallo o una virtut que tinc. Que jo sempre haig de dir la veritat. La veritat, el que em costa és saber trobar la forma de com dir la veritat, no?
0: Ja.
1: Perquè, a veure, si hi ha molta confiança, això és una puta mierda. Si no hi ha tanta confi, doncs... Escolta'm, està guai, però provem una altra toma, a veure si pots fer alguna miqueta més tal... Has de tenir una mica de mà dreta, no?, per dir la veritat.
0: A Shakira li vas dir que desafinava?
1: Sí, clar, a la primera sessió que vaig fer amb ella, que era com una mica la prova, no? Allò, bueno, provem una sessió a veure com funciona, i ens posem a gravar, i acaba la toma, em mira i em diu... ¿Qué tal? Y ya tenía las dos soluciones, dirle, perfecto, estás increíble, estelar, como brillas, o estás un pelín baja de afinación. Y mira, vaig optar per dir-li la veritat. La veritat és que Shakira canta superbé, eh? O sigui, era per matitzar, però li vaig dir, escolta'm, no, porque yo creo que podrías intentar estar más a tono. I de cop es va quedar cada sèrie dos segons i ja va fer el clic. I a partir d'allà sempre em preguntava coses. Roger, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves? ¿Te pruebo otra con más aire? Y yo, sí, prueba, tal.
2: També és el que esperen de vosaltres, no?
1: Jo crec que sí.
2: Hi ha un punt d'això de...
1: Que passa que, clar, una cosa és el perfil d'enginyer. Enginyer és com una prolongació de la màquina. Jo estic allà i... ¿Quieres otra toma? Otra toma. Però al moment que et pregunten com ho he hecho, estàs ja opinant com a...
2: I tant.
1: Seria una part de producció, també, no? Amb la qual és més...
0: Saps què passa, Roger? Que el que... O sigui, el que s'escolta en una gravació, després l'artista l'ha de defensar en directe.
1: Sí.
0: I vivim en un món, no sé si d'ultraproducció, no? Les màquines, l'enginyeria es pot arribar a tot arreu, no?
1: A tot arreu.
0: Clar, jo, aquesta qüestió, què? Com la treballem?
1: És molt interessant. També depèn de com plantegis el projecte. Hi ha projectes audiovisuals que el de menys és que l'artista t'estigui cantant en directe. Tu vas a veure un espectacle i t'és igual si aquella veu l'està fent en aquells moments o l'ha gravat el dia abans a casa seva. M'entens?
0: Sí, sí.
1: I en canvi no, hi ha artistes més indies o més que tu el que buscaràs és l'essència de l'artista i evidentment valoraràs que t'estigui cantant en directe. És com el cine. El cine ara és implantejable sense la pospo. El concepte aquest de, no, ara lo grabamos con un croma i després borrarem els fils i... Ja. No, si busques un cine més independent, més d'autor, és que tot val, no?
0: A veure, és segurament el teu major èxit, no? El disc de la Shakira...
1: Home, sí, he fet moltes coses, però de la que més repercussió té, potser si a nivell mundial.
0: Escoltem.

0: Mujeres no lloran de Shakira, èxit descomunal, i gira planetària. 2 milions d'espectadors a Copacabana fa 4 dies, residències de no sé quants dies en un recinte aixecat per l'ocasió a Madrid, ara a la tardor, protagonista del nou Waka Waka perquè farà la cançó del Mundial. No t'aclapara la figura de Shakira?
1: Aviam, aclaparà. Amb 1,50 m, potser. No, és
0: broma. We love you, Shakira.
1: I tant que sí, no.
2: És una persona increïble,
0: Si tu has treballat colze a colze amb ella, molts anys, colze a colze, i a casa seva, a més a més.
2: Sí, ella tenia a casa seva i al costat com un estudi. Increïble. Petitet, tot blanc, volia tot blanc, els altaveus de blanc, totes les taules blanques. I clar, hem compartit moltíssims moments bons, dolents, d'intimitat, de... En tot el moment, procés de la separació, doncs clar, va ser dur i...
0: O sigui, us va agafar.
2: Bueno, va començar a treballar abans, però me'l vaig menjar tot, clar, i fins que ara ja està anat a viure a Miami i ja no hi treballo més, clar. No aniré a Miami a treballar amb ella.
0: Com n'és d'exigent, professionalment parlant?
2: Moltíssim.
0: Amb un exemple m'ho pots posar, això?
2: Pues que podem arribar a gravar 130 vegades una mateixa estrofa, I aleshores, clar, vol escoltar les 130 tomes i valorar, a veure, d'aquesta toma vull aquesta paraula, d'aquesta altra vull aquesta, i fins que no estàs 100% convençuda no passem pàgina.
1: I fins i tot aquell àudio, no?, d'un àudio
2: que
1: et van enviar...
2: Ho sabeu tot?
1: De 15 minuts, o
2: és l'àudio que m'han enviat més llarg que la vida per WhatsApp. 16 minuts d'àudio.
0: Però és que te'l va enviar de matinada, no?
2: Sí, jo a la nit per sobre apago el mòbil i també per protegir-me d'aquestes coses, I al matí l'obro i... Què? I sí. Clar, ella era una mica automàtic, no? Allò anava pensant coses i anava molt... Ai, Roger, pues mira, en el minuto 2 quiero probarte, no sé què. I m'ho anava dient i, clar, jo estan aparant l'àudio, anava apuntant tot el que diu i és com...
1: Déu-n'hi-do. Sí. I tu, a més a més, o sigui, tens com... Treballes amb la Shakira i amb aquests noms superenormes, però alhora també amb gent que comença. Vull dir, ho fas una mica també de decisió de tu. Treballo amb les grans estrelles, però també amb en Max Navarro, que ara està començant... I
2: sí,
1: home,
2: mentre es paguin.
0: No,
2: era broma. Que era broma.
1: No, però vull dir que...
2: Clar, perquè si m'agrada... Jo, per sort, crec que tinc la sort ara de poder decidir en què treballo i en què no. I si un projecte m'agrada, encara que sigui més de principiant, ostres, hi apostaré moltíssim. En el cas del Max no considero ni que sigui principiant, o sigui, està fent una cosa molt, molt maca. I això, m'encanta.
0: El teu somni segueix sent gravar amb Paul McCartney?
2: seria genial. Són coses ja... utòpiques, però sí, clar, és un artista, és compositor increïble que ens ha canviat la vida a tots.
0: Quin serà el proper superèxit d'en Roger Rodés? Això es pot saber, es pot intuir, es pot olorar?
2: Ostres, no. A vegades passa, que et penses que serà una cosa i de cop és una altra, no? Treballar amb un artista i dius, aquest serà el single i tal, i de cop no et passa res. O al revés, fas alguna cosa que dius, no, això no tal, i de cop, boom! No et sabria dir.
0: També és guai, això, no?
2: Sí, és genial.
1: Quin et va hi ha algun single que diguis, uah, m'ha sorprès? O que et sorprengués en el seu moment de...
2: Mira, Tu cuerpo en braille és un tema que vam compondre amb el Nil Moliner i el Manu Guix, que ens anem de tant en tant a fer estatjos a Planoles, que és la casa que té el Manu allà, i ens vam pondre junts sobre una idea del Nil a fer un tema, que és Tu cuerpo en braille. I el vam fer, nosaltres encantadíssims, emocionadíssims d'haver fet el tema, però va acabar sent número 1 a tota Espanya, i va ser com...
0: Roger Rodés, que a més va anar a Eurovisió amb aquesta cançó d'en Miqui Núñez. Roger, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres.
0: Fins la propera. Seguim el Tot és Comèdia.

0: Tot és comèdia, amb Màxim Castillo.
1: I per acabar, Clàudia, què fem, un cine?
2: Oh.
1: Ens agrada. Ja sabeu que ens agrada molt seguir les estrenes, les pel·lícules catalanes que arriben als cinemes, i la que podeu veure a partir de divendres d'aquesta setmana que entra, després de voltar per molts festivals, és té un punt especial. Es diu Dies d'estiu i de pluja.
3: Tot bé?
4: Tot bé.
5: Va, jo mai us he trobat a faltar.
6: Porto amb mi les coses que em vas dir.
3: Et passa alguna cosa?
6: El teu amor...
5: No. A tu què et passa?
1: Dies d'estiu i de pluja és especial, entre d'altres coses...
7: Perquè està dirigida pel col·lectiu Espurnes, que són 6 joves formats a la Pompeu Fabra. I aquí, en representació d'elles i ells...
1: L'Eva Picazo, que també és una de les actrius protagonistes. Com estàs, Eva?
8: Hola,
1: bon dia.
8: Molt bé.
1: Al costat dels teus companys, Werner o Werner?
8: Werner.
1: Werner, perquè és la primera vegada que sento aquest nom.
8: Sí, Werner.
1: I, home, l'altre no es queda curt perquè és Uc.
8: Exacte.
1: Casals. Aquest és més històric català. Què? Tot bé? I no vull una resposta d'aquestes com la dels personatges, no? Que per ells tot està bé, tot i que els hi mires la cara i el comportament i com van evolucionant en aquest viatge a muntanya i dius, no, home, bé no esteu. Tu estàs bé? Esteu bé?
8: Estem bé, estem bé. Estem molt contentes d'estrenar per fi aquesta pel·lícula que fa 1000 anys que portem.
1: Això és literal. Doncs.
7: Però és que quan la veu rodar?
8: El 2021, si no m'equivoco. Post-pandèmia, sí, sí, sí.
1: Era un treball de fi de curs?
8: Era un treball de final de grau, de comunicació audiovisual.
1: Fi de curs, no, fi de grau.
8: Sí, sí, i nosaltres ens vam flipar i la gent normalment fa curts, que és el, més adient, no? Per, amb els recursos que tens, però havíem vist que companyes nostres havien fet pel·lícules abans, com amb zero diners, i vam dir, buah, i si ho fem nosaltres també... I en aquell moment érem young and unafraid.
1: Jo no sé si fa 5 anys us imagineu que aniríeu al Festival de Màlaga, aniríeu al DA, al Festival d'Autor de Barcelona, a Àustria, m'han dit que heu estat a Àustria presentant la pel·lícula.
8: Aquesta mateixa setmana.
1: Com ha anat,
8: sí, home, estem flipant. No, o sigui, era el somni, no, realment. Clar. Àustria ha sigut com una sorpresa d'última hora, perquè dèiem, ai, trobarem estrena internacional, perquè, clar, és molt difícil moure una pel·li amb pocs recursos. I va ser molt guai perquè a Àustria ens van seleccionar en una secció on els joves eren adolescents.
3: Ai.
8: O sigui, els joves eren adolescents, no, on els programadors eren adolescents.
1: Ah.
8: I llavors ens programaven gent de 16, 17, i això és com molt guai, no? Perquè vol dir com que la pel·li ha connectat amb el públic jove.
7: I què tal aquest públic jove? Què s'explica allò? Ara parlant d'Àustria,
8: sí.
7: La rebuda, o sigui, què us deien?
8: La rebuda molt xula, sí. Bueno, o sigui, sobretot ens van dir que els encantava el final, que era la seva escena preferida. Suposo que els espectadors hauran de veure la pel·lícula per saber del que estic parlant.
7: I la cançó, no?
8: I la cançó...
1: Toques grasses, o sigui, tothom amb el Shazam, casant-la.
8: Sí, clar, ens van dir, clar, jo no sabia aquesta cançó, però com que em va emocionar molt, i clar, em va semblar super random que fessin Shazam o Cas Grasses d'Àustria.
1: I què fa aquesta pel·lícula? Aquesta cançó, la vostra pel·lícula? Perquè no és fàcil, no? Això va amb drets i potser l'artista no li interessa.
8: Mira, això va ser que nosaltres, quan la ideàvem, pensàvem molt en la gent que estimo, perquè crec que ha sigut una cançó com que... ha sigut bastant heavy, com per tothom li troba com un significat, sent que parla d'ells, i sentíem que la lletra tenia alguna cosa com molt a veure amb la pel·lícula. I dèiem, és que seria genial, és que, però clar, no teníem diners, no? És que seria genial, i dèiem, però com ho fem? Algú coneix algú d'Oques Grasses? Jo igual conec el bateria, jo una vegada vaig veure el cantant, i llavors vam dir, mira, escrivim a la... Hòstia, ara no sé si...
1: El management.
8: Sí.
1: Sí.
8: Bueno, el management, o els que els hi porten com les cançons... Ai, ara no ho sé. Bueno, que els hi vam escriure en plan de... Hola, podem tenir la gent que estimo? I van dir... Espera, que ho pregunto. Quants diners teniu nosaltres? No tenim diners. Va dir, bueno, els hi dic al grup. El grup diu que vale. I nosaltres, així veu? O sigui, no.
1: O sigui, sessió gratuïta.
8: O sigui, que és gràcia, ens has cedit gratuïtament aquesta cançó i estem eternament agraïdes. O sigui, era com el millor que ens podia passar, acabar amb aquesta cançó.
1: Escolta, ja han vist la pel·lícula... No ho sabem.
8: No ho sabem, nosaltres els hi vam passar.
1: Hòstia.
8: El link i l'escena on havia d'anar la cançó, i ens van dir que sí, nosaltres els hem convidat a l'estrena, tant de bo vinguin, però no ho sé perquè som gent molt ocupada.
7: I vosaltres
8: a l'Estadi
7: Olímpic, home.
8: Clar, total.
7: Un allò, jo per tu, tu per mi.
8: Exacte, no? És el més probable que passi. Sí.
1: A veure, i de què va aquesta història? És una història d'amistat. Són tres amics de 20 i pocs que se'n van de vacances al poble de muntanya dels avis d'un d'ells. Es coneixen de tota la vida, però com... si es coneixen de tota la vida, són tan amics, com és que no es diuen les coses?
8: És que jo penso que quan pensàvem en fer la pel·lícula era realment el que ens cridava molt l'atenció, que són aquestes amistats que, jo què sé, que fas al col·le, a l'esplai, com quan ets molt petit, on potser no tens l'acostum d'explicar-te les coses, no? Perquè ets com més petit, llavors vas creixent i la relació que heu construït doncs no va de passar-s'ho bé, de gaudir de la companyia de l'altre, però no de parlar de les coses realment importants. I llavors, quan atreveixes una època de la teva vida on realment les coses que t'estan passant et pesen, és molt difícil fer veure que no passa res, no? Mm. Però a vegades també és molt difícil
7: trencar una dinàmica, no?
8: Exacte, vull parlar amb gent que potser no he tingut el moment de parlar de les coses, no? I també crec que sobretot el protagonista, que és qui té com una problemàtica com amb més, més bestia, heavy, amb sí. més... doncs és una persona que no ha tingut mai la necessitat de parlar dels sentiments, potser sempre com ha fugit d'ell, que és en plan, jo estic superbé, a mi no em passa res.
1: Sí, jo tiro.
8: Exacte, jo tiro i... Bueno, hi ha una frase de la pel·li que a mi m'encanta, que crec que resumeix, és si no ho dius, no és veritat.
1: També és veritat que hi ha coses molt, molt íntimes, com per exemple les que li passen al personatge de Luke.
8: El Gerard.
1: Sí, que té a veure amb la sexualitat. Fa vergonya.
8: Sí, i en aquest cas fa vergonya sobretot perquè crec que... O sigui, amb ell també volíem presentar un personatge que viu envoltat de gent com que estan superacostumats a parlar com de sexe, com de festa i quan
1: a
8: jugues
1: a
8: joc...
1: No? Agafes l'aplicació, pim-pam, el Grindr,
8: sí,
1: vinga,
8: exacte,
1: un altre,
8: sí.
1: Som-hi.
8: I que ell està com... es troba com molt conflictuat en aquest aspecte, és com, hòstia, a mi això no em surt, o simplement no m'ha passat, i clar, és molt difícil com parlar d'això si tothom assumeix que jo sóc d'una manera i que jo estic vivint la meva vida d'una manera.
7: I projectar una imatge que a vegades és més còmoda que el que et passa per dins.
8: Exacte, sí, sí, absolutament.
1: I després el del tema, perquè entre els altres dos personatges hi ha hagut tema.
7: Et va sorprendre, eh?
1: A mi em va sorprendre perquè, clar, amb els meus amics, la colla de tota la vida, parlo de fa moltes dècades, i si hi havia parelles, les parelles es constituïen, duraven, però no hi havia aquell intercanvi, poder que és més d'ara, tot i que també hi havia a l'època.
8: Sí.
1: Això com afecta, no? L'amistat.
8: Exacte.
1: Haver tingut un rotllete, no?
8: Aquí està el tema. Això era un tema que nosaltres crec que en aquell moment estàvem vivint com aquesta manera com de relacionar-se, que era més nova, que ens havíem trobat a la universitat, que sobretot jo crec que potser es dona en àmbits com més artístics, no? Com, no sé, potser m'estic equivocant, però sí que hi ha gent que tinc amics que tenen com que es mouen en altres ambients i que sí que és en plan de què?
1: Com si tinguessin mentalitat més oberta, no?
8: No ho sé, simplement és
7: no,
8: com...
7: No, la quadrícula aquesta, no?
8: Sí.
7: Que a vegades doncs, la gent de teatre o faràndula doncs ja no la tens tant.
8: Exacte.
7: I potser van amb més predisposició.
8: Sí. I llavors com que veiem això de com que de cop era normal, com que tu de cop doncs la teva relació no sigui ja no només amistosa, però que realment no sou parella, com que és una cosa del moment, i clar, això, vulguis o no, encara que sigui un ei, no passa res, afecta a com ens relacionem.
7: Prou fluir.
8: Exacte, sí.
1: Què anava a dir? Això es va rodar molt alta muntanya?
8: Això es va rodar a Santa Cruz de la Serós, a Jaca, a Huesca. I,
1: però els Pirineus. Una...
8: El Pirineu Aragonès. Sí, sí,
1: éreu
8: sí.
1: muntanyencs, tot l'equip, o no?
8: No, realment no. No, ens vam haver de fer muntanyencs. En aquell... o sigui, alguns sí, però no, realment no.
1: Luc, poder, no? Que és de la Pobla de Lillet.
8: Exacte, sí. Luc era muntanyenc, alguna de les directores era més muntanyenca, però la majoria eren bastant urbanites. Però, bueno, ens vam donar l'aventura.
7: Clar que sí.
8: Saps? O sigui... Sí, vam dormir en una casa de colònies, els menjars era com si fos com uns campaments, saps?
1: Col·lectiu Espurnes.
7: Clar, treballar en grup, com funciona això? O sigui, amb tantes mans hi han coses bones, coses dolentes, ens imaginem.
1: Sí.
7: És molt fàcil romantitzar-ho, però també hi deu haver alguna estira i arronsa o d'anar tots a una. A vegades potser és una mica complicat, no sé com va anar això.
8: Sí.
1: Cosa positiva i cosa negativa, de treballar a 12 mans.
8: Mira, positiva... que penso que estàvem en un moment on ningú tenia com la suficient confiança en si mateix com a cineasta, com per dir, jo encapçalo això, jo no necessito cap ajuda, saps? I ens venia molt de gust fer-ho com juntes i prendre totes les decisions juntes. El que passa que sí que és veritat que quan ets tantes persones, tardes més en decidir les coses, tot ha de passar com per més filtres.
1: Assemblea diària.
8: Exacte, una mica.
1: Però és viable en la indústria cinematogràfica treballar d'aquesta manera?
8: No sé, jo a dia d'avui no sé si la indústria està com preparada per sostenir un model així de col·lectiu, tot i que el cinema em sembla que és un acte supercol·lectiu, no? Una pel·lícula no la pot fer una sola persona.
1: Sí, sí.
8: També crec que potser és més difícil confiar en... Normalment es confia com en la visió d'algú que té una manera de fer cinema, una visió del món, i que potser confiar en un col·lectiu de 6 persones és més complicat per la gent que ha de posar diners, suposo.
1: Els productors.
8: Sí.
1: De moment, aquesta pel·lícula, la primera del col·lectiu, s'estrena divendres al Cinema Girona de Barcelona, amb concert i tot.
8: De l'Eloi Sairac, que és un artista català que ens ha fet la banda sonora i que li vam demanar, per favor, que vingués a animar una mica la vetllada.
1: Molt bé, poques gràcies, ja veurem si es presenta.
8: Clar, sí. Tant de bo.
1: I no sé si l'Eva Picazo hi cantarà.

0: Estu cantando.
1: Va, aquesta és una cançó que jo faig amb la Mels. La que està cantant ara mateix és la Mels.
0: Ens esperem. Fins que no surti l'Eva, no, no marxem. Qualsevol cas, que
1: exacte,
0: és una dona del Renaixement i també fas música.
1: Exacte, escolta, sí, sí.
0: T'atreviràs a cantar o no?
1: Qui sap, haurem de venir al cinema per descobrir si cantaré o no.
0: Estrena catalana de la setmana que ve, divendres, dies d'estiu i de pluja, amb el col·lectiu Espurnes, del que en forma part l'Eva Picazo. Gràcies, Eva.
1: Moltes gràcies a
0: vosaltres. I molta sort.
1: Gràcies.
0: Avui és un d'aquells dies per tenir cerquita la ràdio, perquè avui el Barça podria ser, podria guanyar la Lliga. Tenim el clàssic.
2: Oh, sí.
0: Oh, mira, aquí.
2: Mira, tu.
0: Després et diuen que fas cultura i que no estàs al tanto del que passa
2: així,
0: en el món.
2: Així és.
0: I no passa res. Doncs això, no us perdeu avui el Que t'hi jugues, Barça.
2: Visca el Barça.
0: Fan un especial aquí al Toreschi que han esgotat totes les invitacions, que serà tota una festa.
2: Impressionant.
0: En qualsevol cas, ara la Gemma Alegria a l'hora 14 us ho explica fil per randa. Clàudia Arcarons, bona setmana.
2: Ens veiem.
0: Fins dissabte amb més Tot és Comèdia aquí a la cadena Sèries Catalunya, al control Jordi Orós i Dani Puntiprats. Que vagi molt bé. Adéu.

0: Tot és comèdia. Ser Catalunya a Barcelona.
1: A tothom li agrada un 2x1.
2: I si aquest inclou el doble d'informació i entreteniment...
3: No podràs rebutjar l'oferta.
4: Som els únics que t'oferim dues programacions simultànies en el prime time de la ràdio. Hoy por hoy amb Àngels Barceló.
5: La guerra d'Oriente Próximo.
4: I aquí Catalunya amb Marina Fernández.
6: Una cosa són les altres.
4: Cada matí amb la cadena Ser i Ser Catalunya et convidem al millor 2x1. Al migdia és tan important escollir un bon menú com la persona que el cuina.
7: Bona tarda, l'actualitat de Catalunya passa ara mateix per la situació.
4: Hora 14 amb Joan Bofill, per una bona digestió informativa. Cada migdia a partir de les 2:05 a la cadena Ser i Ser Catalunya. Guanyar el Clàssic és sempre el somni de tot culer. Però si a més significa guanyar la Lliga, es converteix en una autèntica orgia. Aquest diumenge, Barça-Reial Madrid. El que t'hi jugues, Barça, viurem el Clàssic intensament. Amb en Santi Ovalle i l'Albert Bermúdez des de l'estudi Toreschi de Ràdio Barcelona. A partir de les 8 del vespre.
8: Vinga, som-hi, doncs!
4: Segueix la transmissió a les freqüències i plataformes digitals de Ser Catalunya.
9: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.

0: traslladats fins a l'Hospital Militar Gómez Ulla, on faran la quarantena. Tots són asimptomàtics. Mentrestant, continuem pendents dels resultats de la PCR que se li ha practicat a la catalana ingressada a l'Hospital Clínic per haver estat en contacte amb una de les víctimes d'antivirus. Educació reprendrà dijous la negociació amb els sindicats de professors.
1: Estem disposats a seure amb tothom, de fet ho estem fent, i de fet aquesta mateixa setmana convocarem de nou la mesa sectorial amb els sindicats doncs, que tenen representació aquí, serà dijous.
0: La consellera Esther Niubó ha anunciat la convocatòria d'una mesa sectorial amb tots els sindicats, també amb l'USTEC, que dimarts tornarà a la vaga. I en esports, el Barça pot proclamar-se avui campió de la Lliga a aquesta hora, però la notícia és la mort del pare de l'entrenador del Barça, Hansi Flick, que el club ha confirmat en un comunicat fa un parell de minuts. Aquests són els titulars d'aquest diumenge. De seguida els ampliem amb en Dani Punti Prats al control. Escolteu l'Hora 14.
2: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Gemma Alegrí.
0: Els cinc catalans que anaven a bord de l'Ondius, el creuer on es va detectar el brot d'antivirus, ja són a l'avió camí de l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, on passaran la quarantena. Han estat els primers en abandonar el vaixell. Marcos Ferrer, bona tarda.
3: Hola, Gemma, bona tarda.
0: Després que el creuer hagi fondejat aquest matí al port de Granadilla, a Tenerife, els passatgers catalans han estat traslladats al port i posteriorment a l'aeroport.
3: Sí, des de Sonan l'ha airat pocs minuts abans de la una del migdia. Des de que a quarts de set del matí ha arribat l'Ondius al port de Granadilla, un equip de professionals ha entrat al creuer per fer una última revisió mèdica als passatgers, que ha determinat que tots són asimptomàtics. Els catalans, juntament amb la resta d'espanyols, han estat els primers en abandonar el vaixell per anar fins a l'aeroport de Tenerife Sud. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha assegurat que tot ha funcionat tal com tenien previst.
4: Lo que tenemos que hablar hoy es del éxito, del operativo, de que está todo funcionando bien, tal y como lo habíamos planeado, de que las personas salen con total seguridad, que hay una absoluta seguridad de que no va a haber ningún contacto con la población local. Como bien han visto, está todo asegurado.
3: El vol aterrarà a la base militar d'Ardoz de Madrid a primera hora de la tarda. Des d'allà, els passatgers seran traslladats fins a l'Hospital Militar Gómez Ulla, on faran la quarantena en un trajecte que aproximadament durarà una hora.
0: I què passarà quan arribin a l'hospital?
3: Doncs que se'ls practicarà una PCR que es repetirà al cap de 7 dies. Els resultats de la prova es coneixeran al cap de 24 hores. En cas que aparegués algun positiu, se'ls traslladaria immediatament a la unitat d'aïllament. Si en surt algun, per cert, el comptador de la quarantena tornaria a zero.
0: Marcos, precisament sobre PCRs, també estem pendents del resultat de la prova que aquest dissabte se li ha practicat a una catalana que és asimptomàtica i que està ingressada a l'Hospital Clínic per haver estat en contacte amb una de les víctimes d'antivirus.
3: Sí, uns resultats que des del Departament de Salut ja han confirmat que no sabrem com a mínim fins aquesta tarda o fins i tot demà, ja que les mostres s'envien a Madrid per analitzar i han de tornar. La dona hospitalitzada va ingressar i a l'Hospital Clínic de Barcelona es troba bé i, com deies, és asimptomàtica. El director assistencial del centre ja va insistir ahir que de moment es tracta només d'un contacte i no d'una pacient. Passarà la quarantena al clínic.
0: Dues i gairebé un quart de tres de la tarda. Els dos activistes de la flotilla retinguts pel govern d'Israel arribaran aquesta tarda a l'aeroport del Prat després de 10 dies retinguts. Des de la Global Summit Flotilla consideren el seu alliberament com un triomf de la mobilització popular. Xavier Balló.
5: Està previst que arribi passades les 4 de la tarda en un vol des d'Egipte, on ha estat deportat per Israel en les darreres hores després de la pressió exercida pel Ministeri d'Afers Exteriors. Des d'Egipte, l'activista catalano-palestí Saif Abu Kasek ha enviat un missatge d'agraïment per la mobilització ciutadana.
6: I'm sure that the treatment I face is not compared to the suffering they are going through. The testimonies we hear.
5: Assegurant que el seu patiment no és comparable al que saben que pateixen presoners palestins. Amb ell arribarà també l'altre activista, el brasiler Tiago Ávila, que va ser detingut en aigües internacionals per l'exèrcit d'Israel. Amnistia Internacional ha celebrat el seu alliberament i ha demanat que s'investiguin les denúncies de maltractament que han fet.
0: Ho dèiem a la portada, després de les polèmiques dels últims dies, la Conselleria d'Educació reprendrà la negociació amb els sindicats de professors la setmana que ve enmig, Xavi, de noves jornades de vaga que comencen dimarts.
5: La consellera convocarà la mesa sectorial on s'hi han de seure tots els sindicats, tant els que van signar l'acord, Comissions i UGT, com els que no ho han volgut fer, com USTEC o la UGT. Esther Niubó confia que aquesta reunió serveixi per reduir el clima de tensió i donar passos que acabin amb el malestar de molts docents. Ho ha confirmat a RAC1.
1: Veiem que aquest malestar encara és present, és veritat, i aquí doncs penso que és on hem de donar més passos. Nosaltres estem disposats a seure amb tothom, de fet ho estem fent, i de fet aquesta mateixa setmana convocarem de nou la mesa sectorial amb els sindicats doncs, que tenen representació aquí per poder valorar la situació en què ens trobem i portar, doncs, explorar fórmules per reduir aquest clima de tensió.
5: Niubó considera que les 17 jornades de vaga convocades són desproporcionades en relació a l'esforç que el govern ja ha fet amb l'acord que hi ha sobre la taula i que ja millora algunes condicions econòmiques dels mestres. També s'ha referit a la infiltració dels Mossos en assemblees, assegurant que no tenia coneixement d'aquesta operació i que confia en el paper de la policia.
1: Evidentment no em toca a mi doncs, conèixer què hi ha darrere d'aquests operatius, evidentment no ho sabia, no sabia, però això doncs, jo he de dir que he de confiar doncs, en la professionalitat evidentment del cos de Mossos, no? Qualsevol criteri, qualsevol operatiu que es faci des d'aquest àmbit, doncs entenc que tenen uns criteris professionals, que hi ha uns objectius darrere.
5: Mentrestant, el sindicat USTEC continua exigint explicacions per aquest cas i la reobertura immediata de les negociacions.
0: Passa un minut d'un quart de tres, avui avancem als esports. Avancem als esports perquè el Barça pot ser campió de Lliga si guanya aquesta nit el Clàssic davant d'un Real Madrid en crisi absoluta. És la primera vegada a la història que el Barça podria guanyar aquest trofeu davant l'etern rival al Camp Nou. Santi Ovalle, què tal? Bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
0: Santi, la notícia a aquesta hora, però, és la mort del pare de Hansi Flick, de l'entrenador del Barça.
7: Sí, una llàstima, mort aquesta matinada. I el club ho ha explicat en un comunicat posant-se del costat del seu entrenador, que ara mateix està concentrat amb l'equip, que dirigirà aquesta nit el partit.
0: I serà,
7: Flick. Sí, hi serà, però lògicament és una mala notícia i ens posem del costat de Hansi Flick i li desitgem doncs, tota la força i tots els ànims del món també des de l'hora 14.
0: Santi, més enllà d'aquesta notícia, que com deies és evidentment trista, el Barça, ho dèiem, avui pot aconseguir una fita històrica.
7: Absolutament, és una fita històrica perquè seria la 29a Lliga del club, seria la segona de Hansi Flick, és una cosa que pocs entrenadors han aconseguit i per tant seria contra el Real Madrid. Mai s'ha aconseguit una Lliga matemàticament contra el Real Madrid, una festa que pot ser molt grossa, molt important i que el Barça vol viure avui al Camp Nou a partir de les 9 de la nit.
0: Pel que fa a l'àmbit esportiu, Flick té disponibles gairebé tots els jugadors, a excepció de Lamine i Christensen. A la convocatòria d'avui torna, per exemple, Jules Koundé. Quin ens hem d'esperar per aquest clàssic?
7: Joan García a la porteria, Jules Koundé al lateral dret, Cubarsí, Gerard Martín, parella central, amb Cancelo a l'esquerra, mig del camp per Gavi, Pedri i Dani Olmo, i al davant Rooney a la dreta, Fermín a l'esquerra i en punta Robert Lewandowski.
0: Santi, avui és un partit important, per això hem volgut demanar també l'última hora del Real Madrid, un Real Madrid que arriba al clàssic enmig de la polèmica per les discussions entre jugadors dins del mateix vestidor. Hi ha novetats importants a la convocatòria perquè no hi és Mbappé, torna a Courtois, Javier Herráez, què tal? Buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Sin Mbappé, desde el club nos dicen que tienen unas molestias, que ayer no concluyó el entrenamiento, no viaja el futbolista francés, así que arriba Gonzalo y Vinicius, enganchando con ellos Bellingham. En el centro del campo veremos a Tchouaméni y Camavinga, Tchouaméni protagonista de ese gravísimo incidente, Valverde en su domicilio, pero Tchouaméni sí viaja después de la multa, así lo cerró el club, veremos al francés hoy como titular, y en la defensa la presencia de Trent Alexander-Arnold como lateral diestro, por izquierda Fran García, pareja de centrales, veremos a Dinausen y a Rüdiger, y en la portería vuelven el belga Thibaut Courtois.
0: Més enllà de la part esportiva, Marcos, tu has estat fa una estona pels voltants del Camp Nou. L'últim clàssic masculí a l'estadi es va jugar el 19 de març del 2023, és a dir, fa bastant temps. Quin era l'ambient avui?
3: Doncs bé, la gent té moltes ganes d'aquest partit, en especial els culers. Els seguidors del Barça saben que és un partit molt important i per això mateix els que aquest matí eren pels voltants del Camp Nou estaven molt emocionats.
9: Bueno, crec que s'ha d'aprofitar, 100%. O sigui, és una oportunitat que potser no torna a passar fins aquí moltíssim temps, així que s'ha d'anar per totes. Me la jugo, crec que un 3-1 seria bon resultat.
10: Els clàssics al final s'igualen des del principi, o sigui que pot passar qualsevol cosa.
11: 2-1. Magic. Barça gonna smash them. 5-0. 4-1, 4-2, again.
12: 2-1.
13: Jo crec que el Barça ha de guanyar i hem de sentenciar ja la Lliga. 3-1.
14: 4-2. Si guanyem serà tota una festa.
3: Els aficionats tenen tota mena de prediccions, però generalment, com sentíem, són molt positives.
0: Si avui el Barça guanya la Lliga, és a dir, no perd el partit contra el Madrid, la previsió, i veurem si això canvia després de la notícia de la mort del pare de Hansi Flick, és sortir demà als carrers de Barcelona per celebrar-ho amb una rua que ja té hora i recorregut. El que no podran fer aquesta vegada els culers és celebrar el títol a Canaletes, perquè la Rambla de Barcelona s'hi fan obres. Adrià Soldevila, explica'ns.
12: Sí, bona tarda. Canaletes està amb obres, les Rambles de Barcelona estan amb obres i, per tant, els aficionats del Barça no s'hi podran apropar. El que sí que s'hi van cap allà, doncs, es trobaran en una plaça a Catalunya que no estarà encara preparada per demà, però en el cas que el Barça guanyi la Lliga, sí que aproparà l'autobús de campions aquest mateix dilluns. Aquesta nit veurem on van els aficionats del Barça. El més normal seria que s'apropessin a plaça Catalunya, però ja ho acabarem de veure, perquè és una, diguem-ne, una concentració espontània i ni l'Ajuntament de Barcelona ni el Barça s'hi posen en aquestes coses. Demà, rua preparada. Si el Barça, repetim, guanya la Lliga, sortirà del Camp Nou a les 5 de la tarda, es passejarà pels carrers de Barcelona fins a arribar a plaça Catalunya i de plaça Catalunya pujarà per Passeig de Gràcia i tornarà cap al Camp Nou, on hi haurà el final de festa. Això sí, dins del final de festa, dins d'aquest final de festa, no hi haurà parlaments dins del Camp Nou ni gent al Camp Nou.
0: Santi, abans de deixar-te anar a preparar el partit, avui hi ha programació especial a l'antena de SER Catalunya. Què heu preparat?
7: Des de les 8 de la tarda, amb el Toreschi ple de gom a gom, festa per la Lliga al que t'hi jugues Barça, fins que aguanti la nit. És molt a prop de plaça Catalunya, que és on és la celebració espontània dels Blaurana. Per tant, tothom al Toreschi a partir de les 8, a viure el que t'hi jugues Barça. I després, doncs, la nit és jove i nosaltres també. Per tant, fins que aguanti la nit, que t'hi jugues Barça, programació especial amb el Bermúdez, anirà passant el Cinc, el Jordi, el Flac i tothom tots
0: fantàstic.
7: Els membres de la redacció d'Esport anirà passant per aquest programa especial.
0: Santi, gràcies. Us escoltem a partir de les 8.
7: Fins ara.
0: Més coses més enllà dels esports, més enllà del Barça. El sector de botigues de segona mà va a l'alça a Catalunya, on ja hi ha més de 180 locals d'aquesta mena. Segons un estudi de l'empresa Humana, Barcelona és, atenció, una de les 7 ciutats d'Europa amb més botigues de roba de segona mà. Ferran Dalmau.
14: I la meitat són a Barcelona, que està entre les 7 ciutats europees amb més punts de venda de roba de segona mà, on també hi és Madrid. És una de les conclusions de l'informe d'Humana, que radiografia un sector a l'alça i cada vegada més prestigiat. Rafael Mas és el seu director de projectes.
15: La ropa de segunda mano se ha posicionado como la primera opción para mucha gente. Se ha quitado de encima prejuicios como, por ejemplo, aquello que dicen que es de pobres o que la ropa es fea. Y la ropa de segunda mano se ve cada vez más como una alternativa de distinción del resto, que és sostenible i, sobretot, econòmica.
14: Aquest canvi de tendència ha atret a nous perfils.
15: Hay personas concienciadas del impacto ambiental y social de la ropa. Hay otros que les motiva el aspecto económico, lo que tiene que ver con el ahorro. Y en cualquier caso, el rejuvenecimiento del público es un factor clave.
14: De fet, a les botigues Humana, els clients joves han passat de ser un 10% al 20% del total de la clientela.
0: Set minuts i seran 2:45 de la tarda. Més d'un centenar de nens i nenes de 6è de primària d'escoles de Barcelona han fet un taller de reanimació cardiopulmonar a la 30a reunió anual de la Societat Catalana de Pediatria. Es tracta, Marcos, d'una maniobra essencial que pot salvar vides.
3: Els alumnes de 6è de primària d'escoles de Barcelona han après aquesta tècnica de la mà de pediatres especialitzats. Els professionals defensen que és una tècnica essencial que tothom hauria de saber fer i per això han traslladat als nens i nenes com saber si una persona està o no conscient, com trucar als serveis d'emergència o com fer la maniobra correctament per reanimar la víctima.
16: Primer hem de saber què li està passant i li hem de preguntar si està bé.
17: Tinguin aquesta preparació incipient, no, en aquestes edats, jo trobo que és totalment imprescindible i molt important en els moments actuals, no, en els quals estem.
18: Ens va trucar una família que un nen va saber alertar els serveis d'emergències i va salvar la vida del seu avi, que havia tingut un infart.
3: Són uns alumnes i dos pediatres de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. El ritme de cançons com la Macarena o Bob Esponja han après a assistir i a salvar vides.
0: Moment ara de fer un cop d'ull als successos. A Sant Cugat del Vallès, els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 24 anys per agredir un home sense sostre a Rubí. El detingut, acusat d'un delicte d'odi, va donar un cop de puny a la víctima.
3: L'home de 58 anys va denunciar l'agressió davant dels Mossos d'Esquadra. Els fets van passar a principis de mes, quan estava carregant el mòbil a fora d'un supermercat de Rubí. Després d'increpar-lo, l'agressor li va donar un cop de puny a la cara, deixant-lo estès a terra. Tot seguit va fugir del lloc amb cotxe sense auxiliar la víctima. Diversos testimonis van presenciar aquesta agressió i van alertar els Mossos d'Esquadra i una ambulància que va traslladar l'home a un centre mèdic. A l'agressor se li imputa un delicte d'odi per una agressió presumptament motivada per oporofòbia, és a dir, rebuig envers les persones desafavorides.
0: A les Garrigues, el conductor d'un tractor amb remolc ha mort en un accident de trànsit.
3: El tractor ha sortit de la via per causes que encara s'estan investigant i s'ha precipitat per un talús. A conseqüència de l'accident, el conductor del vehicle, un home de 79 anys, veí d'Omellons, ha mort. Amb aquesta víctima són 40 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes.
0: I acabem a Cubelles, en un altre incident de trànsit, perquè un xoc entre dos cotxes ha deixat 8 ferits, un crític, 5 de greus i 2 de menys greus.
3: El xoc frontal ha estat a la C31 a Cubelles, al Garraf, cap a les 5 de la matinada. Quan s'ha rebut l'avís, el sistema d'emergències mèdiques ha mobilitzat 10 ambulàncies per traslladar els afectats, la gran majoria joves, a 6 centres hospitalaris diferents.
0: Doncs un minut, la cultura i el temps.

0: cinema, 7 produccions catalanes competiran al Festival de Cannes a partir de dimarts que ve, en una edició en què el cinema català torna a guanyar protagonisme i projecció internacional. A Cannes es podrà veure el primer llargmetratge d'Aina Clotet, Viva, i El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, que competirà per la Palma d'Or, Pau Puig.
1: També hi participaran dos joves cineastes sortits de l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, l'ESCAC. Són Aina Callejón i Gerard Puig, que van passar pels micròfons del Tot és Comèdia de Ser Catalunya aquests últims dies. Callejón presenta el curtmetratge Tu, jo i la vaca, que explica la història d'una jove addicta al mòbil que ingressa a un centre de rehabilitació on treballen fent teràpia amb vaques.
2: Sí, és una passada. O sigui, estic molt contenta i, bueno, és una oportunitat increïble, sobretot per, bueno, per donar visibilitat al curt i que arribi als espectadors, que al final és el que volem, no?
1: Competirà a l'ESCINEF, la secció de curts produïts per les escoles de cinema de tot el món. La directora Carla Simón serà la presidenta del jurat. En el cas de Gerard Puig, no competirà directament al festival, però sí presentarà Desfici.
3: Papa, para amb la cama, please.
1: La història d'un jove que ha de cuidar el seu pare després que aquest pateixi un ictus.
4: Jo volia representar una mica també com a vegades, hosti, les cures són una cosa molt sacrificada, molt patida, i tu pots fer-ho com la millor intenció del món, però hi ha molts factors com que poden entorpir una mica com aquestes dinàmiques.
1: La presència de la indústria audiovisual catalana també serà notable al mercat professional Marché du Film, amb més d'una setantena d'empreses i 150 professionals del sector.
0: Avui només ens queda la previsió del temps. En un dia molt més tranquil que ahir, tot i que, atenció, si ens escolteu des de Tarragona o des de Lleida. Núria Seró, bona tarda.
5: Moltes temperatures ara volten els 20 graus i alguna màxima inclús podrà fregar els 25. Hola, molt bona tarda. Les pròximes hores seguiran molt tranquil·les a les comarques de Girona, també a les de Barcelona, però atenció a les de Lleida i Tarragona, perquè esperem ruixats al llarg d'aquesta tarda, que podran ser molt intensos, inclús anar acompanyats de tempesta. De fet, durant les últimes hores del dia, inclús aquests ruixats podrien arribar a la Catalunya central. Demà dilluns serà una jornada que començarà tranquil·la, amb sol, també amb algunes boirines a l'interior que s'aniran dissipant, i un cop més a partir de migdia esperem ruixats, sobretot demà dilluns, concentrats al Pirineu i també al Prepirineu.
0: Gràcies, Núria, ho teniu tot a sercatalunya.com i a l'app de la cadena SER, seleccionant SER Catalunya com a emissora. Demà a la mateixa hora hi tornem, hora 14, amb Joan Bofill. Que tingueu una bona tarda i una bona setmana.

0: Avui no ens podem confiar, eh? Escolta, no, no us confieu avui, nanos.
1: Va.
0: És un dia molt tens, eh? Avui és un dia molt tens, eh? Que estem aquí amb el Toreschi, que ja l'estem omplint,
2: va arribant gent...
0: Però avui el que és molt probable és que hi hagi tancana, eh?
1: Sí.
0: Avui sí. és un dia amb molta intensitat. Ostres. És possible que hi hagi tanganes.
2: Amb el Madrid.
0: El tema és,
3: el Madrid,
0: si els del Barça hem de separar els del Madrid.
3: Clar.
2: No.
0: O sigui, els del Barça, quan els del Madrid se peguen...
3: Sí. Què fem?
0: Què hem de fer?
2: Respectar.
0: Respectar o només apartem el Gavi? O què fem? Clar, quina és la pregunta?
3: Modus operandi, aviam.
0: Pregunta número 3. Quan hi hagi tangana, xiularan penalti pel Madrid o no?
3: Sempre.
0: Clar, és que aquí hi ha moltes coses que jo no tenia controlades en el món del futbol i estic patint.
2: Normal.
0: Estic patint perquè jo ja patint. Això no sé com anirà, escolta. Mira, escolta, Santi, des del Camp Nou, com estàs?
4: Sí. Molt bé, i tu, Pau?
0: Jo, veig
4: nerviós. Tens ganes de clàssic.
0: Nerviós i
4: tens. Eh? Jo també una miqueta. T'he de dir que jo també una miqueta,
0: la
4: veritat.
0: Home, és com per no estar nerviós avui, eh? Avui tens un dia difícil,
4: I tant, i tant.
0: Oita.
4: Ui, què és això?
5: Què ets tu?
0: No, és una acoplada bestial. És una acoplada, eh? Això és una... No serà l'Mbappé, perquè l'Mbappé no s'està acoplant, però... Escolta, ara sí! Sí, podem començar ja o què? Comenci aquest i jugues Barça. Vinga, som-hi, fot-li.
6: Aquí comença aquest i jugues Barça. Amb Santi Ovalle i Albert Bermúdez.
4: Bona tarda a tothom, jornada 35, Barça-Madrid és... La final de la Lliga. El Barça està a 11 punts del Real Madrid, amb 12 per jugar-se. Per tant, si avui empata o guanya, campions de Lliga. Serà la 29a de la història del club, la segona de l'era Hansi Flick, aquest alemany simpàtic que ens ha enamorat a tots i que ha aconseguit un altre Barça dinàstic que va camí de 5 de 8 en títols. Què vol dir això? Molt fàcil, que Flick guanya més títols dels que perd. I això és molt fàcil, però és una autèntica barbaritat. Avui és un dia per agafar crispetes i gaudir del que ha de ser una festa del barcelonisme. El Barça de Flick, el Barça de Lamine Yamal, el Barça de la Quinta de la Masia, en Fermín, Gavi, Cubarsí i companyia, li pot guanyar als morros una altra lliga al Madrid d'Mbappé i Vinícius. Són tres finals de tres guanyades al Madrid sota la batuta de Flick i avui podem sumar la quarta. Al davant, com dic, tenim el Madrid. Però el Madrid és que és un club en descomposició, on el president ni hi és ni se l'espera.
1: Bueno, sí que
4: dirigit
1: estoy,
4: a la banqueta... Sí, no hi ets, no hi ets. Estàs guardat a casa, Florentino. Ets a casa, correcte.
1: Pues guardado, mantita, todo ya correcto.
4: Com dic, Florent, ni hi ets ni se t'espera. Però és que el Madrid està dirigit a la banqueta per Arbeloa, que no sap ni on és. Ja van provocar un canvi d'entrenador al gener, guanyant la Supercopa d'Espanya, i el Madrid, després de canviar d'entrenador, continua sense jugar res, i el que és més important, sense guanyar res. Són 2 anys sense títols del Real Madrid. I per acabar-ho d'adobar, aquesta setmana s'han fotut d'hòsties al vestidor. No m'estranya que Arbeloa compari Tchouaméni i Valverde amb Juanito. Es tracta, com dic, de seure, gaudir-ho i celebrar-ho. I el millor de tot és que, si no és avui, tranquils, perquè serà dimecres. Ens hem guanyat aquesta tranquil·litat. Ens hem guanyat aquesta festa. I els homes que escull avui Hansi Flick per guanyar el Madrid són Joan García a la porteria, Eric Cubarsí, Gerard Martini, Cancelo en defensa, Gavi, Pedri, Olmo al mig del camp i al davant, Rashford, Fermín i Ferran Torres. El Madrid, per la seva banda, juga amb Courtois a la porteria, Trent al lateral dret, Fran García a l'esquerra, Hausen i Rüdiger com a parella centrals, amb Camavinga, Tchouaméni i Bellingham al mig del camp i al davant, Brahim a una banda, Vinícius a l'altra, Mbappé a casa seva, per tant, Gonzalo en punta d'atac. El partit el xiula Hernández Hernández. El bar hi serà Iglesias Villanueva. A casa hi serà Florentino i Mbappé. El Toreschi ja hi són els oients del que t'hi jugues. Així que comença la festa. Comença la final de la Lliga. Comença el que t'hi jugues Barça. Ser Catalunya.
6: La primera ronda del que t'hi jugues Barça.
5: I ojo, la de gent puntual que ha arribat avui aquí al Toreschi. Fixeu-vos-hi, que maco! Que maco ja! Tenir-ho com ho tenim avui aquí. Aplaudiu-vos a vosaltres mateixos, home!
3: Pachoca.
5: Quina pachoca que feu, home! Quina pachoca que feu! I avui a la taula... Comencem pel Fermín Suárez. Com estem, Fermín?
7: Què passa, Normes? Com esteu?
5: Aviam, probabilitat de tangana entre jugadors del mateix equip?
7: Molt alta, 100%. 100%, rotund.
5: Sí, eh?
7: Sí, sí.
5: Ho tens claríssim,
7: ho
5: eh?
7: Ho tinc molt clar.
5: És un perfecte.
3: Fet. És un fet.
5: També tenim el Gonzalo Álvarez. Què tal, Gonzalo? Com estàs?
8: Com esteu, amics?
5: La pregunta, avui, obrim i tanquem ràpidament el capítol, però probabilitat...
8: És un dia de Barça Madrid, no em parlis de res més.
5: No vols, no vols que pregunti probabilitat de salvar la categoria?
8: No vull parlar de l'Espanyol. No, per mi ara mateix és un tema que no està fora de la meva ment.
5: Que hi hagi Gonzalo en punta d'atac, vol dir alguna cosa?
8: Bueno, és el millor que té el Madrid, un Gonzalo a la seva vida. Dit això, dic que acabi quan abans millor aquesta temporada, que el Barça sigui campió avui, em deixeu en pau tots i sigueu molt feliços, no us puc dir una altra cosa.
5: Deixeu-me un segon, perquè està parlant ja Hansi Flick a Movistar. Anem a escoltar-lo un moment a la prèvia, va.
9: All the workers of Movistar, we want to say you and we are sorry for your loss.
10: Thank you very much. Que lo sentimos por su pérdida.
9: This moment the team.
10: ¿Cómo está en este momento el equipo? ¿Están listos para un gran día, no solo a nivel de deporte? Sí, claro, estamos listos. Creo que va a ser un gran partido. Es el clásico y tenemos la oportunidad de ganar el título hoy. Eso es lo que es y tienen que disfrutarlo, tienen que pasarlo bien, tienen que jugar. Tienen que jugar al máximo nivel, nada más. Así que aprecio muchísimo en lo que ha pasado durante las últimas tres o cuatro semanas. Hemos jugado muy bien, tanto fuera como dentro de casa, y así es. Tenemos que jugar con confianza, con convicción, y eso es lo que quiero ver hoy. Quiero preguntarle sobre la confianza, porque todo parece apuntar a la victoria del Barça hoy. ¿Ese exceso de confianza quizá pueda ser el enemigo hoy? No, no es así. Creo que sabemos muy bien lo que es necesario hacer hoy y queremos mostrarlo en el campo.
5: Doncs Hansi Flick, per cert, Santi, ha tingut una pèrdua bastant dura avui.
4: Aquesta matinada ha perdut el seu pare, que estava a Alemanya, un senyor gran, però és una pèrdua dolorosa per Hansi Flick, que estava tocat, però que dirigirà, com heu pogut escoltar, el partit d'avui des de la banqueta. I també doncs, una persona més al cel per dedicar-li la victòria al pare de Hansi Flick. Els jugadors lluiran un braçal negre i hi haurà minut de silenci pel pare de Hansi Flick, com no pot ser d'una altra manera, però ell ha volgut estar amb l'equip en un dia tan dolorós, però

0: ser d'una altra manera, però ell ha volgut estar amb l'equip en un dia tan dolorós, però tan especial a nivell futbolístic també pel Barça.
1: També avui, clar, com que és un dia important, omplim el Toreschi, també portem reforços, com per exemple vindran tots els de la taverna, però Sol de Vila, què passa, Adrià?
2: Què passa?
1: Com
2: estem? Passa?
1: Aviam, probabilitat que hi hagi càntics de que se peguen, que se peguen?
3: 100%. 100%, ho tinc claríssim.
1: Per mi estan...
3: Hi ha hagut campanyeta per això, eh?
1: I ara la pregunta és... Sal del banquillo, Mourinho, sal del banquillo, sí, o que se peguen, que se peguen. Quin càntic us representa més? Mira, home, i aquí us ho podrà contestar el Cristóbal Chacén.
4: Hola, què tal? Com esteu?
1: La pregunta
4: estic
1: és...
4: Estic extremadament calent.
1: Com a càntic. Que se peguen, o sal del banquillo, Mourinho, sal del banquillo.
4: Mira, de fet,
1: banquillo,
4: el primer WhatsApp del programa em va arribar algun càntic de que se peguen. Jo voto que se peguen. I al minut 8.
1: Tot i així...
4: Al minut 8.
1: Primer que es comenci a guanyar el partit.
4: Ho cantarem aquí, al Toreschi.
1: Hi ha molta salsa fora del que vindria a ser el partit en si.
2: Massa.
1: Però estaria bé començar a centrar-nos també en el partit.
4: La prèvia ha estat esperpèntica. O sigui, la quota de ridícul del Madrid en aquesta prèvia ha estat tremenda.
3: Hi ha una cosa que és que juga Tchouaméni. Sí. I això, sí. Hòstia, això
1: ens ha sorprès,
3: el públic del Camp Nou no sé com pot reaccionar amb Tchouaméni.
1: Ens ha sorprès.
3: Poder l'aplaudeixen i tot, eh?
1: Recordem, 80 més 20 va costar Tchouaméni, total 100 milions.
0: Tot el que però no sigui una ovació a Tchouaméni serà una decepció, eh?
4: La té Valverde. Perquè si no el castiguen a Tchouaméni, doncs ja tenim aquí la resposta. Però jo
1: també...
4: avui m'imagino, Bermo, jo avui m'imagino a Concha Espina, TNT, per totes les instal·lacions del Madrid, tot el Bernabéu, Valdebebas, tot de TNT, i avui el Barça té la possibilitat d'accedir al botonet i fer que voli pels aires tot el projecte del Madrid. Avui,
1: avui
4: és un dia
1: clar,
4: molt gran.
1: O sigui, ja
4: està la copa preparada.
1: Ho entenc.
4: Que ens donen la copa.
5: Hace kamikaze que l'ha invitado.
1: Els jefes.
5: No, home, no té sentit.
1: Mira, parlem de... Sica Rodríguez, què passa des del Camp Nou? Com estem?
6: Hola, senyor Viral.
1: Hola, què passa? Com estem?
6: Tota la meva família...
1: Sí?
6: Dient-me que han vist no sé quin vídeo teu, no sé quina cançó, no sé quina imitació... No sabia ni que tenien xarxes els meus cosins, perquè tinc família gitana, 200 persones, repartides per tota Catalunya, i no et pots imaginar, Bermo, quants missatges he rebut de gent... Gairí,
1: clar,
6: sobretot, algun Rodríguez, però sobretot Gairí, que han vist vídeos teus aquests últims dies.
1: També et diré, si no ens feien virals aquesta setmana, quan ens hi farem? Vull dir que era un dia que s'ha acabat el pa de totes les fleques de Catalunya, de
6: la
1: desfà que hem arribat a sucar a tot arreu.
6: Però sent heavy.
1: I, de fet, la pregunta és probabilitat de veure Sandor Martín a la llotja?
4: Sí,
6: 100%,
4: eh?
6: 100%. Sandor Martín i el president de la Federació Internacional de Boxa.
4: És que
6: hi ha un acte a Barcelona aquest cap de setmana i aprofiten per venir al Camp Nou convidats pel Barça.
4: Ah,
6: i també
4: et
6: dic, i ara ho estic ensenyant. No, que és veritat. Ara ho estic ensenyant a la càmera, al live del Que t'hi jugues Barça.
1: Sí.
6: Ens han donat uns tíquets avui. El Barça ens cuida molt bé. Per a comprar... una bossa de crispetes.
4: No.
6: Sí, estic ensenyant. Ara mateix estic ensenyant el live del Que t'hi jugues Barça.
4: Això és iniciativa oficial del Barça?
6: No, això és una iniciativa del Barça.
0: No, això és una iniciativa del Que t'hi jugues. Perquè divendres...
6: Sí, sí.
0: Divendres...
6: Bueno, però és el Barça.
1: Una iniciativa del Que t'hi jugues que ha recollit el Barça.
0: Correcte. Divendres, ja vam explicar, dins del vestidor i dins del club s'estan enviant crispetes tot el dia amb tot el que estava passant a Madrid.
6: Dins del club i fora.
0: Bueno,
6: des de dins del club cap a fora.
0: Ah, bueno, sí, també. Aleshores, es van reclamar crispetes des del Que t'hi jugues. Jo, ho vaig fer jo, vaig dir, m'agradaria que hi hagués crispetes el dia del clàssic. I això una, i després el tema del boxe. El tema de la boxe, que avui s'hagi convidat el president de la Federació Internacional de Boxe a la llotja del Camp Nou és recochineo. Ahir el Tomás Roncero, el carrusel no se'n sabia venir. O sigui, preguntava si això era cachondeo, si era recochineo, que què estava passant aquí.
1: És una minentesa, sí. És aprovechando que el Pisuerga passa por Valladolid.
0: Correcte.
6: Home, però s'ha d'agrair... la hospitalitat i la gentilesa del Barça, perquè cuida els periodistes. Avui teníem entrepans també a la sala de premsa. És com un partit gran, com els de Champions, on ens donen càtering. Aquells són perquè els organitzem, no la UEFA. I tenim sempre doncs, entrepans, algun croissanet, aigües i tal. Aigües, s'ha de dir que les tenim sempre a tots els partits. Avui, diguem-ne que és protocol UEFA, més o menys, i al càtering habitual s'hi afegeix un tíquet per a que puguem comprar o agafar unes crispetes.
0: Podem explicar, perdona,

0: Bermúdez, que el Madrid ja ha preguntat al Barça, de manera oficial, com a club, si això de les crispetes va con segundes. I el Barça ha dit que para nada.
1: Que no, que
0: el Barça ha dit que en cap dels casos.
1: Com primeres!
2: Pues mira, puc dir una última bona ràpida del vestuari del Madrid.
1: Sisplau.
2: El vestuari del Madrid està especialment calent perquè han trencat una lluna del bus del Madrid, arribant al Camp Nou.
3: Però també han apedregat el del Barça.
4: I del Barça també.
2: I predeixo un partit intens i divertit.
1: Home,
2: o sigui, crispetes
1: home,
2: no faltaran. No, però et refereixo a hòsties, no a futbol.
1: Clar,
2: estic 100% segur, tal com arriba el Madrid i tal com arriba el Barça, que si el partit es posa un 3-0 ràpid o així, només hi haurà empatades, eh? Només hi haurà...
1: Però això està
2: divertit.
1: Acabar un partit contra 7 és una cosa que...
2: El clima de tensió és molt alt i jo sé que ara l'estuari del Madrid ara mateix estan bastant enfadats.
1: Mentre no es peguin entre ells...
4: És que no té res a perdre avui. Saps?
1: O sigui, no, el Madrid sí que té a perdre.
5: Quan ja ho han perdut tot.
4: No, ja ho han perdut tot, ja està.
2: Té a perdre la Lliga avui.
4: Té a perdre
2: la Lliga avui a casa del teu rival i celebren a la teva cara.
4: Bueno, de fet, i és un fet històric, i és meravellós.
1: Deixa'm acabar.
3: Acabem amb la presentació.
1: Són un quart de nou i encara no hem acabat de presentar la taula. Biel Macià, què passa? Bona tarda.
5: Bona tarda.
1: Aviam, l'última. Probabilitat que a Madrid hagin preferit que Mbappé no hi sigui?
4: S'ha esborrat.
5: Home, 100%. Ja s'ha demostrat amb els fets que Mbappé doncs, no aporta res, per tant, 100%.
1: I per últim, me'n vaig a dalt al Zulo, Asier Chaves, com estem?
4: Hombre, Asier.
1: Espera, que no el sentim.
4: Asier,
1: Chaves,
4: Asier,
1: no
4: el
1: sentim.
4: Obre
1: mira,
4: el micro, Asier.
1: La pregunta
4: Asier,
1: era, probabilitat que la gent que ha vingut al Toreschi pugui endur-se 1.000 premis i tornar amb la panxa plena? Sí. Per què? El Fornet ens ha portat d'entrada Rosendos del Barça.
5: Molt bé. Molt bé.
1: Rosendos del Barça.
5: Molt bé.
4: I hi ha 50.000 pisos aquí fora. 50.000, eh?
1: I a més a més, podreu accedir, en mesura, a Estrella Damm, al Tanto,
4: al Loro.
1: I a més, hi haurà pipses.
4: Sí, sí, sí, sí. Aviam, què més es pot demanar?
1: Que no és una calcomania, eh?
4: Què més es pot demanar?
2: Anem molt bé de pressupost.
1: Anem molt bé de pressupost. Avui, panxa plena. I a més, a sobre acaba d'arribar el Jordi Martí.
4: Sí, firmes.
1: Jordi Martí, què tal, com estem?
6: Molt bé, francament, molt bé.
1: Va, doncs amb tots els que heu sentit, amb el Jordi Oros al control tècnic, l'Andros Sacaridis al departament de realització imperialista i el Pol Riera al departament de visibilitat, ja pot començar un quart d'hora que portem d'aquest i jugues Barça.
0: Va, que són les 8 i 16 minuts. Jo crec que, Bermúdez, que t'has deixat el més important, no?
1: Què?
0: Jofre Mateu, què
1: passa?
0: Hombre,
1: està per allà, està per allà.
7: Què passa, Normes? Com esteu?
0: T'has deixat a l'Estrella, l'únic jugador que tenim.
1: Que tenim connexió.
0: L'únic jugador del Barça que tenim i te l'has deixat.
1: Ah, del Barça.
7: Perquè hi ha molta gent, el Toreschi està molt calent, jo ja ho entenc, que la cosa avui va una mica així. Jo també estic una mica... Estic molt excitat.
3: Salten
7: els
3: calfasportes del Madrid.
1: Oita. Alta nord del Madrid i ja se sent el Camp Nou, la gent xiulant i bastant fort. Jofre, tu t'has barallat mai?
7: Jo, Bermo, però tu no em veus...
0: Pugeu una mica el Jofre, que no el sento, sisplau.
7: Amb aquesta... Em sentiu bé o no?
1: Sí.
0: Ara sí, ara perfecte.
7: Ah, vale. Jo, la realitat és que no. Alguna vegada m'han intentat pegar, però jo barallar-me mai.
4: Tu has pegat.
1: T'han intentat pegar com quan estàvem al col·le, allò que vienen los del otro col·le a pegar-nos, no?
4: Puc recordar dues taques de Jofre Mateu, informacions futbolístiques. Jofre, no pots nedar, perquè ho va veure tothom. Partit de primera lliga de Rijkaard, partit contra el Llevant, match ball.
1: Sí.
4: Pilota al pal de Jofre Mateu.
1: Des del mig del camp.
4: Des del mig del camp,
1: sí,
4: a punt del Barça de no guanyar aquella lliga per aquella pilota al pal. I partit abans de la Champions de París-Saint-Denis. Un pal tremendo de Jofre Mateu a Giuliano Belletti. Sí o no?
7: Sí, però estàvem parlant de pegar-nos i ara no sé per què, ara me veig a tirar aquestes coses i no m'he pegat amb ningú. Això està enterrat. Això ja ha prescrit.
4: Que dius que no li fota ningú, doncs mira.
1: El Cristóbal, que té factures pendents. Té factures pendents.
0: I amb tot el carinyo per Belletti, que ja podria haver ficat el filial a la fase d'ascens, tenim un clàssic que guanyar i tenim una lliga que celebrar. Per tant, recordem l'11 del Barça, amb Joan García a la porteria, Eric García, Cubarsí, Gerard Martín i Cancelo en defensa, Gavi, Pedri, Olmo al mig del camp i Revolució al davant, amb Fermín a una banda, Rashford a l'altra i en punta Ferran Torres. Què us sembla l'11? Jofre, començo per tu. Va.
3: Doncs que a la banda dreta, missatge de Hansi Flick per a Eric García i per a Jules Koundé. Jo crec que hem de pensar que la temporada vinent el lateral dret titular, si es compleixen els plans del tècnic, serà Eric García, i avui ho demostra. A l'esquerra ja fa molts partits que deixa clar que Cancelo està per davant de Balde. Al mig del camp, Gavi s'ha fet un lloc com a fixe al mig centre, cosa que celebro i m'alegra. I a mi em sorprèn l'atac del Barça, perquè Lewandowski torna a ser suplent, juga Ferran Torres. A l'esquerra ho fa Fermín, perquè ha demostrat que és un jugador vàlid i, a més, aquesta fórmula amb els quatre migcampistes a Hansi Flick li està funcionant. I a la dreta és veritat que els minuts que ha tingut Rashford els ha aprofitat. Per tant, avui s'ha guanyat ser titular. Però és sorprenent, no?, que el Barça jugui un clàssic contra el Madrid amb Rashford per la dreta, Fermín per l'esquerra i Ferran Torres de davanter. O sigui, que el Barça li guanyi la Lliga al Madrid d'Mbappé, de Vinícius, de Rodrigo, de Bellingham, amb aquest equip titular, o sigui, em sembla fascinant. Jofre.
7: Sí, a mi, avui no em sorprèn la presència de Rashford. Si m'ho dius fa 3 setmanes te diria que ni de conya, però és real que en els últims partits que Rashford ha rendit bé en aquesta posició, i perquè hi ha l'absència de Lamine, em sembla que té bon criteri. Ja va demostrar Flick que ara mateix, si ha d'escollir un davanter per un partit gran, és Ferran, com va fer a la tornada del partit que ens jugàvem tot amb l'Atlético. I a mi la de lateral dret, que coincideix amb el Sique, que crec que Eric García, a més que s'ha guanyat ser titular en la posició que calgui i en la que quedi lliure ara mateix, jo crec que la temporada que ha fet Eric se l'ha guanyat aquesta posició titular, però que coincideix amb que està guanyant molts números en aquest lateral dret, a mi em sembla que Eric en aquesta posició és en la que més pateix, i em sorprèn perquè Koundé era un tan fixe que bueno, comença a donar-nos potser alguna pista, no? Però bueno, és un 11 per mi que es mouria poc el que jo faria amb el que està al camp.
0: Jordi, t'agrada?
6: A mi el que m'agrada és que el Barça d'avui torna a estar ple de culers. És un Barça que està plegat de culers.
0: A veure quants n'hi ha de la Masia. Un,
6: compte'ls,
0: dos.
6: Compte'ls.
0: Gerard Martín Meia, 3. No. Gavi, 4. Olmo, 5. Fermín, 6.
3: I Joan, sí, Garcia, no? És de la Masia.
6: Sí, sí. I ara afegeixi també els que juguen a les categories inferiors. Per tant, de l'11 el que m'agrada és que està ple de culers. I aquesta és la columna vertebral de l'èxit de Hansi Flick i del Barça de la Masia d'aquestes darreres dues temporades. A veure si Déu vol el Barça, amb tanta gent de la casa, com va dir Fermín en una entrevista al Mundo Deportivo, el Barça, per segon any consecutiu, aconseguirà amb tanta gent de la casa guanyar-li la Lliga al Madrid. El Madrid l'any 2024, que venia de ser campió d'Europa, que es va reforçar amb el millor jugador del món. I tot això també gràcies al lideratge de Hansi Flick, que de la competència n'ha fet competitivitat, i aquí estem. Per tant, avui una circumstància deia... històrica, perdona, amb realitats antagòniques. La deriva del Madrid contra la convicció, la fermesa i els valors del Barça, avui és el dia de posar el fil a l'agulla.
3: Deia Jordi que, com a curiositat, ho llegia aquest matí repassant la premsa, l'últim clàssic al Camp Nou, Barça-Madrid, dos titulars avui, Gerard Martín i Fermín, estaven a segona B, un amb el Cornellà i l'altre amb el Linares.
6: Ojo amb això, eh?
3: I avui són titulars al clàssic més històric on el Barça pot guanyar la Lliga contra el Madrid. Gerard Martín i Fermín a l'últim clàssic al Camp Nou.
0: Gerard Martín estava a la grada.
3: Estaven...
0: amb el seu avi.
3: Al Cornellà i al Linares. O sigui, és tremendo.
0: Clar, és que Gerard Martín, l'últim clàssic al Camp Nou, estava a la graderia amb el seu avi. Amb tota la seva família, clar. Sí, sí. És que la història de Gerard Martín ja també per un altre dia és tremenda, i la de Fermín d'anar al Linares i tornar, ni t'explico.
6: És que després sentim una cosa, Santi, si m'ho permets, els que som més veterans, nosaltres vam veure...
0: Tu parla tant com vulguis, Jordi.
6: No, perdona.
8: Es queixen que no el deixen parlar.
6: No,
8: en aquest programa concretament.
1: No, tranquil.
6: És un petit apunt. Jo, en 30 anys, vaig veure 3 lligues del Barça. Alerta! Amb 30 anys, 3 lligues del Barça.
7: Alerta!
6: Amb un context molt determinat, que podíem parlar-ne durant què t'hi jugues, 80 o 90 que t'hi jugues seguits. Però, en canvi, ara...
1: Lamine ja porta 3.
6: Doncs, exactament, el Lamine amb 18 anys en porta 3, i el Barça guanyarà, si Déu vol, 3 de les
1: últimes
6: 4. Porta
1: 2, de moment.
6: Ojo, eh? Ah. Ojo, eh?
1: Porta
6: 3
1: dues.
6: De les últimes 4.
1: Jo és que, de veritat, sóc dels que no m'agrada comptar títols fins que els puguis comptar. Un punt, sí, sí, però no hem vist coses.
0: Sí, no, sí, no. És veritat que no ens aixafin la guitarra, però, home, ho tenen molt difícil, entre altres coses, perquè és que venen sense Mbappé. És que...
1: Però si és que és millor que vinguin sense Mbappé per ells.
0: No. Ja vas escoltar ahir Hansi Flick.
1: Avui he sentit a molta gent dient...
0: Ja vas escoltar ahir Hansi Flick.
1: Mejor que no venga Mbappé, perquè al final... No.
9: I Florentino també s'ha esborrat.
0: 40 gols per temporada.
9: Per cert, Santi, en cas de juerga, ja ho vam avançar el que t'hi jugues, no es pot anar a Canaletes perquè està...
1: Però es pot anar a los aledaños. Per cert, un moment, deixa'm presentar a la taula que acaba d'arribar Júlia Sabata, que ve de matar rates.
7: Júlia.
1: matat unes rates.
10: Quan us expliqui... No, no, no vull desvetllar res, perquè al final de l'anècdota té un broche d'oro preciós.
1: La Júlia avui tenia rates a casa, és el titular. Tenia rates a casa, efectivament.
0: Aquí les rates no es maten, eh? Fan programes de ràdio. No diuen a Twitter que som rates, doncs fem programes de ràdio.
10: Aquesta era per matar-la, la veritat.
0: Molt bé. La festa, Cristóbal, després. És a dir, després està el sol de preparat per, en quan el Barça sigui campió, agafar el seu quantum i anar a la festa allà on es concreten els... La gent no sol...
1: A l'edanyos del Carpeño.
11: Hi ha gent que ve de lluny. De la zona de sempre, una mica més lluny, perquè allà...
1: De veritat,
0: si la gent ve de lluny, que lluny que vingui el Toreschi.
1: De veritat, no creieu que hi haurà sonats entre ells, Marc Casador, que saltarà la
0: graveta? Sí,
1: segur.
0: Sí, però escolta, la festa, quan l'haguem de fer? Abans, anem a analitzar la prèvia. I la prèvia ve marcada perquè Mbappé s'ha borrat. Mbappé té una sobrecàrrega i porta dues setmanes sense fer res.
2: No estic d'acord, Santi, aquí.
0: Per què no?
2: Mbappé ha estat durant 3 dies de la setmana entrenant amb el grup. Semblava que podia arribar a la convocatòria. Ell volia jugar al partit, i més després de la tensió i tot el que s'ha parlat d'ell aquests últims dies. I ahir, durant l'entrenament, va sentir unes molèsties importants, a més, em diuen, i no vol arriscar. Santi, la realitat és així. Si tu cada vegada que dius una cosa, jo faig mec, estaré tot el dia fent mec. Jo crec que
1: t'aquí... Ho està fent aquí, el Cristóbal, eh?
2: Jo crec, t'ho dic en sèrio.
1: És que donar-li un micro al Cristóbal és com...
2: Bueno, l'has invitat tu. Jo per mi no estaria aquí.
1: Jo no l'he convidat, eh?
9: Guillermo, me'l podeu tallar el micro quan vulgueu, vale?
1: No. Però jo, un cop ja està aquí...
9: Però és que és ridícul. És que el Madrid està fent el ridícul a la prèvia d'aquest clàssic històric. És a dir, s'esborra Mbappé, s'esborra Florentino.
0: Té raó, Cristóbal, el Madrid està fent
9: el ridícul. Fent el ridícul a roda de premsa, fent que plora amb el tema Juanito.
11: No te ries de mi, eh? No te reiries de Juanito.
9: Patètic, que el Barça avui ha de guanyar, però de carrer, ha de sortir...
11: De Juanito no te reiries tu,
9: a passar-li per sobre al Madrid, és el
11: no
9: que espero avui,
11: de l'espíritu de Juanito,
5: És tu culpa, també.
11: No te ries de... Mira, jo te voy a decir una cosa.
9: Álvaro, no finjas. Està obrint la galeta tradicional, galeta del que t'hi jugues.
5: Aviam, què diu?
10: Les molles de damunt del piano.
9: El missatge. Galeta de la sort, el missatge.
11: I dice...
0: Què diu?
11: Eres un hombre honrado e íntegro. Este soy yo. Y Juanito también lo era. Más allá de cuando chafaba 3 o 4 cabezas.
9: Per cert, que s'ha sentit al carrusel que Hansi Flick estava el dia de la trepitjada, no?
0: Amb el Bayern. Sí, crec que hi era.
9: No va jugar, però hi era. Sí, per cert, aviam si el Barça li pot dedicar a Hansi Flick, eh?
0: Tant de bo. Jofre, amb una sobrecàrrega és normal estar 14 dies fora i 2 setmanes, vaja. I un partit tan important, perdre-te'l?
7: Normal no és. Normalment, una sobrecàrrega, depèn de la musculatura. Jo crec que el que diu el Gonzalo, i és el que crec que és la informació que després ens hem de creure o no, és que la sobrecàrrega semblava que havia passat i que ha tornat a ressentir-se, no? Que és, no? Quan una musculatura està patint, les sobrecàrregues solen ser menys de 10 dies, depèn de quina musculatura, depèn de quin múscul sigui, però és veritat que quan estàs sobrecarregat és fàcil que tornis a sentir alguna cosa. A mi em sembla que hi ha una evidència aquí, que és que Mbappé, per tot el que està passant en els últims dies, avui tenia molt a perdre, inclús jo crec, i això és pura opinió, jo crec que inclús el mateix entrenador prefereix que no hi sigui, eh?
5: Que hi ha Mundial, que hi ha Mundial.
7: Sí, no, Mbappé,
1: el Jordi ha marxat, crec que
7: s'estima més no tenir Mbappé al camp pel que pot arribar a passar, tot i que avui el paperot del Veloa avui és gruixut, perquè amb tot el que no té sota control i que pot passar, al tanto.
1: És que poden passar moltes coses.
0: És que el que va dir ahir Arbeloa és patètic. O sigui, dir que el més greu de tot el que ha passat és que es filtri, que han anat a hòsties al vestidor, i que ell tenia un company que li va fotre amb un cop de golf a un altre per justificar l'agressió a Chouaméni.
9: Blanquejant.
1: Que, per cert, va ser...
0: És de destitució.
1: Va ser al Liverpool.
10: Ah, sí.
11: Es que la farina al Liverpool.
5: No va ser Bale?
11: Va ser... No.
2: Ah, va ser Rich, eh?
11: Sí, home, si és golf. Va ser Bale. A Bale li encantava el golf, però no va ser Bale,
9: no. És golf Madrid, no.
5: Prohibido divertirse, tio.
7: A mi em sembla molt greu. A mi em sembla molt greu aquest tema de filtracions al vestidor, jo crec que ho són, i està bé que... que ens serveixi de referència perquè passa a tot arreu i quan les coses se surten de mare, mireu quina conseqüència té, per tant, jo crec que ara mateix algú...
3: Mira, salta el Madrid, Jofre.
7: Ja se sent, sí, ja el sentim, que la gent pite. Però més enllà de... Més enllà d'això, de les filtracions al vestidor, el que crec que passa és que al vestidor del Madrid hi ha unes acusacions respecte a això que tindran més conseqüències en el futur. Jo crec que Valverde aquí surt molt, molt assenyalat.
9: Surt al Madrid...
11: Perquè mig milió d'euros de multa els ha caigut a cadascú. Tu, Jofre, t'ha caigut mai alguna multa superior a 3.000 euros?
7: Bé, més de 3.000, no, 3.000 sí, per alguna targeta, perquè al principi de la carrera me recordo que les targetes, segons quina targeta era, que era alguna que provocaves o alguna que estava fora de temps, te la cobraven i te la cobraven cara, però... Però és una bona pessigada, eh? Per molt que és veritat que aquesta gent guanyi molts diners.
10: Anar a buscar el
7: 500,
10: pa.
7: 500
11: diners. No, per ells, evidentment, són tres baguets. Però
7: no, per ells, no, per ells penseu, és molta pasta, perquè sí. 500 nets són, és quasi un quilo brut i això és molta pasta per tothom.
8: És una casa, sí, sí. És que mig milió, tio, és que...
9: Calderilla,
8: com si nosaltres ens treuen 4.000 pavos, tranquil·lament.
7: Correcte.
8: Home, no, és a dir...
2: És aproximadament un salari d'un mes d'ells, per lo que cobra Valverde i Tchouaméni. És un mes.
9: Li fots un altre i paga 500 més, ja està.
11: És un mes.
2: És un mes. És un mes i...
8: A mi em faria mal, eh?
2: Un altre mes. I els dos jugadors ho han acceptat fàcilment, eh? No han posat moltes pegues.
11: Però tu et faria mal, Solde...
8: Que em fotessin un mes de salari.
11: Perquè no cobres 10 milions d'euros anual. Ja,
9: bueno, ara bé. Ara bé, però quins 500.000 més ben gastat?
5: A mi em faria més mal
7: un quilo, que te fotin un quilo, és un quilo, eh? I no té res a veure amb una mensualitat. És un quilo.
9: Ben invertits.
7: És que no...
9: Ben invertits.
7: No.
11: Evidentment, ara saludarem també el tio Faja, que ja acaba d'arribar per aquí i ja està fent-li el senyal del violí al Gonzalo. Avui poden passar moltes coses, però només una cosa, dir-vos que avui us omplireu bé la panxa.
2: Bé.
11: Això és el millor.
5: Mira.
11: Primer que ja tenim una mica de berenar per aquí, que el Fornet ha portat Rosendos i ara els repartirem una miqueta, que en podreu agafar algun així de prèvia. I després, el descans, pipses! I a més, qui en vulgui tindrà una estrella. Una bona estrella. La cervesa d'aquí. La cervesa que tots ens veiem. Us ben fresqueta. Ja les teníem a la nevera per vosaltres. No,
10: aplaudim cervesa.
11: Sí. Aplaudim cervesa. Júlia, aplaudim cervesa. Va.
9: Ciutadans de Catalunya, ja les tenim aquí. No?
11: Un minut. Anem a buscar ara, aviam, qui vol què vol quan.
5: Que viures.
11: Però nosaltres tornem en un minut i ara ens hi posem amb la prèvia d'aquest Barça-Madrid.
12: Què t'hi jugues, Barça? Amb Albert Bermúdez i Santi Ovalle.
13: Dilluns, dimarts, dimecres. Per què hem d'esperar el diumenge per tastar un bon arròs? A Manà 75 no comptem els dies, sinó els moments que compartim i les ganes de gaudir la vida. Manà 75, el plaer de ser-hi. Manà 75. Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
14: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
13: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
14: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
15: ¿Reforma, curso, viajes y lo acabas pagando con tarjeta? Antes de liarte con un revolving de esos que pueden crecer solos, prueba United. Entra en mejoratuprestamo.com y simula tu crédito de cuota fija y el plazo que elijas. United, un préstamo online hecho para you.
12: ¿Qué te jugas, Barça? Amb Albert Bermúdez y Santi Ovalle.
16: ¿Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
17: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blablabla, YouTube, Facebook, whatever.
11: Avui és l'aniversari de l'Edu Boada, que clar, el tenim al Camp Nou celebrant el seu aniversari, i per això avui tenim rotació de plantilla,
1: i la feina de la Palet la fa la Sierra Chávez i la feina de l'Edu Boda la fa l'Ana Palet. Què passa, Ana Palet? Bona tarda.
18: Què tal? Com estem? Això és una mica Eric García jugant a totes les posicions, però...
1: Tu vindries a ser l'Eric García d'aquest equip.
18: Però ja està bé recordar-vos que estem en directe a YouTube, a Twitter, a Facebook, arroba que t'hi jugues, evidentment.
1: Important, per cert, que avui ens mireu per YouTube, perquè si ja ens estàveu mirant, teníeu l'oportunitat de veure com un senyor darrere de Santi Ovalle recol·locava els pantalons.
18: Sí. Exacte, veus aquestes intrahistòries del Camp Nou que estan molt bé.
1: Però, hem vist fins i tot la marca dels calçotets, eh? Vull dir, hem vist allò, aquell... Aquella col·locada de cintura.
19: La comunitat és molt important.
0: La hucha.
1: Sí.
0: Doncs aquí darrere tinc l'Álvaro Benito, el Maldini i el Carlos Martínez.
1: No, aquest d'aquí darrere que tens, amb el Fatjoll, se l'ha vist fent una recol·locada integral. Per tant, avui seguirem atents a YouTube del que t'hi jugues, als passos, a part del Real Madrid contra el Barça, a part d'això, seguirem els passos que fa aquest senyor per recol·locar-se els calçotets i aviam quantes vegades fa un Rafa Nadal.
0: Sou tremendos, de debò.
1: Palets.
18: Doncs a veure, jo us explico que avui no tenim una, sinó dues porres paral·leles. La primera, la de sempre, a l'Instagram, @quetijugues, trobareu la primera imatge que posa la porra, i és que us estem sortejant, entre els que encerteu amb el resultat d'avui del Clàssic, dues entrades per anar a veure Gente de Zona. Miami me la confirmó.
1: No te lo regaló Puerto Rico, tu regala el que t'hi jugues si encertes la porra.
18: Exacte, això per cert. De l'Instagram, i pels que estan avui acompanyant-nos a l'estudi Toreschi, també hi haurà premi, i per això els hem demanat que ens donin el seu resultat. Rebrà el que encerti una samarreta vintage del Barça de bàsquet, cortesia del club. Per tant, moltes gràcies per aquest regal.
1: També aquesta que tenim aquí, és aquesta que tenim aquí, la podeu guanyar amb la porra que els que heu fet aquí.
0: Molt maca.
1: Està guapa, eh? Està totxa, eh?
18: També tenim objectes de la revista Panenca, que anirem donant el programa, i hem de triar l'1x1 que farà demà el que t'hi jugues l'Albert Bermúdez, amb aquestes tres opcions: cinema, baralles i batusses.
1: Baralles i pallisses i batusses.
2: Tenim guanyadora.
18: I tercera, celebracions, perquè avui celebrarem, esclar.
19: Jo no vull condicionar la votació.
7: Jo no vull condicionar.
19: Però voteu amb cap, sisplau. Voteu amb cap, vale?
0: Tot el que no sigui batalles i barusses...
19: És una cagada.
0: Batalles i batusses, al revés. Ai, senyor. Serà una gran decepció.
1: Ai, senyor. Res, això és el que podeu fer. D'entrada, el que podem fer si no tenim encara la trucada, el que podem fer és ja començar amb la Júlia, que ens vol explicar, de veritat, com avui, dia de Barça-Madrid, casualment, se li han colat rates a casa.
19: Sense tenir res a veure. Sense tenir res a veure.
20: Poseu-me la música, per favor.
19: Storytel?
20: Poseu-me la música.
19: Aviam.
20: No, I don't wanna talk, yo tampoco, porque no veas.
1: Compte amb el Fantavirus.
20: La cosa ha sigut que... En secció anecdòtica, avui,
1: sí, avui no parlarem de Barça-Madrid.
20: Hauria de parlar de mi llibre.
1: Avui el dia de la Júlia ha anat de la Júlia.
20: No sabeu, vale?
19: O sigui, però les rates té a veure amb el Madrid?
20: No.
19: Les rates és el Madrid que se't col·la al Camp Nou.
20: No, no ho he dit, això.
1: Si voleu entendre-ho amb segones, evidentment enteneu amb segones.
19: Les rates, no.
1: Però unes rates s'han colat al Camp Nou, a la casa de la Júlia.
19: Abans hi havia rates al Camp Nou.
20: La cosa ha sigut que nosaltres ahir al dematí vam detectar que hi havia unes boletes una mica sospitoses al pati de casa nostra, i vam dir, hòstia, ens ha colat un animalet. Quan vam buscar per internet... Sí, quan vam buscar per internet caques de rata, ens vam donar compte que, efectivament, del que estàvem parlant era d'això, vale? Clar, drama a casa meva. A casa meva, no ni per A ni per B, però som quatre noies, vivim juntes, totes en habitacions diferents. La rata estava d'entrada situada a la cuina. Aquest dematí, quan ens hem aixecat, hi havia caques per tot arreu.
19: No.
20: Sí, per tot arreu. Ha sigut horrorós.
1: Sí, una rata amb diarrea... Llavors, s'ha colat
20: clar,
1: a casa teva.
20: Hem dit, vale, hay que estrechar el cerco. Com ho fem? Hay que estrechar el cerco i detectar d'on està. Perquè si no, clar, campant per casa, un desastre. Sí. Tanquem totes les portes, totes les habitacions, tal, no sé què, no sé quantos, s'ha concentrat tot a la cuina. No és tonta, s'ha menjat un fuet sencer, eh?
1: S'ha menjat un fuet?
20: Home, no és tonta.
1: Una rata s'ha menjat un fuet?
19: Tan cagat.
20: No és tonta la tia,
1: Això, ves pensant quina és la metàfora, aquesta.
20: Clar,
1: quina és la metàfora? Una rata s'ha menjat un fuet a casa.
20: Estàvem, la meva companya de pis i jo, dinant a dintre de la meva habitació, estava la rata fumant fumant al menjador tranquil·líssima.
11: Ah, sí? No, fumant, no, bueno, ocupada, ocupada.
20: O sigui, ha sigut, de veritat, un calvari. Llavors, què hem dit? Què fem? Què fem? Què fem? Hem trucat, evidentment, amb un servei especialitzat en aquestes coses.
11: En el Barça?
20: I li ha trucat, clar.
11: Has trucat al Barça?
20: Hem trucat al Camp Barça i els hem dit, escolti! No, i vosaltres imagineu-vos dues persones gestionant això per telèfon, trucant amb un senyor dient-li, mire, es que tenemos una rata en casa.
11: Caballero.
20: Y no sabemos qué hacer, pero hem trucat o sigui, una empresa d'extermini.
11: Clar, clar, clar.
20: Monstruos S.A. Al meu cap, Monstruos S.A.
11: Vale. Ara, si sou animalistes, no escolteu.
20: No, no, exacte. No, la cosa ha sigut que, clar, ens han dit que hi ha tot un procediment.
11: Evelyn Segura tanca la rata.
20: No, no, no, hi ha tot un procediment, llavors venen...
11: No sé què t'estan dient des d'allà al fons.
20: Tu pots desintoxicar? Ah, mira,
11: allà, mira, acaba de sortir una persona que et pot desintoxicar de la rata.
20: Sí, no, no, hi ha un broche, hi ha un broche, aquesta anècdota, us ho prometo. Llavors,
7: solucionar.
11: Bueno, que ve amb una porra i t'arriba a casa.
20: Dir?
11: Sí, és igual, vale. Seguim.
20: La cosa ha sigut... The winner takes it all, ja veureu. La cosa ha sigut que hem trucat a l'empresa i ha vingut un noi i ens ha posat tot de trampes d'aquestes...
11: Que és el que es fa,
20: pel·lícules.
11: Sí, sí.
19: Com el Tom i Jerry, no?
20: I pastilletes de verí, vale, per casa. Sí. I el tio s'ha anat tan panxo i ens ha dit tarda com 10 dies en morir-se. Digo, ¿qué?
19: 10 dies?
20: Com 10 dies?
11: Però què li posa? Bueno, ibuprofenos? És,
20: no, clar, dic, no ho sé, jo... Bueno, és igual, la cosa ha sigut... que entremig de tot això ha posat una cartolina, no sé si algú mai ha tingut rates a casa, ha posat una cartolina amb una pega molt forta. I m'estic posant molt nerviosa de pensar-ho. Amb una pega molt forta, vale? Una cartolina al terra,
11: cola,
20: i ens ha dit...
11: Cola,
20: sí, i ens ha dit, si passa per aquí damunt, es quedarà enganxada i la sentireu.
11: Clar,
20: sí. Però això, però en principi, la rata no és tonta.
19: Això és de Corre Caminos, aquesta anècdota.
11: Sí, marca HB.
19: Sí,
11: marca
19: no?
20: Ella, ella ho fa, vale. La cosa és que ja acabem.
9: Avui el dia de les rates.
20: La cosa és que...
11: T'ho imagina't que treballes exterminant rates
20: i
11: de sobte vens a veure un Barça-Madrid i et parlen d'exterminar rates, jo també estaria com...
20: Em sap greu, em sap greu.
11: Estaria com tu, està fent
20: senyals. Ha sigut un calvari.
11: Des de l'altra banda de l'estudi.
20: Ja ho tenim, va, nois.
11: Mato rates!
20: La cosa és que... Quan ha marxat aquest senyor, de cop i volta, la meva companya de pis i jo ens hem posat a dinar i hem començat a sentir... Digo, no, ja està, merda, ha caigut a la trampa, ara què fem? Ara què fem? Anem a la cuina.
11: Pues emboliques el cartró?
20: Oh? Un ratot.
19: Un cavall, no era?
20: Així. Mare de Déu, era un gat. O sigui, tremendo.
11: Així, no? La rata feia...
20: Tornem a trucar, i acabem. Tornem a trucar al noi, ve el noi. Bé. Hi ha hagut una batussa a la cuina, sembla el vestuari del Madrid.
11: Hi ha un clàssic d'aquí 20 minuts, Júlia?
20: El vestuari del Madrid, sí. Ja estic. La cosa ha sigut que t'enfrontes amb una rata, ha acabat guanyant la rata, se li ha escapat.
11: No, avui no guanyaran, avui no poden guanyar.
9: No poden guanyar les rates.
20: Mal presagi.
11: No és dia perquè guanyen les rates, eh?
20: Aquest noi absolutament fantàstic que ha fet aquesta gestió, i per això The Winner Takes It All, quan ha sortit per la porta de casa meva, Miguel, des d'aquí t'ho dic, ha dit, ara, en un rato, os escucho.
0: Una pregunta, Júlia, tu qui creus que està millor, la rata o Fede Valverde ara mateix?
20: Jo crec que la rata, perquè està menjant-se el fuet a casa meva.
11: Bueno, senyor. Bàsicament han passat massa coses.
19: Hòstia, si l'actualitat...
11: Per cert, aprofito, a Asier Chaves. Repassem una mica com ha anat la jornada, perquè, clar, evidentment s'han jugat gairebé tots els partits de Lliga, i hauríem d'aprofitar per repassar una mica com han anat els partits de Lliga. Això, a no ser que puguem parlar amb qui havíem de parlar a aquestes hores, que no és el cas. Per tant, Asier Chaves, repassem una mica partits de la jornada, perquè estava jugant el Getafe, que doncs... estava jugant contra 10 i tancats al darrere.
19: Doncs sí, ha
11: com
19: acabat.
11: Com a Getafe.
4: No pot ser.
11: No pot ser.
19: 0-0.
11: 0-0, efectivament, com
19: acabat
11: havia de ser.
19: El Getafe amb 9.
11: Ah, veus que bé.
19: L'Oviedo. Ha quedat l'Oviedo
11: amb 9. Amb 9 i tot
19: sí,
11: i així, eh?
19: I tot i així, 0-0. També abans el València ha guanyat 0-1 a Sant Mamés amb gol d'Omar Sadik.
11: Sí.
19: I a les dues del migdia hem tingut el Mallorca-Villarreal, que ha acabat amb 1-1 amb gol de Morici, que està lluitant pel Pichichi amb Mbappé, i d'Ayoce Pérez al gol del Villarreal de penal.
11: I ahir va perdre l'Espanyol 2-1 a Sevilla. Les coses... Avui no parlarem, no pateixis. Ai, Gonzalo, no parlarem.
9: Ai, Gonzalo, que algú deia que guanya el Barça avui i així sortim amb el carro del peix el dia de l'Alavés i facilitem una mica el tema, no?
11: No sé si
2: ja veurem què passa, però també dic, l'Espanyol, per molt que el Barça faci el seu treball, jo el veig incapaç de guanyar.
11: I demà juga el Girona, que és l'únic partit que faltarà.
19: També al tanto,
11: Al tanto. Perquè aquí s'està complicant la vida tot Déu.
2: I tu també t'estàs complicant, home, que queden 15 minuts per començar un clàssic.
11: Sí,
2: vinga,
11: sí,
2: va.
11: Efectivament, queden 15 minuts. Santi, digues.
0: Està ple. El camp ara mateix 70% d'entrada i encara queden 15 minuts. Per tant, imagineu-vos la patxoca que farà això si no són 62.000, s'hi aproparà. Hi ha 242 del Madrid, 242 valents que han vingut des de Madrid valents per veure aquest clàssic.
9: Molt.
0: Suposo que tenien comprada l'entrada fa dos mesos.
11: A més, clar, imagino que tindrien l'entrada comprada fa molt, perquè és que si no, no hi ha més.
9: Tenen una entrevista, vàries.
11: Tenen un ratones colorados.
9: Estava a la mina,
0: marxen els àrbitres, està Lamin a la gespa, està intentant, o sigui, si el deixen, entra a fer el rondo, m'entens? Està bevent-se ara una Fanta i tocava pilota, diu, doneu-me una pilota.
11: Perquè, Santi, confirmem, repetim alineacions, però confirmem que serà Fermín qui jugarà a l'esquerra.
0: Sí, serà Joan García a la porteria, Eric al lateral dret, Cubarsí, Gerard Martín centrals, Cancelo a l'esquerra, Gavi, Pedri, Olmo al mig del camp, a l'esquerra Fermín, a la dreta Rashford i en punta Ferran Torres. Tu què volies dir? Que Fermín canvi a la dreta i Rashford vagi a l'esquerra?
11: Jo és que sempre em plantejo que sigui Gavi el que va a l'esquerra.
2: Si tu veus els últims 3 partits del Barça, els minuts de Rashford, la majoria d'ells han sigut per la dreta i ho ha fet bé.
0: No, però Gavi va segur al pivot, Gavi va segur al pivot, perquè no hi ha Bernal, ni Frenkie de Jong, ni Eric García al pivot. Per tant,
2: Fermín a l'esquerra, Rashford a la dreta.
9: I ara que parles de Gavi, Santi, serà preciós veure aquest retrobament Vinícius-Gavi, no? Un altre cop. Després de tant...
2: He venido a aguar la festa de ti. Tu que eres una festa de primera, vaya segunda, ta.
0: Acaba de fer un gol Vini a l'escalfament,
2: I golàcio.
9: Home, el tanto amb Vinícius, que l'altre dia contra l'Espanyol. Aviam, ja
11: no, sabeu que... Una altra cosa no, però va fer
9: no
11: el partit.
9: Jo no soc de Vinícius i és un tio que no m'agrada i no vull ni regalat al Barça.
2: Dóna la cara, el tio.
9: Ni regalat, però l'altre dia...
2: No, i dóna la cara. A un Madrid en el qual molts jugadors no estan, és l'únic, ni se'ls espera.
11: És que és l'únic.
2: Vinícius almenys està. I
11: de moment és l'únic. Sí, sí. Per cert, tenim avui
0: Vini,
11: el...
0: Una cosa. Vini, tu què en penses de l'absència d'Mbappé?
2: Se está borrando. Es el único que da la cara. Tú tienes envidia lo que tienes tú, Vini.
11: ¿Envidia de qué?
2: Envidia tienes.
11: ¿De qué me tiene envidia? De los dos goles que yo marco mientras la Mbappé está ahí.
2: Hombre, no, que se no, ha ido. Que no,
11: ¿cuántas
2: que no.
11: Champions tiene el Mbappé?
2: ¿Y tú cuántas?
11: Yo tengo dos.
2: ¿Y Mbappé, tú tienes mundial?
11: Y 15.
2: ¿Y tú tienes mundial?
11: Ya no. Lo tendré.
2: Ah, el Mbappé. No,
11: no. Oye, yo que tampoco tengo mundial, Mbappé, desde 2001 que no hace nada. Está en segunda. Bueno, aviam, que per aquí avui tenim el Toreschi ple, que per cert fa molt de boig avui, i tenim el Biel. Aviam, sensacions, Biel, de l'estudi Toreschi abans de començar el partit.
4: Home, aprofitem que està Showplay, que fot patxoca, per preguntar una mica a la gent, porra, sensacions. Comencem per aquí, fem una porra ràpida, vosaltres dos i vosaltres dos, si us sembla, aviam com creieu que quedarà.
21: 3-1.
4: 3-1,
21: per aquí? Per mi,
4: 4-0. 4-0, som més de 4-0, jo,
11: Jo necessito... 2-1. Jo 2-1. Necessito un 8-2.
4: Ojo,
11: Necessito un 8-2, perquè sempre, és l'únic resultat que jo tinc clavat a l'esquena.
0: Marc del Madrid, xiulada.
4: I 3-1. Aviam, us preguntaré una cosa.
9: És música celestial, això.
4: Bueno, primer sentim la xiulada o...?
11: No, ves fent.
4: Bueno, jo volia sentir la xiulada, no passa res. Us pregunto, com que Canaletes està en obres, diguem-li així, què fareu? Celebrareu? I a on? Important, perquè jo necessito un lloc per anar a celebrar, també.
21: Home, que costa de plaça Catalunya, no? La gent aquí a...
4: Plaça Catalunya.
11: Que sí, jo crec que hi ha molta gent que ha vingut avui al Toreschi només perquè queda al costat.
4: Ah, bueno, clar. No? Ojo, com... també,
11: Ells van a Canaletes a celebrar-ho i a fer la prèvia al Toreschi.
4: Clar. No és dolenta, tampoc.
2: Home, està al costat.
20: Clar, per logística.
2: Logísticament és la millor.
11: Logísticament és l'hòstia.
4: I l'última pregunta, deixa'm fer una última pregunta. Què hauríeu preferit? Que avui ens haguessin de fer el passadís i no els haguessin fet i poguessin riure'ns tots? O passar el que passarà, que és guanyar-los a la cara?
21: Jo hauria preferit que hagués perdut ja.
11: Ja preferiries estar...
21: Tu ets d'aquests...
4: O sigui, el sac i ben lligat.
11: Coge lo que puedas y llévalo pa casa, no?
4: El sac i ben lligat. I per aquí què preferíem? Una mica de passadís o guanyar avui?
21: Guanyar avui.
9: Avui.
4: Guanyar avui?
21: Igual, guanyar avui.
11: Home,
4: guanyar avui. 3-1. Guanyar avui.
1: o guanyar avui amb el Madrid fotent-se d'hòsties durant tota que, la setmana.
4: És que això no ho sabíem, eh? Lo de les hòsties no ho sabíem.
1: No, és que era fantàstic, era fantàstic. En fi, nosaltres, ara ja sí, farem els últims minuts de pausa publicitària, marxem de l'estudi, perquè aquí us deixarem, bàsicament, amb la taverna dels bojos.
9: Sí, senyor.
1: Aquí us quedeu amb la taverna dels bojos, el que t'hi jugues Barça l'escoltareu per aquí pel, a l'estudi Toreschi, però aquí teniu la pantalla gegant, disfruteu.
9: On està la nevera?
1: I sobretot, Santi, que guanyi el Barça.
9: La nevera.
1: La nevera, tranquils, no us deixaré saquejar.
9: On està la nevera?
1: No us deixaré saquejar la nevera.
9: On estan les pizzas?
1: Perquè, ja no, ja et
9: conec. Què hay de lo nuestro?
1: Va, un minut i nosaltres ara, ara tornem.
3: La Lliga, al que t'hi jugues.
6: Ei, perdona, una estrella.
22: Ei, una estrella.
6: Perdona, una estrella.
22: Una estrella.
6: Què, un crit valent?
22: Vinga, tots units fent força.
6: Una estrella!
22: De seguida.
23: Estrella d'Am, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
24: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
25: La teva mare sempre té raó.
26: Em compro un cotxe nou?
27: Filla, t'ho he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
25: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta les condicions a nissan.es.
28: Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan a Barcelona i Sant Boi de Llobregat.
29: A Encat Group tenim els millors materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar i jardineria.
30: I també totes les eines i ferreteria.
29: Assessorament personalitzat, materials sostenibles, assequibles i els preus més competitius.
30: Si ets professional, troba el més proper a emcat.cat.
31: Quan venen els teus amics d'altres països i vols presumir del millor d'aquí, porta'ls al Glop, amb les seves estovalles de quadrets de tota la vida i el sabor de fa 47 anys. Fliparan. I tu diràs, sí, cuina catalana. Som així, al Glop, a Gràcia, l'Eixample i al Glop.com.
32: Què t'hi jugues presenta... L'Arenga del Tigre.
33: Diumenge... És el partit més important que podeu jugar en aquesta vida. Perquè aquests d'allà dalt, aquells del mig, estan esperant com uns bojos per fotre'ns la trabanqueta. Entesos de bebés? La trabanqueta, ¿sabéis qué es? Lo que ponen las muchas veces cuando vais al campo contrario y os pegan leña. La pierna para que caigáis. Hablo medio en castellano y medio en catalán porque ya tenéis que entender el catalán. Porque el año que viene quiero todos los que estáis aquí, que os vais a estar conmigo, quiero que habléis el catalán ya, ¿eh? Pero vamos a la faena. Partido muy importante, tan importante, que es el más importante que habéis jugado en vuestra vida con el Barça. Ya sé que todos sois jóvenes, pero todos habéis hecho partidos contra el Madrid, y sabéis lo que nos va entre la sangre que puede correr por nuestras venas y la que corre por ellos. Tenemos que ganarlos y tenemos que humillarlos, entendido de papeles, porque si ganamos, van a volver andando a Madrid con el lío que tienen. Ellos lo único que les queda este año es meternos palo nosotros el domingo. Pero como lo sabemos, ¿entendido? Como lo sabemos, nos hemos de mirar todos a los ojos el domingo antes de salir. Tenemos que poner la mano y decir, señores, este es el partido del año. Esto es nuestro partido. Tendréis 60,000+ personas allí esperando para hacerles felices. Y tenéis que hacerles felices. Por esto digo, sois los mejores. Tenéis 7 yemas en cada huevo. Y el domingo lo vamos a demostrar. ¿Entendido? ¿A qué vamos? A ganar. ¿A qué vamos? A ganar. ¿A qué vamos? A campeonar.
0: Sonen els segadors a l'estadi.

0: Sonen els segadors a l'estadi en honor al president Salvador Illa, que avui està present aquí a l'estadi del Camp Nou. I com mana la tradició, doncs l'himne de Catalunya sona mentre tot el públic de l'estadi està dempeus escoltant aquest himne de Catalunya als segadors. Just després començarà a tronar a sonar el cant del Barça, així que s'apaguen les llums a l'estadi. És l'hora de començar a escalfar.
1: L'escalfament. L'onze del Barça.
0: Juan García a la porteria, Eric Cubarsí, Gerard Martín i Cancelo en defensa, Gavi, Pedri, Olmo al mig del camp i al davant, Fermín a una banda, Rashford a l'altra i en punta, Ferran Torres.
2: El jugador destacat.
0: Jofre Mateu, en què ens fixem avui?
3: És complicat i ja he dit que és una posició on, per molt que té capacitat per rendir, és la posició que segurament li és més difícil, però crec que Gavi avui s'està jugant no només el títol de Lliga, sinó coses més importants en una posició que va creixent.
2: L'onze del rival.
0: El Madrid juga amb Courtois a la porteria, Trent Alexander-Arnold a lateral dret, Fran García a l'esquerra, Hausen i Rüdiger, parella centrals, Camavinga, Tchouaméni al doble pivot, Bellingham per davant, banda dreta per Brahim, a l'esquerra Vinícius i en punta Gonzalo Álvarez. Gonzalo García, perdó. Ja li agradaria a Gonzalo Álvarez.
4: És molt perillós el Gonzalo, Fermín.
0: No. No.
4: Fermín, és molt perillós el Gonzalo?
5: És un jugador que té bona rematada, sobretot un dels grans perills, lògicament, és Vinícius a camp obert, que té aquest desequilibri, sí, aquesta potència, compta les entrades de Fran García i d'Alexander Arnold i, sobretot, compta amb Hausen perquè pot tenir problemes amb duels i amb situacions més avançades a camp obert.
6: Soc molt perillós.
2: Big Data Fermín.
4: Amb CaixaBank, Fermín.
5: El Barça suma 54 partits seguits de Lliga marcant, 34 en aquesta edició i 20 en l'anterior. Si avui a marca, superarà el rècord que tenia Zidane amb el Madrid de 54 seguits marcant. És el clàssic número 14 de Gavi, el 9è com a titular, i això que té només 21 anys, 20 gols del Barça de Flick en 6 clàssics, 5 guanyats amb el tècnic alemany, mitjana de 3,3 gols a cada clàssic.
2: Mirem al cel.
0: Avui m'han dit que el meteoròleg de capçalera és la Sier Chaves, no?
7: Efectivament, Santi.
0: I avui... Quina pinta. A veure, pocs núvols, de moment.
7: Sí, avui el cel força clar, 20 graus amb una sensació tèrmica de 18, tot i que si ets Santi Ovalle, potser és de 13 i necessites anorac. A més,
0: no, avui no, avui no, avui no.
7: A més, tenim menys lleuger.
0: Vaig tan calent a Sier que no em necessito anorac, la veritat.
5: Està una sauna.
7: A més, tenim una mica de vent amb direcció nord-est d'uns 21 km hora, amb ràfegues de fins a 36, i segons em diu l'iPhone, hi ha una probabilitat de pluja del 0%.
0: El jardiner, va.
8: Bueno, pues aquí el jardiner és igual, no cal res més, tu. Escolta,
2: el jardiner
8: sóc jo, exacte. I avui és un dia en què el césped s'ha de menjar tothom, eh? El césped és molt clau per fer córrer la bola i aquí tots a córrer sobre el tapete, perquè avui és tapete. Avui és el césped dels dies ideals, tu.
2: El nostre.
0: Avui és una meravella tot. La gespa, l'ambient, la gent que hi ha a l'estadi, les ganes que tenen de passar-ho bé, com comanden els 1.200 de la grada animació que canten ara mateix, com si els hi anés la vida a la prèvia del partit a l'espera que sonin els acords de l'himne del Barça. Sier, l'àrbitre qui és?
7: Doncs avui ens arbitra Hernández Hernández en el que serà el seu 6è clàssic i que ja va arbitrar el de Montjuïc a la temporada passada, que va guanyar el Barça per 4-3. En total, amb el Canari, 25 victòries, 12 empats i només 4 derrotes del Barça i 21 victòries, 10 empats i 15 derrotes del Madrid.
0: Per acabar-ho de dubar, Hausen s'ha lesionat. Haurà de sortir Raúl Asensio.
4: Ara el Gonzalo m'ha dit que fot Hausen, eh? Hay que fot Asensio aquí. Mora de Déu.
6: Baixa dolorosa, pel Madrid, perquè és un del poc que té de bona sortida de pilota al Madrid, sí, és Hausen.
0: Ja s'ho faran. De moment, arriba el moment de pell de gallina a l'estadi, perquè hi haurà mosaic amb la inscripció Força Barça, just davant de la posició del que t'hi jugues, Barça. Escoltarem com canta a capella l'estadi perquè han parat la megafonia. Escolteu-la, escolteu-la. Així sona l'estadi abans del camp del Barça, que és quan es començaran a desplegar les 60.000 cartolines, 62.000 cartolines, que faran de nou una imatge icònica en aquesta final per la Lliga. És un partit per la història del club, és un partit per la història del Barça. No som gaire conscients perquè la Lliga és el torneig de la regularitat i tenim molts punts d'avantatge, però aquest regal que ens ha donat la vida, que és una final i poder guanyar-la en un cara a cara amb un Real Madrid que ve en destrucció.
4: És que és viure, la viure-ho com una absoluta final, no? Bàsicament, és viure, sí, viure sí, una sí. Lliga com si fos una copa.
0: I si no, no passa res. És que el millor de tot això és que si no, si avui no, que jo ho veig molt difícil, no passa res. Serà dimecres, però ja que hi som, ja que hi som,
3: serà avui.
0: Toca
3: avui.
0: Fer-ho avui.
9: 100%
0: que sí, Jofre?
3: I tant, que serà avui. I el que deia el Gonzalo abans, que jo no vull cridar el mal temps, espero que no, però Asensio multiplica la possibilitat de pinyes per 10, eh?
9: Sí. Canvia de causa en Asensio.
3: Les ganes que es tenen
6: jugadors
3: alguns allà.
6: Jugadors que han tingut problemes amb diversos jugadors del Barça en els últims clàssics.
3: I amb algun company també.
0: Anirem tardíssim, sí. Perquè són les 8:59, camí de les 9, i encara no han saltat els jugadors. Sona l'himne del Barça. Comencen a aixecar-se les cartolines amb lletres blanques. Força Barça, just davant de la nostra posició. La senyera a la dreta, l'escut a l'esquerra i el blaugrana inundant l'estadi que canta a capela. Així sona el temple, així sona el Camp Nou.

0: és xulíssim, i a part, a la part de darrere de les cartolines hi ha la foto oficial de l'equip. Per tant, és un record per tota la vida, per tots aquells que se l'han vingut aquí i que viuran aquest partit. Mentre sonen els segons acords del camp del Barça, Bermúdez, et sembla si fem la porra?
1: Vinga, va, porra per aquí, Biel.
2: Jo m'anava a conservar, però vist l'ambient diré un 5-0, que vols que et digui.
1: Júlia.
3: 4-0.
1: Fermín.
4: 3-1.
1: Gonzalo.
5: 2-3.
1: 2-3, que malparit.
5: Sí, ho tenc claríssim.
1: Adrià Soldevila.
6: 7-1.
1: 7-1. Jofre.
5: 6-2.
1: 6-2. Oh. Doncs jo vaig a dir 8-2, perquè és el resultat que necessito. El que necessito. És el resultat que necessito, que bàsicament és que quan em parlin del 8-2 no pensi en el Bayern.
2: Em seguirà venint el del Bayern.
0: Mireu quina imatge, si us plau, el sorteig de capitans. És el bé contra el mal. Pedri contra Vinícius, jugant-se la primera amb una monedeta en l'aire. Com guanyem aquesta, ja pleguem, perquè serà tremendo. Pedri, braçal de capità, Senyera, el braç esquerre, Hernández, Hernández al mig, i Vinícius al seu cantó. I està dient Hernández, Hernández a Vini, que es comporti, que avui vol un partit tranquil.
1: Ja me comportaré jo, gilipolle.
2: Sí, ara et dirà que sí, Vinícius.
1: Me voy a comportar, ja.
5: Escolteu, jo tinc una pregunta.
2: Endavant.
5: L'himne del Segadors, cada vegada que ve el president, són, eh?
7: Sí.
5: És protocolari.
7: Protocolari.
2: La pregunta és quants cops sí. El president, però...
7: Pues ja vull
5: tampoc.
2: No, a l'altre. El de dalt.
0: Mentrestant, es fan sé, la Joan, fotografia, tranquil. Es fan la fotografia Pedri i Vinícius, i se'n van tots cap al cercle central a retre un homenatge, minut de silenci, al pare Hans Flick, el pare de Hansi Flick. Minut de silenci.

0: Ha estat el públic qui ha trencat aquest minut de silenci quan han arribat al final de la tornada del camp dels ocells. La gent té ganes de brindar-li aquesta victòria al Hansi, aquest entrenador alemany que ens ha conquerit el cor a tots. I avui guanyarem per ell. L'equip guanyarà per Hansi Flick, pel seu pare, en un moment complicat. El veig vestit amb el seu jersei negre, com sempre, a l'àrea tècnica. Va per tu, Hansi. Ara saluda la seva família, li envia un petó. Moments complicats, està recolzat per la seva família. Li dona la mà al quart àrbitre. Li desitja sort. Es desfà la pinya als jugadors del Barça, també la pinya als jugadors del Real Madrid. A punt, Bermúdez perquè arrenqui el partit.
1: Amb CaixaBank i amb Quadis llançar, ja pot començar.
0: A punt, preparat el cercle central, Brahim, el jugador del Madrid, per tocar la primera pilota. Hernández, que mira el quart àrbitre, els línies, diu: esteu tots a punts? Sí? Doncs posa el crono, i ara mateix... Hernández, que mira el quart àrbitre, els línies, diu: esteu tots a punts? Sí? Doncs posa el crono, i ara mateix... Arrenca la final de la Lliga a l'estadi. Courtois envia pilotada llarga, toca amb el cap Gavi l'envia per Fran García, la rep la pilota el 20 del Real Madrid, la té Bellingham, envia una pilotada llarga Pau Cubarsí perquè la lluiti a dalt. Ferran Torres amb Rüdiger, toca la pilota Ferran Torres, l'envia directament a fora i servir de banda pel Real Madrid.
1: Carai, bon inici, eh?
0: La té Fran García, pilota a les mans. Serveix ara davant de Fran García, la posa per Gonzalo, la baixa amb el pit, la deixa per Vinícius, d'Esperó, tira un barretet, posa el cap Cubarsí, la guanya Rashford, per Olivia, posa el peu, la guanya Brahim, canta el Camp Nou, Gerard Martín li guanya la posició, se la queda Gavi, que la té central, canta el Camp Nou, el madridista Quirobot, i comença a votar l'estadi blaugrana. La té Dani Olmo la posa a l'espai per Ferran Torres, zona Lamin, rep la pilota interior de l'àrea, Asensio, que recordem, ha entrat per Hausen lesionat. Diu l'àrbitre que l'últim a tocar aquesta pilota ha estat un jugador del Barça. Jo crec que s'equivoca, servei de porteria pel conjunt blaugrana.
1: Sí, crec que era...
2: Sí, Fran García.
1: I estaven fins i tot els jugadors del Madrid col·locant-se per servir el córner, que és una cosa que jo crec que els àrbitres haurien de mirar molt, que és, si tu ja veus que els jugadors es disposen dels dos equips a per un córner, per què tu et dona per dir que és porteria?
2: I aquesta és claríssima.
0: Rüdiger rep la pilota, Joan Fran García, posa el peu Eric García, recupera la pilota. Eric García juga amb Rashford, zona Lamin, li posen el peu, li rebanyen l'esfèric. Se l'endú Brahim Díaz, eix central, ataca el Madrid, contra dels blancs. Brahim Díaz pel mig, li dona la pilota a Vinícius, la rep el vèrtex, controla Vinícius, la trepitja, encara Cubarsí, cap a l'interior, pica Vinícius, fàcil, a les mans de Joan García.
3: El Madrid ha volgut iniciar atraient, vull dir, sense por a que el Barça apreti a dalt, volent treure pilota, m'estranya, la veritat, i crec que ens convé, o sigui que em sembla bé que ho faci.
0: Eric García toca la pilota, rep el 24, juga enrere, Pau Cubarsí, la té interior de l'àrea, juga per Gerard, la rep Gerard Martín orienta per Cancelo, enganxat a la banda, toca la pilota, li dona Fermín, ara en dos tocs li torna Cancelo, creu a la línia de mitjos, no, decideix jugar enrere per Pedri, ataca el Barça, té espai per davant, el 8 al capità, juga per Eric, la rep Eric, Carrick central, juga per Rashford, enganxat a la banda, la posa Rashford a l'interior, no, decideix jugar per Eric a pura línia de fons, frena la pilota, continua enrere, juga de nou amb Rashford, el tapa Bellingham, també Fran García, posa la centrada directament a fora, servei de porteria pel Real Madrid.
4: Aquí no cal posar la centrada directament, jo crec que el Barça, si és capaç de moure una mica, tindrà sí, marge per tenir-la amb tranquil·litat a camp rival.
3: Rashford ja està acostumat a callar-nos la boca, però les tres primeres que ha fet...
4: Sí, tot pèrdues.
3: Tres malament.
5: I en Roni Bardaggi la confiança no està sent la cara.
1: No. Bardaggi serà l'últim.
0: Gerard Martín toca amb el cap, la baixa Gonzalo, perdona, ve Brahim. Brahim entra a l'àrea, continua Brahim, cap a l'interior, intenta retallar Gerard Martín, apareix Gavi a l'ajuda, bé, Gavi recuperant, juga amb Joan García, pilotada llarga perquè la guanyi Fermín, això no té treva, tu. La baixa Fermín davant de tren, Alexander Arnold, ara endarrereix per Cancelo, juga amb Pedri, minut 3 de partit.
1: És que és dia per tocar, tocar...
0: Perdona, Bermúdez, que no es facin càntics xenòfobs, homòfobs o racistes.
1: Però crec que és de veritat dia per tocar, sí, sí. tocar, que sigui rondo a camp complet.
0: Primera entrada sobre Gavi.
3: Lo que sí que tinc clar és que crec que el Madrid tampoc ho posarà fàcil, eh? És a dir, no, per un tema de dignitat, no, la gent que pensava que el Madrid vindria aquí caminant, jo tinc claríssim que el Madrid intentarà que avui no el guanyi la Lliga a la cara.
1: El Madrid no vindrà caminant, però com a sort i la cosa 2-0...
0: Fermín entra a l'àrea, compte que ve Fermín. Fermín al segon pal per Rashford. Fran García arriba, llàstima.
1: És bona.
4: Oh, desmarcada boníssima.
1: El Trent.
0: Rashford pilota l'espai, cavalcada del nano del Campillo. La posa al segon pal i pel pèl d'una gamba, no hi arriba Marcos Rashford, ha tingut la primera aproximació al Barça, que ja té pilota, zona la 20, la juga Pedri, té la meva Amèric, li torna, toca i toca el conjunt blaurana, Pedri orienta per Gavi, frontal de l'àrea, canvia el joc completament pel Campillo, de mica a mic d'Andalús, controla el del Campillo, la posa per Cancelo, Sami Cabritinha, tira una bicicleta, posa la centrada a Teo Asensio, li caurà per banda contrària Eric García, servei de banda pel Barça.
1: Avui és que és dia per sobretot fer això, eh?
3: Sí, el Barça ha buscat l'esquena de tren, que pateix molt defensivament. Sí,
1: l'esquena de tren és...
2: Va trotant quasi, eh?
4: L'esquena, l'1 contra 1, hi ha molt marge.
3: És bon jugador atacant, però defensant li costa molt.
4: Té un peu privilegiat, però li costa.
2: El desplaçament i el passar d'aquest és brutal, però després li guanyes l'esquena com vols.
6: És el seu Cancelo, una mica.
4: Sí. Ara està millor Cancelo, eh?
2: Molt millor.
1: Home, Cancelo és que, escolta, sembla que sigui un altre, eh?
4: Sí, pilota d'or.
1: Sí, està jugant, sí.
0: Pugeu el Jofre, sisplau, no sento el Jofre. Juga la pilota Jude Bellingham.
3: Pugeu-me, sisplau.
1: Ara. Ben pujat, Jofre.
4: Com un tro.
1: Sones ara fins i tot et diria com si fossis un motor i power. Aquesta tecnologia exclusiva de Nissan que combina el millor de la conducció elèctrica lliure d'endolls, un motor i power, home. Aquadis llançant i tens tota la gamma Nissan amb fins a 10 anys de garantia.
0: Rashford que entra a l'àrea, continua allà. Estima, Marcos, tio. Corner, era bona. Ai, li dona la porteria, diu que l'última tocada ha estat Rashford.
4: Vaya tela.
0: Era bona,

0: dona la porteria, diu que l'última tocada ha estat Rashford.
1: Vaya tela.
0: Era bona la jugada Rashford, perdona,
2: sí, que era Rashford,
0: Bermúdez,
2: sí,
0: que té tot per davant.
2: Sí, no, però sí que era
0: massa llarga, no ha arribat a l'interior.
2: Sí que era porteria, sí, sí que era porteria, eh? Jo crec que
1: sí,
2: sí, jo crec que sí.
1: Sí.
2: Que arriba Asensi i després toca Rashford, però igualment, quina liada de Tchouaméni, i que veu aprofita Rashford, el motor i power del Barça, deixeu-me acabar, que coi, Aquadis Llançà, ja sabeu que els trobareu tots aquesta tecnologia de Nissan, Aquadis Llançà, concessionari oficial Nissan a Barcelona i Sant Boi de Llobregat.
1: T'anava a dir Rashford.
0: Gerard Martín, toca amb el cap, la baixa Gavi. Eric García, qui parlava per aquí?
1: No, dic que si talla una menció al Rashford, que almenys que sigui un gol, no?
2: Si talla la publi...
1: Clar, almenys marca.
0: Bueno, sé, sent justos, l'he tallat jo.
2: No, ha sigut Rashford.
1: No, però no, l'ha tallat Rashford.
0: Abans de veure que se la tirava llarguíssima. Perquè creia que era bona, que podia...
1: No, és que era bona, era bona.
3: Però mira, arriba l'Asensio, que era difícil, eh?
4: Quantes vegades es deu haver dit aquesta setmana quina liada de Tchouaméni?
2: Sí, bueno, pues, pues
1: mínim, més. Pel cap baix una.
2: Sí, suma una més.
3: No deu ser fàcil, pel Tchouaméni està jugant avui.
2: No. És que m'estranya, que pensava que també l'Asensio implicava... Que...
3: No, jo crec que ho han fet perquè no tenen jugadors i han dit le ponemos una multa más alta, però tenen que jugar...
0: Ferran a la frontal, falta, la treu dins o fora? Fora. Fora, és just... A la frontal de l'àrea, la línia, és una falta perillosíssima pel Barça.
2: Com és Ferran.
0: Sí. Ja va cap allà.
1: Molt bé, Ferran. És fora, és fora, és fora.
2: Gira molt bé.
1: Justíssima, eh?
3: Que jugui Tchouaméni segurament té alguna justificació perquè no tenen jugadors i tal. És, a nivell d'institució és una vergonya.
2: Sí, sí, és una vergonya.
3: Està quedant el Madrid, porten ja unes quantes, però aquesta setmana està quedant com un club que ja tindrem temps d'analitzar.
2: Sí, parlem d'un tio que aquesta setmana ha estomacat un company i l'ha enviat a l'hospital.
1: El missatge que dones és lamentable, sí, sí, sí.
3: És terrible, això.
2: I està aquí de pivote, eh?
1: Sí, sí.
3: Jo crec que si no hagués jugat avui al Madrid contra el Barça, el Tchouaméni no jugava.
1: Clar que no.
3: Però
0: i
3: ser un clàssic...
0: Marcus. Sí, Sir Marcus Rashford preparat per xutar la falta és boníssima, eh? És boníssima pel Barça. No sé, jo crec que...
3: No tenim cap esquerra, la vol penjar. Avui, no.
0: No, i la vol penjar, està perfilat per penjar-la.
1: No.
0: Jo xutaria directe, sincerament.
1: Gerard és esquerra. Directe. No, xutarà.
0: Sí, bueno, però no xutarà falta, Gerard.
2: Xutarà falta, seria la bona.
0: I va Rashford,
3: compte la BP, compte la BP.
0: Ve Marcus Rashford, Sir Marcus, per obrir el marcador, una falta a la frontal perillosíssima, un jugador del Madrid estès, pica Rashford, gol! Quina xitxa, quina potència, quin dandi, quina elegància, quin golaç per obrir el marcador i per desfermar la bogeria més absoluta en la final per la Lliga. Quin senyor gol, quin cavallí dels gols acaba de fer Sir Marcus Rashford al minut 9 de partit per obrir la llauna, per anar fent via per la Lliga. Marca Sir Marcus, marca el Barça al Camp Nou, minut 9 de partit, Barça 1, Real Madrid 0.
2: Primer gol del Barça, quin xarro de Rashford, i obrim una estrella per celebrar aquest primer tanto, Fermín, quina barbaritat, com la falta!
5: És el 14è gol de Rashford aquesta temporada i és el segon gol de falta, perquè recordeu, ja va marcar contra el Copenhague, per tant, segona falta directa que marca Rashford, la segona de la temporada del Barça.
2: Mira,
3: aquesta setmana ha estat a Birmingham, allà a l'Aston Villa, i em parlaven de Rashford com el millor jugador que ha passat per aquell vestuari en els últims 10 anys.
2: Sí?
3: Que era boníssim, que estaven tots al·lucinant cada entrenament.
2: Fermín està mirant
1: cada... Coutinho.
3: I jo crec que saben més que tu, que han estat cada dia més allà entrenant. I em parlaven molt de Rashford. Sé que aquí l'heu rajat molt, però bueno, ara us ha callat la boca a tots.
0: Ibrahim, compte que Ibrahim, frontal de l'àrea, filtra per Vinícius, entrarà per la part esquerra, controla Vinícius, encara Eric García, posa la pilota enrere, toca Pedri, córner o porteria, córner o porteria, que dona córner. Pedri es queixava
2: d'unes mans.
0: No sé, unes
3: que
0: mans.
3: D'unes
0: mans. Mans anterior, no?
2: Sí, sí, sí, sí. Hi havia unes mans, si de fet, si hi hagués hagut gol, segurament l'hagués anul·lat. Però,
3: si
0: escolta,
3: fem gol,
0: anem al córner, perdona, Jofre, anem al córner, sí, sí. I ara et vull fer una pregunta maliciosa, Jofre.
3: Home,
0: que et pots imaginar.

0: Jo ja he dit que em callaria la boca, ja ho he dit, però bueno, ja m'ho he avançat, eh?
1: Tren Alexander-Arnold, la penjada de pilota. Compte que aquí són perillosos, perquè són molt alts, són molt potents, sí, i són molt forts. Alexander-Arnold té bon peu, eh? És un lateral que les posa molt bé. Alexander-Arnold s'anirà tancant la pilota, aixeca la mà, pinja la pilota Alexander-Arnold, la pentina, la treu Gerard Martín, va per la banda contrària, no evita Olmo que surti, és de nou córner a favor del Madrid. Jofre, vols dir que no ens ho hem de repensar, això de fitxar-lo?
0: No, no, que allà a l'Aston Villa els agrada molt, tu, aprofitem-ho, a veure si se la porten.
2: No, coi, paguem els 30 i paguem els 30 i en demanem 50.
3: Home, que ens portin a Oli Watkins, eh?
0: Ara. Ojo, però t'he dic una cosa, si el guió d'avui, que ja no havia de ser bonic, és marcant Rashford de falta, amb una falta al contrari, una xirla que fa que és un golaç, i a més, al minut 10, o sigui, és que la cosa s'està posant bonica.
3: A Courtois.
1: S'ha canviat la samarreta, no sé per què, Tchouaméni, alguna cosa tenia.
0: S'ha tret la que tenia sota, em sembla.
2: Ah, s'ha posat la de boxa.
1: Que va Alexander-Arnold. Penja la pilota Alexander-Arnold. Toca un altre jugador del Barça. Crec que està en Cobercí. Corner de nou.
2: Escolta, aquest gol ha fet humitat, eh? Ha fet moltes humitats. Que les humitats, en dies com avui, molt bé. Però normalment seran perilloses. I per això heu de combatre-les com? Amb Murprotec, els número 1 en tractament antihumitat. Un bon diagnòstic, assessorament, execució i seguiment dels tractaments antihumitat. I és que aquí hi ha un equip d'experts que es diu Murprotec.
1: Alexander-Arnold, va, que l'hem de treure. Penja la pilota, l'ataca Tchouaméni alta, servei de porteria per Joan Garcia.
3: Hi havia una probabilitat de 0,06 de gol de Rashford.
2: Bueno, pues vinga.
3: 0,06.
4: Això de les cases. Que no li marques al porter del barri de Bas, li marques un gol a Courtois pel seu pal.
3: O sigui,
1: és una barbaritat. Espectacular. O sigui, jo m'ho repensaria.
0: Hauríem de veure si Courtois pot fer alguna cosa més.
1: Tenir un jugador però... que xuta falta, fa gol de falta. Feia 5 anys que no veiem gols de falta.
2: Sí, però una cosa, és un golaç, però Courtois...
3: No
0: s'ho espera. Podem analitzar si pot fer alguna cosa més, però...
3: No s'ho
0: espera. Crec que
3: era difícil,
0: eh? De Rashford.
4: Jo per mi no pot ser de
1: Rashford. La foto a la creueta, és increïble.
4: I la paràbola, la paràbola.
1: I a quina potència d'aquesta bola.
0: És un golaç, Probablement podia fer alguna cosa més Courtois, però és un golaç.
1: Cancelo avança, pilota controlada, minut 13. Mira, marxa de tothom, la posa a l'espai per Ferran. Serà llarga. Sí, atrapa Courtois.
0: Que bona.
1: Era molt bona, però un pèl massa forta. La passada de Cancelo, impossible que hi arribi Ferran Torres.
2: Un dia en un entreno vaig fer un gol a gent que ara el recordo. Imagina't si és un golaç. Vull dir, que n'he marcat un en una merda d'entreno un dia.
4: Aquest era un clàssic al Camp Nou.
2: Era el Turó de la Peira, tio.
1: Va marcar un gol en un entrenament al Turó de la Peira. Imagina't fer-lo en un clàssic i que et doni una lliga al Camp Nou davant 60.000 persones.
2: I va haver un dominicano que va cridar «El diablo!»
1: Ibrahim pega la pilota.
3: «El diablo!» «El
5: diablo!» «Ojo amb el diablo!»
0: «Qué difícil me la pusiste, diablo!»
1: Fermín, la baixa Fermín. Ai, se li ha escapat a Fermín. Era bona, llàstima. L'aplaudeix al Camp Nou.
5: Per cert, no us en recordeu un gol de Messi? Passa que era amb l'esquerra, però... bastant similar a Courtois. No, jugant amb Argentina.
4: Estats Units.
5: Exactament, pel mateix costat.
2: Sí, però n'hi va fotre una així a Courtois des de tendrament amb l'Atlético. Crec que era Courtois.
4: El que estàs dient tu li marca Howard.
5: Exacte. I el que dius tu a la Tira Madrid, de Courtois...
0: Era des del lateral.
5: Sí. Es podria comparar llavors...
2: Estava posant la tanca.
5: Es podria comparar el de Ronaldinho a Anglaterra.
2: Sí,
5: bastant més
0: alta.
1: Fermín, Rashford són 14 gols, 12 assistències.
3: Correcte.
2: Una barbaritat.
4: No són males dades, al final.
1: Déu-n'hi-do els números. Què passa? Molt que cobra... El problema de Rashford és que cobra per fer 40 gols 20 assistències.
4: I el traspàs que has de pagar.
0: El problema de Rashford és que no se n'entere de la meitat de les coses. Sí. Lo que passa és que té unes condicions brutals.
1: Sí, no és veritat, tio.
3: El problema és que només té impacte.
1: Si el Barça nedés en l'abundància econòmica, hi ha un sou... a un sou reduït, jo per completar plantilla me'l quedava. El problema de Rashford és que cobra com la minya mal al Manchester United. I aleshores, això no és... O sigui, el seu salari no es correspon amb un jugador de 14 gols, 12 assistències.
2: Per cert, Santi, trobo faltar més control de pilota, eh? Anem 1-0 i tot el que tu vulguis. Però
1: una mica
2: de control de pilota, una mica de possessió de 2 minuts.
4: Sí, però també et dic, amb l'ambient que deu haver el Camp Nou, estàs accelerat.
2: Fes-te un pas al costat.
4: Exacte, sí. O sigui, estàs tan calent que no penses ni en fer un pas.
0: Vas una mica esperat, no?
4: Sí, molt.
1: Ai, llàstima, Ferran. La celebració, per cert, la celebració als jugadors del Barça ha estat... Sí. de ganes de fer sang, eh? Ganes de
0: fer sang.
1: Ha sortit
0: ha
1: tota la banqueta davant de la banqueta del Madrid. Mira que recupera Rashford, encara la Rüdiger, continua 14, tira una bicicleta cap a l'interior, continua amb la pilota, li rebanya Bellingham, se la queda cama, vinga, llàstima. Ara surten Santi a la contra, trena Alexander-Arnold, espera Jofre, sí, ve sí, la pilota per Gonzalo, la rep Gonzalo, ve Cubarsia, la recuperació, juga enrere per Joan Garcia, que controla, es pren tot el seu temps, juga amb Cancelo, que està a la posició del pivot, intenta recuperar-li la pilota a Vinícius, va per terra, que xiula, doncs mira, xiula et falta de Vini. Què deia Jofre?
0: Que tens molt de tràfic aquí darrere. Hi ha problemes tècnics o què passa? Avui tenim aquí la càmera i no pararé de passar gent per aquí darrere teu.
1: Són pesats a més no poder. Sí, això del clàssic...
0: No parem de passar gent.
3: No només treballa amb tu, Santi.
1: No ho dic per això, però vull dir, la tele fa una... té una gent aquí pululant que segur que són molt necessaris, però dificulten molt els temes.
2: Per cert, que és un dia d'aquests que el camp et tira les endavant, t'envalentones massa. Ara hem vist, per exemple, Rashford perdent una bola, però és que ho entenc perfectament. Sí. És dia d'envalentonar-se, però compta amb envalentonar-se, que després, per exemple, amb la targeta, comences a tirar la targeta, t'envalentones.
3: Efecte bumerang.
2: Efecte bumerang, el revolving, que en diuen, compta amb tirar de targeta, que et pot sortir molt car. En canvi, prova United, que entres a mejoratuprestamo.com, et simula un crèdit de quota fixa i el termini que vulguis, es fa tot online, amb condicions clares, sabràs que pagues cada mes. Entra a mejoratuprestamo.com i prova United.
1: Pedri juga la pilota, Eric García, Eric jugant amb Cubarsí, Gerard Martín. Minut 17, 14... Cans d'independència a l'estadi, penja sobretot la pilota. Olmo la deixa al Perú. Ferran pot fer el segon pic. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
4: gol, gol, gol, gol,
6: gol, gol, gol, gol,
1: gol, gol, gol, gol, gol, gol. Som! Quin golaç que acaba de fer Ferran Torres! La pilota a l'interior de l'àrea per Dani Olmo, que atura el temps amb la seva clarividència, amb la seva qualitat majestuosa.
2: Quina barbaritat.
1: La deixa d'esperó.
2: Quina bestiesa.
1: Dani Olmo per Ferran Torres, que està amb l'aleta preparada. Ensumant sang, com sempre el tauró, a la frontal de la petita. Que corrin les crispetes, si us plau, que surtin totes les crispetes de Barcelona per gaudir d'aquest festival, per gaudir d'aquest Barça, per gaudir del Barça, de la quinta de la Masia, de la quinta de la Vinya Mal, el Barça de Hansi Flick, que guanyarà una lliga als morros del Real Madrid. Minut 19 de partit, golaç de Ferran Torres, marca el Barça al Camp Nou, Barça 2, Madrid 0.
2: Obrim una estrella! Obrim una estrella per celebrar-ho, perquè el control de Dani Olmo és exquisit i la definició de Ferran Torres, Fermín, qui és Julián Álvarez?
3: Qui és? Ferran, 21 gols, Olmo, desena assistència de la temporada i és el cinquè jugador que, en quant a passades, assumeix dobles dígits. Olmo, 10 assistències.
2: I minut 23 de partit, o 22, i el Santi ja ha fotut un parell de galls. És fantàstic.
1: Sí. Avui costarà molt acabar-ho.
3: Em sorprèn moltíssim la passivitat de Raúl Asensio en el gol. Perd la marca de Ferran Torres, es queda caminant i no fa absolutament res per perseguir-ho. Sí, i remata
2: també,
3: sol.
2: També et diré, és que l'assistència aquesta... Evidentment l'has de seguir, però és que... És que em sembla un gol incontestable.
7: i el Madrid que ha sortit amb una imatge que a mi m'està sorprenent. Quan pensava que el Madrid no em pot sorprendre més aquest any, ho està fent. Entenc que té moltes baixes, però no, no ha sortit amb la millor imatge possible.
2: No.
0: Jo l'únic que espero, l'únic que espero és que no hi, no hi hagi ni un jugador que aixequi el peu de l'acelerador.
1: Prohibit, si us plau, aixecar el peu de l'accelerador, perquè la d'avui és mundial. Mira com canta i com salta el Toreschi i el Camp Nou. La festa és històrica, la festa és una meravella. Avui és un dels partits de les nostres vides. Tingueu-ho clar, un dels partits de les nostres vides. Això fa pinta que serà un festival i li estem guanyant la Lliga al Madrid, al Gepeto, a la cara. Avui és una de les millors nits de les nostres vides.
5: I saltava la Vinya Mal també, amb el Camp Nou. Juntament amb el Camp Nou saltava la Vinya Mal amb els seus amics.
0: Gran.
5: Vaja.
2: És que és brutal, eh?
8: És una cosa. Això serà, serà preciosíssim, això avui.
9: Ara mateix l'ambient del Camp Nou se'ns està menjant a tots.
0: Sí.
9: A tots.
2: Sí.
9: És increïble.
2: És que tu imagina't ser un jugador del Madrid.
0: Ara. Sense la Mina. Imagina que vingués amb la Mina avui.
2: Em portaria dos mesos.
1: Ja portaria tres sotanes.
8: M'hauria encantat que la Mina jugués avui.
9: Sí, però en canvi ha jugat Rashford, que tampoc ho s'ha fet malament, eh?
1: Contra Gonzalo, entra a l'àrea, Gonzalo, continua Gonzalo, pica Gonzalo, fora! Se'ns ha ficat fins la cuina, pilotada llarga d'Asensio, a l'esquena de la defensa, ha controlat Gonzalo, que ho ha fet molt bé, encara Joan Garcia, l'havia superat i ha estavellat la pilota contra el lateral de la xarxa.
7: Home, no és la millor rematada de Gonzalo, que li recordo en aquesta temporada, però sí que és un jugador que per mi el Madrid no ha aprofitat lo suficient, eh?
5: No, ni molt menys, és un tros de jugador.
7: En minuts ha fet bons gols, o sigui, és un tio que s'ho ha currat.
5: De fet, és que els tres de dalt són els únics que, entre cometes, em fan patir pel que fa a la defensa, perquè són els únics que venen a donar la cara.
7: Sí.
5: Et diria que són els únics que venen a donar la cara. Digues, Jofre.
0: És passada de tren Arnold, no?
5: És d'Arnold. Si Asensio no fot aquesta passada, ni sense voler la fa.
0: És una burrada la passada, és una barbaritat, perquè Gerard no perd trajectòria, però tot i així el supera.
5: És el motiu pel que el fitxem.
1: Vinga, Bellingham, compte, no sé si ja fora de joc, la posa el segon pal, arriba Vinícius! Eric García, no havia assenyalat fora de joc. Li ha robat de la bota el gol Eric García. Vinícius, meravellosa l'acció d'Eric García defensiva.
5: Com es nota que jugues amb culers, eh?
2: Sí.
5: Hot, eh? Departament de jotabilitat
8: amb aquesta rassadita de...
5: I li ha dit de covar-s'hi aquí, eh? S'ha deixat endur per les ganes.
3: Si bloqueges, bloqueges.
0: Ha volgut impedir, no? Però ha evitat la falta per si tornava a ser vermella, que està escarmentat. Però sí, l'ha de parar.
7: Amb aquest inici del Barça, a quina hora creieu que hi haurà pinyos al partit? A quina hora comença el boxeig?
8: Quan comenci?
5: Això ja ho tenies clar que hi hauria...
9: Tu, Gonzalo, encara pots encertar la porra, eh?
7: Sí, clar. Jo estic molt tranquil, acabaran tres gols de Vinícius.
8: Quan comencin els OEO, eh? Comencen les pinyos.
5: Que s'acabi, això.
1: Jo, si us plau, demano al Toreschi i al Camp Nou que durant aquesta primera meitat, queden 20 minutets, soni una vegada el ¿Dónde está Florentino?
2: Vale.
1: Un altre, el que se peguen.
2: Vale.
1: ¿Dónde está Mbappé? També podria sonar.
2: Vale.
1: I una Álvaro, quédate. Si Álvaro no us enganxa, busqueu una paraula amb dues síl·labes.
9: Home, això aquí amb la d'Mbappé, hi havia en el seu moment el càntic que li feien al DKB, Joventut, que era ¿Dónde está? No se ve l'afició del DKB.
8: Ah, és veritat.
9: Doncs ¿Dónde está? No se ve el Kylian senyor Mbappé. Kylian Mbappé. No?
1: Juga el Madrid, Vini, combinant amb... Bueno, combinant amb ningú. Intentava endur-se la pilota, li ha fet falta Cancelo.
9: Que falta, cabró! Falta.
2: Nada, no
9: és
2: res.
9: La falta a revés! Ha pitat a revés!
2: Home...
9: Però què dices, gilipolla? Àrbitro!
2: Lo pitjor és que està dient exactament el mateix que tu.
9: El pitjor és que és l'estàs duplant.
1: Bermúdez no sabia que llegies els llavis també.
2: Sí, és que ha coincidit imatge amb veu i ha sigut exageradíssim.
1: Si us plau, que sigui una constant, a partir d'ara, cada cop que enfoquin a Vinícius, el nostre Vinícius, que faci la traducció simultània.
0: Que gran perill.
1: Mira, que comencen a sonar els solers al Camp Nou. Gaudim-ho!
8: Vamos.
4: Minut 25.
9: Mora.
1: I un altre avança amb la pilota, un altre olé, Rashford. Pot penjar Rashford, Courtois. Bona intervenció de Courtois en una centrada xut que s'ha enverinat. Recupera la pilota Eric García.
2: Els estem menjant com un menú del glop. Fins els estem bevent d'un sol glop. Ja sabeu que el glop hi teniu les millors calçotades de proximitat, amb calçots de baix, amb botifarra catalana, botifarra negra, xai amb butgetes, crema catalana.
8: No plori, no plori, president. Tingui.
2: Deu al glop.com i feu les vostres reserves, tant si voleu una Gràcia, Sagrada Família o Plaça Catalunya. El glop!
0: Que difícil ser jugador del Madrid avui, eh?
7: Sí, sí, molt complicat. Molt. Mira, una altra bona notícia pel Barça. Ha explicat el director general, Manel del Río, a les televisions que feien el partit, que avui el Barça ingressarà quasi 17 milions d'euros per el tema del Clàssic. Hòstia, quasi 17 milions d'euros, eh?
9: És que el Barça, ara, aquest moment, en què encara no els té tots els socis dins...
7: Amb 62.000 localitats,
9: i només. I tot és vendre entrades... Clar, però hi ha molt més marge.
7: Clar, clar.
9: Hi ha molt més marge amb la venda d'entrades.
8: La samarreta d'Olivia.
9: Abans tu en tenies 90 i pico mil.
1: Eren 600 paus.
9: Clar, abans tu en tenies 90 i pico mil, però n'hi havia molt soci.
8: Clar.
9: Ara encara no han entrat tots els socis i, per tant, tens molt de marge per venda d'entrades. Vamos, avui s'ha fet un caix. De fet, tinc amics al camp que m'han dit que hi ha poca gent d'aquí, eh?
7: I no sé si s'està decidint o no, però m'agrada molt la càmera de l'àrbitre. Ojalà l'any que ve tots els partits en faci i no uns quants com aquest any, eh? Crec que guanya molt l'espectacle i estem molt a prop de tot el que passa a la gespa.
9: I jo crec que com més transparent sigui tot, és a dir, que puguis veure com s'insulta...
7: I escoltar.
9: Puguis escoltar, puguis veure-ho tot. Sí, al final, l'àrbitre... Perquè pugui pitar ell, se l'ha de protegir.
4: Sí.
9: Perquè pugui pitar ell, de veritat, se l'ha de protegir.
4: Sí, perquè els jugadors llavors callaran més, segurament.
9: Segurament.
4: Segurament. I això beneficia l'àrbitre.
9: És a dir, l'àrbitre podrà fotre al carrer molt més clarament.
4: Sí, sí, sí.
9: Clar, això, per exemple, els policies als Estats Units també van amb la càmera aquí al davant i ara foten uns documentals a Netflix que no vegis.
1: Ui, Pedri a punt de recuperar en Courtois. Ara el que ho fa és Eric García. Juga la pilota amb Marcus Rashford. Controla la pilota aquí, riu per aquí. Què ha passat?
9: No, no, el meu comentari dels policies no ha acabat d'entrar. Tenim un públic difícil.
4: La comparació és... Bueno.
9: Però i els documentals de Netflix que hi ha?
4: I el Lore?
9: Buah!
1: No estic entenent.
4: Tranquil, no passa res. No t'has perdut res.
1: Pilota pel Madrid. Minut 28 de partit. Estem guanyant 2-0. El
0: molt
1: Madrid...
0: bé, Pedri. Santi, en l'anterior, que Ferran li tirava una desmarcada i ell ja ha anticipat que era bona, però li demana perdó i pare una mica, perquè el partit ja hi haurà moment de trobar forats, però no cal accelerar-lo de més, que el tenim ara mateix molt on volem.
1: Cubarsí juga la pilota amb Gerard. Gerard per Pedri. Comandant les operacions al 8 del Barça, avui capità del conjunt blaurana. I a la banqueta hi és Rafinha, i Lewandowski, i Frenkie de Jong, també. Juga la pilota Gerard Martín, juga amb Pedri, continuen els solers a l'estadi.
4: Vaya festa,
1: tio. Gavi, rondo gegant del Barça, el Madrid a mig camp a veure-les venir quan està palmant 2-0. Olé, i olé, i olé, descarrega Olmo, Olmo amb Rashford. Rashford li posa la pilota a l'espai a Olmo. Entra Ferran per dins, mira'l, li posa la pilota. Massa llarga, hi havia per fora de joc de Dani Olmo en l'entrega de Marcus Rashford. Sí. Per tant, invalidada la jugada.
9: Vale, més enllà del partit que està cascant Dani Olmo, que entre línies i oferint sortida està sent bestial,
3: està molt
9: firmeu
3: sol.
9: El 2-0?
3: No.
8: No.
4: Mai de la vida.
0: No.
8: Sang.
4: Ni el 3-0 tampoc, eh?
7: I podem parlar que hi ha cas de Jong, des que ha tornat a la lesió, cap titularitat amb el Barça, eh?
9: No, bueno, no, igual no, encara no ha acabat de tornar.
1: Escolta, estem guanyant 2-0.
7: Sí,
1: Quin cas. Aquí el que hi ha és cas Lliga. Se li ha de fer cas a la Lliga que l'estem guanyant. Ni cas de joc ni hòsties. O sigui, aquí...
7: Bueno, perquè ho diguis tu. No fot. O sigui, la realitat és la que és. I de joc no juga, t'ho tinc que dir. I si no t'agrada, perquè és el teu jugador favorit i portes tot l'any dient que és semideu, és el teu problema, no el meu.
1: Bàsicament sí, perquè ho dic jo. Juga la pilota, Pedri.
7: Pues ara parla del partit de joc.
1: Avui, Gonzalo, me l'has de permetre, perquè és que...
7: Perquè tot l'any anant pel cul amb el tema de Jong.
1: Gonzalo, fica't al cap que avui és la nostra festa. Per tant, avui no es parla de Jong. Es parla de Ferran, i de Pedri, i de Gavi, i de Gerard Martín, i de tots els que estan guanyant 2-0 al minut al Madrid en el minut 30 de partit. Tot el que sigui menys de 5 a mi em sap, o sigui, al final no m'agradarà. Vull 5, avui vull 5. Vull una nova maneta al Madrid perquè hi ha les condicions perquè es faci això. Avui això ha de ser un festival.
8: A partir d'aquí,
1: Gonzalo, si vols parlar de John, parla de John, per suposat. Feia broma, si vols parlar de John, parlem de John.
7: No, que m'ha sorprès, Santi, simplement m'havia sorprès que crec que és un jugador que tenia un pes a l'equip abans de la lesió i des de que ha tornat no està jugant res.
2: També és veritat que crec que...
1: Voleu que us expliqui una història? Joan Gaspar acaba de marxar de la llotja perquè no ho suporta. I ha marxat cap a l'interior. De la llotja.
0: Li donarà un patatús, no?
1: Li donarà un patatús avui a Joan Gaspar.
0: Joan, vés a
1: Sant Jatenes.
0: Vés a
1: Sant Jatenes,
0: Joan, i
1: recupera la pilota Rashford per Cancelo. Llàstima, s'ha equivocat Rashford en l'entrega. Perdona'm, Jofre, perquè havia recuperat, perquè us feu una idea de com està d'intens el Barça, havia recuperat al lateral esquerre la zona de l'interior dret a la frontal de l'àrea.
2: És que és increïble, és futbol total, futbol total.
0: Parlant d'esverats, Cancelo apareix per aquí, per això. Deia que Joan Gaspar que se n'anés tranquil·lament a Sant Jatemes, que no li agafi res, però em sembla, parlant de maneres, heu vist el que ha passat avui amb l'Andorra i les Palmes?
1: No.
7: T'ha remuntat l'Andorra?
0: L'Andorra ha guanyat 5-1 a les Palmes.
1: Tchouaméni, fora! És que et dic una cosa, com faci gol Tchouaméni, sóc capaç de celebrar-ho avui, eh?
0: No, perquè em
1: semblaria el pic de la comèdia, eh? Que avui he fet el gol Tchouaméni amb el Verdi a casa seva, amb un traumatisme cranioencefàlic.
8: L'aplaudeixi el Camp Nou.
1: Què ha passat amb les Palmes, Jofrins?
0: No, que les Palmes a xarxa...
1: Espera.
0: Tira.
1: Balón de playa, li canten a Vinícius al minut 32 de partit.
10: Ya está lo de la polla. Es que de verdad. Siempre lo mismo. El mismo racismo.
8: Esta es juez, ¿eh?
10: Tú lo racista. Que me llama así. Es verdad.
7: Hombre, en dos semanas te han llamado dos veces en Barcelona. El otro día en Cornellà y hoy aquí.
1: Es verdad.
10: Le mandé a segunda.
7: Sí, pero hoy no puedes decir a segunda, ¿eh? Aquí callado, ¿eh?
10: No, pero a ti
7: aquí
10: sí.
7: Aquí callado.
10: Pero a ti
7: no,
10: sí.
7: Al Camp Nou. Ves al Camp Nou.
1: Vini. A segunda no. La segunda de Flick.
4: Hostia. Es verdad, te lo puedo decir.
2: Sí.
1: Sí. ¿Dónde está Florentino? Canta el Camp Nou.
2: Escolteu
1: que comença el divertit. Florentino, que ni està ni se l'espera. S'ha amagat, abandonat el barco. Ha abandonat l'equip quan venia l'escorxador. I ho està mirant des de casa. Compte que ataca Fermín. Tchouaméni va per terra, el supera Fermín. Se l'ha tirat massa llarga, recupera Asensio i ara protesta Fermín. Li diu, era falta de Tchouaméni, que si no el salto m'escombra. Diu Hernández que no.
2: No és suficient. Però sí
4: perquè no s'ha tirat, eh?
2: Sí, s'arriba a tirar. Perquè no s'ha tirat i si s'arriba a tirar és droga.
4: Sí.
1: És l'Alon d'Abrahim, la posa a l'espai. Fran García pot posar la centrada, la posa Fran García. Toca amb el cap Cancelo, banda contrària. Li cau Alexander Arnold, minut 34. Juga enrere Aurelien Tchouaméni. El púgil de Ruan juga la pilota per Rüdiger. Orientant per... Fran García, com li deien, Bermúdez, el pianista de Ruan, no?
2: El pianista de Ruan era Tchouaméni, sí.
1: El pianista de Ruan.
0: El millor d'ells, Braïna, està de Braïna.
1: Te la lien un pim-pam, no? Com era?
2: Sí, no sé, ja m'ho recordo, però sí. Que és molt divertit, això. Escolta, el bo de que no hi hagi el Florentino...
3: Més canapés.
2: És que puc fer el dinar de directives i menjar-me els meus 8 arrossos del Barça 75 i els 8 del Florentino.
4: I els que queden.
2: I llavors ja arrodoneixo i em foto 3 més i faig els 19 arrossos, les 19 paelles del Barça 75, que és el millor restaurant de la Barceloneta.
7: I avui,
2: 75 punts.
7: I avui que el Barça porta lo d'Olivia Rodrigo, la samarreta, jo no desconec el nivell d'implicació d'altres cantants que n'hi han hagut en altres clàssics, però Olivia Rodrigo ha anat inclús a la ciutat esportiva a veure el femení.
2: Sí.
7: O sigui, el nivell d'implicació implicació de la cantant amb el tema del Barça ha sigut molt alt.
10: Implicació bestial, però és veritat que el gol de Rashford no l'ha vist.
0: Se l'ha perdut, eh?
10: Mirant cap a l'esquerra, eh? Sí, mirant a Joan García.
1: En un xoc amb Gonzalo.
3: Treu el braç.
1: Quan li recuperava una pilota i ara li protesten Gonzalo i Vinicius Hernández Fernández.
10: No em sembla com per res, no és una agressió perquè al fons és Cubarsí qui baixa el cap, però és veritat que és falta.
3: Sí, sí.
1: Escolta, va, estic veient va, com ha lliscat Tchouaméni, vale, que si enganxa Fermín és una patada voladora que potser ha de canviar la boxa per les
7: amestres. Tchouaméni està desatat.
1: Potser ha de canviar Sandor Martín per Topuria, eh?
0: Tato.
1: Per ser Sandor Martín, el pic de la comèdia és que Sandor Martín va estar divendres al que t'hi jugues com una conya a la taverna donant-nos instruccions de com hauria de golpejar un i l'altre, i resulta que avui l'han convidat a la llotja. És que han convidat a Sandor i al president de la Federació Internacional de Boxa.
7: És que
1: com es diu actualment, la porta està posant a ballar el madridisme molt subtilment. Juga la pilota Fermín, li posa el peu Alexander Arnold, li roba la pilota, intenta recuperar-la Fermín, li escapa Alexander Arnold, serà banda pel Barça.
7: Quan acaba això?
4: La nit és jove, em sembla avui.
7: Em trobo una mica malament.
10: Mira que avui no hi ha hagut, hi havia hagut pizzas avui.
4: Sí, ja podria haver sigut dissabte.
7: No noto amb el feeling.
1: Ara Vinicius s'ha col·locat de nou i Bellingham ha anat a la banda.
10: Que no sabe què poder. No sabe què poder.
3: No, però estan tancant 4-4-2, eh? Bellingham una mica més esquerra, Brahim una mica més dreta i Vinicius Gonzalo dalt.
10: 4-1-1-1-1 estamos jugando. 4 gilipollas i jo.
1: Ferran posa a córrer Rashford. És boníssima Rashford, encara Courtois. És el tercer. Pica Rashford fora. Crec que ha posat una mà miraculosa Thibaut Courtois per evitar el tercer del Barça, per evitar el gol de Rashford. Quina passada de fantasia de Ferran. Pedri surt del cos de Ferran. Quina passada a l'espai de Ferran Torres per Rashford. I la rematada la toca Thibaut Courtois amb el guant per enviar-la a córner.
10: Jo sé que hi ha moments en què s'ha justificat, però com ens hem passat amb Ferran Torres?
8: Sí, una mica sí, perquè té tocs de qualitat.
10: Té barbaritats, home.
7: I quin tros de portes.
1: Rashford a l'interior de l'àrea per penjar la pilota.
8: Hot.
4: Avui no parlem de Dijot,
1: 38 i mig, penja la pilota Rashford, li cau a Olmo, fes-lo Dani, pica Olmo, fora! Ha aturat la pilota a l'interior de l'àrea, era claríssima per Dani Olmo, li ha sortit el xut mossegat amb l'exterior de la bota. Llàstima, la piga amb l'exterior i passa a prop, eh?
10: És que el control hi ha sigut dolent. El control hi ha sigut dolent, Fermín.
3: El control ha de ser cap a fora.
1: Hi ha un senyor amb un cono darrere la porteria de Courtois.
10: És que avui és tan divertit, Pedri per Rashford,
1: penja la pilota, l'envia a la quinta forca. Rashford, si no has de fer gol, dona-li el cono, apunta el cono.
10: Igual Rashford, si apunta el cono, marca.
0: Però què ha fet?
4: Què fa?
1: Però hi ha un cono d'obra.
10: Homenatge a Dembélé en una setmana.
4: Hi ha un coni allà.
1: Escolta, no és una piqueta d'aquelles d'entrenament de...
4: No.
1: D'entrenament.
4: Cono de
1: la
4: FGT.
1: És un cono d'obra, per al trànsit.
10: D'obra.
1: Falta de Camavinga sobre... Crec que és Fermín.
4: Fermín.
1: I groga per Camavinga.
4: I perquè li ha fet mal, eh?
10: Però és que arriba tard.
8: A la Camavinga.
1: Ui,
10: el mític sticker de WhatsApp, eh?
4: Sí, el tenim tots.
8: Estava ahí votando. Pilota buida, porteria buida.
1: L'ha trepitjat, ha arribat tard i l'ha trepitjat.
10: Ha sigut Olmo, que està tot arreu.
3: Sí.
10: De
3: sí.
10: fet, està bueno, com CaixaBank, que té més de 4.250 oficines, té 11.000 caixers, té presència en més de 3.600 municipis. És que sempre jugues a casa amb CaixaBank, home. Si a tu t'importa, a CaixaBank també.
1: Continuen atenent Dani Olmo. Els mitges han sortit, els mitges del Barça. Em diu el Sique que té Sique un ull morat.
11: Que m'ha enviat ara un vídeo l'Helena, eh? I fa la sensació que Tchouaméni té l'ull esquerre una mica morat.
2: Què vols dir? Que s'hi van tornar? Que s'hi van tornar?
1: Un ull de vellut, que, que Valverde va enganxar alguna, no? Que va perdre, però que algun mamporro va donar. Sique que està aquí al meu costat perquè està fent el carrusel. Després, a partir de 11:45...
2: Doble oferta.
1: Nosaltres seguirem per aquí fins que la nit vulgui. I també tindrem el carrusel canalla... 11:45 amb tot el festival des del Camp Nou. Doble oferta, com sempre, a la cadena SER, si voleu, a l'app de la SER, totes les programacions simultànies que fem. Penjarà Rashford, minut 41, mira que si vingués el tercer, penja la pilota Marcus Rashford, surt amb els punys, punys fora. Thibaut Courtois l'envia directament a l'àrea tècnica de Hansi Flick.
2: Bueno, 2-0 al descans, em sembla que el firmàvem
1: Hòstia, firmem amb sang perquè és que encara falten per sortir. Rafinha, Lewandowski. A veure qui més hi ha per aquí. Frenkie de Jong. Falta per sortir.
4: Un moment, sabeu que seria l'hòstia?
3: Bernal.
4: Ara que, ara que s'hi ha canvis, a la mitja part canvia Joan Garcia per Chesney.
2: No,
3: perquè aleshores...
2: Si ho vols fer el minut 89 amb 7-0, vale.
3: Exacte.
2: I ni així.
8: I que surti amb el cigarro a la boca.
4: I l'Òscar,
8: escolta,
1: el partit del Barça és solvent, és seriós.
3: És bo.
1: I és bo, és molt bo, perquè està controlant completament el Madrid i l'està trobant a l'espai una barbaritat, eh? Com ara, que posen a córrer Fermín, surt Courtois de l'àrea, l'envia per Alexander-Arnold, toca amb el cap, la baixa cama, vinga, Tchouaméni li dona la pilota a Alexander-Arnold, falta de Dani Olmo sobre Alexander-Arnold. Es nota el camp les ganes que tenen uns de fer sang i
2: les ganes que tenen els altres de marxar.
1: Sí,
2: com els altres estan a l'escorxador. Els que estan jugant estan envejant Mbappé, a Fede Valverde, es canvien, està aquí per un traumatisme cranioencefàlic.
1: És que aquesta gent, o sigui, es parla poc, però han vingut amb tanta descomposició que han vingut amb només 15 fitxes de primer equip. Compte que va Vinícius, banda esquerra, controla la pilota, encara Covarsí, Vinícius cap a l'interior, descarrega per Bellingham, frontal de l'àrea, ha de girar Bellingham, ha tancat el Barça, però com un sol home. Està Ferran a la frontal, tancant en tasques defensives, Rashford també.
2: No, és increïble.
1: Està fent el Barça un partidàs. Compte, que entra Camavinga per l'àrea, continua Camavinga, es frena, juga la pilota enrere, Fran García remata, la treu Gerard Martín. Bueno, juga, l'afegim, me l'he perdut.
2: Sí, fora de joc i de bastant.
3: De Fran.
1: Ah, no és, perdó, no és el fora de joc, sinó que no hi hagi crits xenòfobs, insults racistes i... Bueno, i delictes d'odi, suposo que és pel puta Real Madrid que està sonant i que cada cop que sona un insult a un
2: coral,
1: club,
2: no,
1: el que sigui, doncs posen la megafonia com és lògic i com s'ha de fer.
3: És que el Madrid està venint...
1: Ha guanyat un salt Gavi a Tchouaméni ara mateix, eh?
3: Va, és molt potent Gavi en duels, però és que el Madrid està venint a buscar i a més t'estan parellant peça en peça i aquí una persecució a tot el camp, el Barça és millor.
1: És que l'última mitja hora d'aquests jugadors cansats amb Rafinha atacant la banda d'Alexander-Arnold pot ser... Pedri posa el peu, envia la pilota directament a Courtois, que juga amb Rüdiger. Minut 44 de partit. Quan n'hauran d'afegir?
3: Dos minuts,
1: no? Una cosa així. Una intervenció per Olmo. Dos gols. Tres minuts, no?
3: Dos, tres minuts.
2: Dos.
3: Sí. Un minut per gol i la intervenció aquella.
2: És que hi ha partits que són perfectes i existeixen, i les lents progressives perfectes també existeixen.
3: Ah, sí?
2: Sí,
3: també.
2: Sí, exacte, que és que si descobreixes, has de descobrir Varilux XR Series, que és nitidesa instantània, fins i tot en moviment, amb transicions fluides de prop a lluny, i tot això ho trobes a Vista Òptica, tot junt, Vista Òptica, que estan dissenyades amb intel·ligència artificial personalitzades per gent real, amb total garantia d'adaptació i el tracte professional proper de sempre, amb Vista Òptica. I tant.
1: Gerard Martín juga amb Pedri orientant per Fermín posa la pilota per Dani Olmo troba l'espai a Ferran, li diu frena que no te la dono. 3 minuts d'afegit, juga el Barça, Rashford, Gavi amb Olmo, com, perdó?
2: A Valverde les lents progressives perfectes li van saltar
8: doncs,
2: contra una taula.
9: taula.
0: Sí. 3 minuts.
9: Una taula amb bíceps.
1: Si portés Barilux, segurament haurien aguantat. Juga la pilota Gavi. Gavi amb Gerard Martín. Pedri, toca i toca el Barça, quin rondo, quina festa, juga Cancelo, Cancelo encara l'Alexander Arnold, continua Cancelo, guanya línia de fons, posa la centrada, rebota en Asensio, la guanyarà Brahim. Estem al 45 i mig de partit, Brahim avança amb la pilota controlada, va al terra Gerard Martín, imperial, Gerard Martín l'envia a banda i frena la progressió de Brahim.
7: Ara tu ets Arbeló i al descans què els hi dius a aquests jugadors?
4: No es va
8: molt bé.
9: Juanito, Juanito, l'espíritu, el poder de l'amistat...
7: No, però ara crec que li entres. Tu que has estat a un vestuari, què li dius a aquests jugadors ara mateix?
0: Jo crec que res. Ni entres al vestidor. Jo, si fos ell, no entraria ni al vestidor.
1: Però és que el Madrid, però el Madrid està fent un partit amb el que té, eh? Amb el que té.
0: Clar,
1: no té
0: això no pots recriminar
1: no
0: res.
1: No, és que avui hagin vingut aquí a
0: pixar.
1: No té més. O sigui, no poden fer més del que estan fent avui.
0: Tal com té les coses
1: com
0: ara mateix.
1: Com tancar-se tots a l'àrea i que t'ataquin tota l'estona.
0: Fer els canvis que consideris i no mirar la cara a ningú per a veure quina cara es deposa. No pot fer aquesta cosa.
1: Ho deia abans, han vingut amb Lunin, Alaba, Hausen, que està lesionat, a part, Álvaro Carreras, de primer equip. O sigui, quatre jugadors a la banqueta. Sí, però Mastantuono no té ficha de filial.
3: Sí, però bueno,
1: té ficha de filial.
7: És jugador de primer equip.
4: Compte'l.
3: És trampeta, però sí.
1: Però té ficha de filial. Fitxes de primer equip, 15.
0: S'ha sabut que té Hausen o no?
1: Ni canvis.
7: I per cert, Mbappé, que ha penjat una història ara des del sofà de casa seva,
3: no,
7: animant els seus companys amb una a la Madrid i la televisió de fons.
9: Va portar Ibrahim.
1: Com a mínim no ha anat a sopar. Juga la pilota
4: bueno,
1: Pedri.
4: No saps.
1: Que he vist els precedents.
4: Una foto se'n va, que té la reserva.
8: La va fer ell.
1: Correcte. Potser ha demanat un reservat.
4: D'aquí minutets la foto.
9: Molaria tant Mbappé penjant una foto d'un partit de 2010.
1: A veure si passa el taxi.
5: Ah, és que potser la foto és d'una altra,
7: No, i la foto, si la fa amb el 0-0, no amb el 2-0 a la televisió, home. Que també.
1: A veure si apareix per un taxi per Madrid allà fent un streaming com l'altre dia.
4: Aquest tio fa tot malament, tio.
1: Salta el Camp Nou!
9: És el millor!
1: S'està acabant la primera meitat, el Barça està guanyant 2-0. Quina festa, quina alegria, sóc molt feliç, Bermúdez. Sóc molt feliç ara mateix.
4: Va sortir rient,
1: el crit de madridista, qui no voti. Sí. Diu-la, Hernández, senyala camí de vestidors, cames, ajudeu, Marbeloa, també Vinícius, els jugadors del Barça piquen de mans i celebren que el descans no està tot fet, però el resultat és molt bo pel Barça, guanya 2-0, ara mateix, a aquesta hora de la nit, 9:52, el Barça seria campió de Lliga. Falten 45, protesta alguna cosa Alexander Arnold. A Hernández s'aprova per allà Gavi, que li agrada la gresca, el que no està escrit. Ferran, autor del segon gol del Barça, també abandona la gespa del Camp Nou. Resultat al descans, Barça 2, Real Madrid 0.
9: Jofre, al descans, tocaries alguna cosa?
0: Si no hi ha cap jugador que tingui cap problema, jo no, perquè no hi ha grogues, no hi ha... No, m'he quedat prou satisfet. Jo crec que hi haurà temps durant la segona part en funció també de com se posi la cosa. No tocaria res.
9: Fermín.
3: No, perquè ho veig bé. És a dir, el Barça crec que té marge per sortir des del darrere quan et pressionen, quan està camp rival també és capaç de moure-la, està fent molt mal amb les recepcions interiors de Fermín i d'Olmo, està sent eficaç, està jugant a plaer, està molt solidari. Jo, línia continuista i a intentar fer mal a la segona meitat.
5: Aquí, Gonzalo, no hi ha... És que fas si ets Arbeloa?
7: No, jo crec que no pot fer molt. Intentar apel·lar una mica l'orgull de l'equip, intentar que el resultat no sigui el més avoltat possible i que acabi el partit quan abans amb una imatge digna del Madrid. És l'únic que li pots demanar als jugadors.
9: Va, com que ara baixarem sí. a fer una mica de xerrar amb la gent del Toreschi, sí. aprofitem i fem ara les dades del Fermín, una mica de break data amb CaixaBank.
12: Break data Fermín.
3: Mira, tenim
7: una primera meitat en què el Barça ha rematat 4 vegades 3 a porteria, 2 gols. Per tant, 2 gols a 3 rematades a porteria és un bagatge realment molt bo. El Madrid ha rematat 6 vegades 1 a porteria. Ocasions al Barça, un total de 2, que són poques, però tot i així les dues han acabat dins. El Madrid 6 ocasions, però és cert que tenen menys qualitat. Un Barça que ha tingut un percentatge de possessió molt més alt que el Real Madrid. Concretament, passades bones al Barça, 270 per 200 del Real Madrid. Cosa positiva en el Barça, que ha recuperat 5 pilotes altes, 5 pilotes a 3 quarts, sobretot Rashford 2 i Eric 2, és a dir, que per banda dreta el Barça és on està pressionant realment millor. I tenim que jugadors destacats pel que fa a recuperacions de pilota, Eric García 5 recuperacions, Pedri 5 recuperacions, poqueta pèrdua del Barça a la primera meitat, només 40 sobre un volum de 370 accions, i compta perquè de falta el Barça no marcava un gol a un clàssic des de la temporada 12-13 amb un tal Leo Messi, que en el mes d'octubre va ser capaç de marcar-li al Real Madrid un gol de falta. Aquest és l'últim precedent.
9: Doncs tela el xerro que ha fotut el senyor Marcus Rashford. Per cert, Fermín, aprofita i fes una estrella, perquè et veig aquí amb la veu aquí d'allò, que potser estaria bé una mica de...
7: Són dies durs.
9: Són dies durs. Doncs fes una estrella, que a més, ja saps que ja està a la venda...
7: Tu et suavitza tot.
9: Sí, passa bé. Ja tens a la venda, a més, les entrades de la festa dels 150 anys d'Estrelladam, i ara, a més, ja no calen collarins. Ja les tens a la venda. Tocarà oques grasses, Love Lesbian.
2: Oh.
9: Musca, catarres, ginestà, detalles, 31 fam, Maria Jaume, tot això el 16 de maig, és a dir, no queda massa, al Parc del Fòrum. Més informació a estrelladam.com/lafesta150. Va, nosaltres fem un minut i ara tornem des del Toreschi.
13: Què t'hi jugues, Barça? Amb Albert Bermúdez i Santi Ovalle.
14: Ei, com va? Com et dius?
15: Tenim un nom que el sap tothom.
14: Però d'on surts tu?
15: Tant se val d'on venim, si del sud...
14: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
15: Ara estem d'acord.
14: Sí, i una estrella ens agermana.
16: Estrella d'Am, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
17: Lents progressives perfectes? Existeixen. Descobreix Varilux XR sèries. Nitidesa instantània, fins i tot en moviment. Amb transicions fluides de prop a lluny. A vista òptica. Dissenyades amb intel·ligència artificial. Personalitzades per a gent real. Amb total garantia d'adaptació i el servei professional i proper de sempre. Vista òptica.
18: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
19: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
18: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
19: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
13: Què t'hi jugues, Barça? Amb Albert Bermúdez i Santi Ovalle.

0: Una estrella, Roncoles millor, no?
1: En horari de feina. Pren Estrella, que és la, que, que és la nostra, la d'aquí, la que ens agrada. Home. I quan, acabe, quan acabem les existències d'Estrella, doncs ja comencem. Sí. Ja comencem amb els Roncoles,
2: et sembla? No sé si em donarà, De sí, però vale, va.
1: Vale.
3: Va, Santi, encaixa, banqui, quadis, llançar, que comenci la segona part i que sigui millor que la primera i tot.
1: Venen dos, una segona part, 45 minuts, per gaudir. Arranca! Ara mateix la segona meitat, venga, juga la pilota. Ferran Torres, aquest amb Eric García. Oh. I juga amb Rashford, la perd Rashford, recupera Tchouaméni, la juga amb Rüdiger, la

0: La per Rashford, recupera Tchouaméni, ara juga amb Rüdiger, la té Rüdiger. Orientant, li dona la pilota a Thibaut Courtois. Se la queda Courtois, intenta apretar el Barça, Rashford s'apropa una miqueta, l'envia llarga perquè la baixi Gonzalo, la lluita amb Gerard, la salva Gonzalo, però qui es queda la pilota és Gerard Martín. Us veig molt callats, no teniu ganes de festa?
1: Sí, perdona, però és que acabo de fer un sprint de baix a dalt.
2: Si vols, avall, t'explico si això acaba així, com serà la festa.
0: Espera, ara m'ho expliques, perquè ve Rashford, el doble Eric García, és un velocista, Eric García té ganes, li posa la pilota, arriba a línia de fons, centra Eric García, atrapa l'esfèric, Thibaut Courtois salta, escalfa, Rafinha, Frenkie de Jong, Ronald Araujo, Jules Koundé.
1: A qui no canviaria és a Ferran, eh? O sigui,
3: no.
1: M'està
0: i Robert Lewandowski
1: posant calent al partit de Ferran.
4: Ep.
5: Bueno.
6: És que té molt marge avui Ferran.
1: També ha vingut Benòvia.
5: Sí, però... t'anava a dir, Asensio és tan fàcil treure'l de zona, o sigui, ha baixat una mica Ferran i el té enganxat, sí. O sigui, és que és facilíssim.
6: I hi ha molts espais.
1: De la seva zona està Asensio.
0: Sí. Jofrins, què esperes d'aquesta segona meitat?
7: Pues pel que estem veient, fins que la cosa no caigui, que voldrà dir ja que pel físic i canvis es desencadeni, ja veurem cap aquí, una mica més de control del Barça, que no em sembla malament, perquè hem acabat la primera part després dels dos gols així, i a mi no em sembla malament que l'equip, diguem-ne, que no vulgui que això es torni molt boig.
0: Gerard Martín combina amb Ferran obre la pilota per Fermín, enganxat a la banda, encara cap endins, continua Fermín amb Gerard Martín orienta cap a Pau Cubarsí, minut 47 de partit, continua el 2-0 el marcador al Barça, que vol ampliar l'avantatge a l'Electrònic i ha tret escalfar a totes les patums. Rashford marxa de Fran García, pinja la pilota Rashford, va Courtois per terra, posa els guants, evita que la pilota arribi a Ferran Torres, llàstima perquè era molt bona per Ferran aquesta bola.
1: Està jugant molt bé aquest partit.
5: Sí.
1: Molt bé.
0: Pedri penja, Fermín interior de l'àrea, encara tren Alexander-Arnold, pica, Courtois, corna! S'ha enverinat la pilota, l'ha tret amb els punys Courtois, se li ha relliscat una miqueta. Ha anat a córrer la pilota.
1: Quan té ganes Fermín i s'hi posa.
4: Sí.
6: Estan molt dinàmics, amb molta gana.
0: Sí, però insisteixo, mentre el Madrid no escalfa ningú, el Barça escalfa. Koundé, De Jong, Lewandowski, Araujo i Rafinha. Rashford a penjar la pilota de nou. S'apropa Cancelo a Joan Curt.
5: No agafa una,
0: No. Torna avui després de lesió un mes i mig, recordem.
6: Es nota.
5: Tan nerviosete.
0: Rashford penjarà la pilota, lluitant a l'interior de l'àrea els jugadors del Barça i del Real Madrid. Gavi amb Camavinga. Rashford, que no serveix. Per què? Liu Hernández Hernández que serveixi.
5: Home, sí que serveix.
0: Rashford diu que no, que alguna cosa està passant i que no li agrada.
5: D'algú servirà.
0: Penjarà? Va, Rashford, hòstia, que tinc ganes de cantar el tercer. Penja la pilota Rashford al segon pal, la treu Rüdiger. Va fer això. Juga la pilota Ferran enrere. Quina urpa que té Ferran, que ara piga de mans amb Vinícius. És a qui li ha guanyat el duel. Està extramotivat avui Ferran Torres, també.
6: Clar, però Ferran és dels jugadors més climàtics que conec. És a dir, un altre, per exemple, és Morata. Vull dir, és capaç, quan està bé, d'elevar molt el seu nivell, i quan està malament sembla un altre jugador i de baixar-lo molt. Sí, sí.
2: La diferència és que Morata porta per tants anys que no està bé.
1: Sí, bueno, Morata,
6: jo veig en el seu dia va ser potent.
2: Sí, tota la rota.
5: Però jo veig una coincidència entre els dos jugadors.
6: Són massa mentalitat, moments molt bona, i en altres que et passa factura.
5: Sí.
0: No surt el Madrid, No surt el Madrid. Portem 4 minuts de segona meitat i són incapaços de creuar la línia al mig del camp, de robar-li la pilota al Barça. Són 4 minuts de monòleg blaugrana.
6: Apreta molt bé el Barça avui.
7: Sí, apreta bé, i el Madrid no està amb una actitud molt beligerant, per dir-ho d'una manera, no?
6: Sí.
0: Cancelo juga amb Pedri orientant enrere, Gerard Martín controla el 18 del Barça, la canvia per Eric García, el lateral dret avui del conjunt blaugrana, juga dins amb Gavi, rep Gavi orientant-se cap a la dreta, no l'apreta Tchouaméni, té tot el temps del món per jugar enrere amb Gerard Martín, ara intenta robar Gonzalo, juga fàcil a l'esquerra amb Cancelo amb Gerard Martín, aquest amb Joan García li torna la pilota a Gerard Martín, és hora que tornin a sonar els solers, juga Ferran que ve a rebre a l'àrea. Ui,

0: queixant d'una trepitjada de Raúl Asencio. Van cap allà, hi haurà pica baralla. Olmo cap allà, Tchouaméni pel mig, Vinícius pel mig repartint mastegots. Hernández, Hernández, targeta a la mà. Tot el Barça corre cap allà. Crec que Vinícius ha tirat a Asencio sense voler. Vinícius, que té de metxa curta. Els jugadors del Barça que els tenen ganes, els del Madrid.
1: Però això no cal, és que això és el que no s'ha de, això és el que no s'ha de fer. I això no ho vull al minut 50.
2: Si volen trencar el joc així, volen trencar la fluïdesa.
0: A veure què decideix l'àrbitre, té la groga a la mà, jo crec que per Asencio sí, per perdre temps, això segur.
1: Per l'altre també,
0: perquè és que Asencio li ha fet una entrada lletja a Ferran, sí, l'ha trepitjat al bessó. L'ha trepitjat al bessó.
2: Gavi Vinícius,
1: I farà la, de... Jo crec que Olmo també l'ensenyarà.
0: I ara, un dels crits que va popularitzar Samuel Eto'o.
1: Vinga, doncs, au.
3: Crec que són temps.
0: Bueno, cabron és un insult, però... Cabron és un insult, però...
1: Avui per si de cas.
0: Està al límit, està al límit. Mira el Sándor com puja.
3: Atenció, sisplau.
0: Sándor!
1: Asencio,
0: el Sándor Martín a la llotja. Divendres va estar el que t'hi jugues. No ha pogut veure aquest mastegot de Vinícius.
1: Aquestes decisions salomòniques, t'ho juro, no puc amb elles. No, no puc amb aquestes decisions salomòniques.
2: Perquè l'empenta no, no era per tant.
0: Aquí li ensenya
1: Croga, que m'ho he perdut. Olmo i Asencio.
2: L'empenta era, era molt poca. Molt poqueta.
4: Asencio no acaba el partit.
1: Asencio no acaba el partit, no? Pugeu el Jofre també una mica, perquè està... L'ambient, Santi, també baixa-lo un pelín.
0: Ja l'he baixat,
1: Perquè se'ns està menjant el Camp Nou.
0: Jo creia que era Tchouaméni, però no, no? Era, era, era Vinícius, el de la trifulca.
2: Sí.
0: És que, de fet, m'enganxa més amb Vinícius la trifulca que amb Tchouaméni, les coses com són. Trena Alexander Arnold, li fica una bola boníssima a Bellingham, li passa per sota la bota, cau a l'interior de l'àrea, reclama penal. Diu l'àrbitre que no, hi ha res en aquesta acció, es queda estès Bellingham. Ui, compte. Bellingham ha tingut un problema, no sé si s'ha quedat inconscient o alguna cosa així.
1: És que jo crec que a Bellingham li ha passat alguna cosa, eh?
2: Crec que ha tocat amb la
0: alguna
2: bota d'Eric.
0: Alguna cosa li ha passat a Bellingham, l'han d'atendre, demana Vinícius que entrin ràpid les assistències. Entren les assistències del Madrid, està estès al terreny de joc Bellingham. Crec alguna que... cosa li ha passat a Bellingham.
2: M'ha semblat que Eric, sense voler, tocava amb la bota, amb el cap de Bellingham. A primer cop d'ull el que he vist, que l'ha pogut fregar en aquella acció.
0: El reincorporen, com a mínim l'han reincorporat.
1: Que no sigui un mal cop,
0: i ara parla
1: però...
0: amb l'àrbitre. No, està bé, està bé, tranquils. Està bé, perquè qui estigui veient pel YouTube és curiosa la imatge. Jo amb uns prismàtics de mirar ocells al Delta de l'Ebre o al Delta del Llobregat, mirant a Bellingham al Camp Nou. Sí.
2: Es queixa Bellingham d'un cop de colze. Ara estem veient la repetició.
1: Doncs... Tres vegades amb el cap pica, eh? Sí que és veritat que Eric treu com el colze, sí, però després sí que... és que s'entrebanca.
2: És mastegot d'Eric, eh? I després s'entrebanca.
0: Què vols dir, que hauria de ser penal?
2: No, per tant.
1: Per mi no, però...
0: Vale.
2: No tant com això, però que compra alguna papereta a Eric, sí. Però no tant com això.
5: Però queda un moment, hi ha algun moment que queda una miqueta avorrit.
2: Sí,
1: per això.
6: Però, és aquí com a la boca, no? Com a la mandíbula.
1: Clar, però és que, és a dir, Bellingham baixa molt al cap i és veritat que Eric treu el colze, però no com per... És a dir, és una mica... Em recordo una mica l'anterior, la que ha passat a la primera part.
0: I Torralde diu que és penal. No, reprèn, no hi haurà penal, eh? I a mi el que m'ha espantat, és que...
4: S'ha quedat quieta a terra, no?
0: Ràpida...
2: Sí.
0: No, i sí, i que Vinícius ha cridat com molt ràpid les resistències, com si estigués passant alguna cosa. Ara hi ha una varada allà a la grada, entre uns i altres.
2: Té una ferida gran, eh? Bellingham al llavi.
1: El cop existeix i hi és, eh?
4: De sang.
1: Vull dir, el cop existeix i hi és. El tema és que jo crec que ja és amb el cap molt avall, Bellingham.
2: Per Iturralde és penal.
0: Torna Bellingham. Torna malament i li diuen, surt del camp i entra per on has d'entrar. I groga per Bellingham per entrar des d'allà.
1: Ah, perquè ha d'entrar pel mig. Clar.
0: Però quina tonteria, perquè a part entrar des d'allà...
1: Ui, tonto. No, tonto. Per tant...
0: Tonto no compta.
3: Tant dient Olmo, gran partit de l'any Olmo.
0: És carinyós fins i tot, Olmo. 55 de partit.
2: Jo
0: ha vist una groga Asencio i una
4: pues per mi és penal.
0: Una...
2: Això, això diu Iturralde, Gonzalo.
7: I estic d'acord amb Iturralde.
2: A mi no m'ho sembla tant, perquè
4: saps
2: al final...
4: Que, que crec que ja ha perdut el control de la pilota i és una... Jo crec que el que s'interprete és que Bellingham...
2: No pot accedir.
4: Ja no és una jugada
1: ja
4: perillosa.
1: Ja no té d'allò, no? Però exacte. És estrany realment el que fa
4: si
1: Eric.
4: Se la quede, si se la quede, crec que pite penal.
0: Cancelo per Ferran, contra interior de l'àrea. Ferran encara pica Ferran, la treu Courtois. Estem perdonant. Ha tingut una claríssima Ferran Torres. Cancelo li ha posat una pilota amb música i l'ha tret Courtois amb la bota a córner.
1: Quines dues aturades de Courtois.
7: Courtois és un portalada. I ve d'una lesió, eh? I ve d'estar un partit.
1: Amb l'únic d'aquest partit va 4-0 ja.
8: Sí.
2: Hi ha molt espai entre centrals. Ferran s'està posant les botes.
7: I sempre l'esquena de tren, eh?
4: El felicita, Ferran, a l'únic per la parada.
0: Penjarà Marcus Rashford, aixeca la mà al 14 del Barça. Pinja Rashford a l'interior de l'àrea, la treu Gonzalo, la bola li caurà Pedri. Pedri la guarda, l'amaga, parant el temps i el joc. Pedri juga enrere per Pau Cubarsí.
1: I recorda que si vols emprendre un negoci i tens dubtes, doncs a CaixaBank tenen oficines especialitzades en emprenedoria perquè cada pas sigui una bona jugada. Perquè si tu t'importa, CaixaBank també. És CaixaBank.
0: Aplaudeix Hansi Flick a l'àrea tècnica. Una passada dolenta de Cancelo per Fermín. El Barça va apretar el córner al Real Madrid, que servirà de banda. Quins canvis faria, Jofre?
4: Si hem de ficar Rafinha, jo... potser faria
0: que
4: caure...
0: Ficar?
4: Jo faria caure Rashford i Fermín a la dreta, no? Potser o què?
2: O Rafinha a dreta.
4: Sí,
0: juga Eric García, compta Eric, avança amb la pilota controlada, va per terra Eric amb Gonzalo, la pilota és per Vinicius, rellisca Cubarsí, continua Vinicius, bé Gavi, va per terra però li roba la pilota a Vinicius, l'envia directament a fora Joan García, a fora no, perdó, a centrals.
1: Clar, és que a més arribant Gavi per davant de Vinicius, és que això és de les que fan mal, eh? Aquesta carrera és de les que li deuen haver fet mal a Vinicius.
0: I de les que li encanten a Gavi.
8: Sí.
0: D'aquelles que es picaria el pit, si pogués.
1: Sí.
2: Tot el que sigui partir-se la camisa.
0: Como Camarón. Bola llarga d'Asencio. Lluitarà Gavi amb Bellingham. La deixa botar. Salta Gerard Martín. Va per terra amb Gonzalo. S'han fet mal, sobretot Gonzalo. Li xiulen falta Gerard Martín. Sobretot el salt era net, però en la caiguda arrossegat a Gonzalo.
2: Mira.
0: I li han xiulen falta.
8: Com va Gavi?
1: És falta.
8: Li fan el sàndwich a part.
1: És falta.
2: Però Gavi li aguanta el duel a Bellingham, sí, que li treu tres cossos.
1: Sí, això també...
8: És brutal.
0: És molt fèvil, ara una falta a Cubarsí sobre Vinicius.
2: És que el Madrid...
0: Vinicius juga... Res. S'equivoca Vinicius servint la falta. I ve la contra del Barça, s'ha equivocat Vinicius. Ja ho va fer a la final de Copa. Va acabar en gol. Juga la pilota Fermín. Ha de frenar l'atac, llàstima.
2: El Madrid no està al partit. A nivell d'intensitat, entenc que tens moltes baixes, entenc que la situació del teu equip és la que és, però jo espero molt més d'un equip com el Madrid, que s'està jugant un títol de Lliga, que sí que el tens perdona, però la imatge és molt important.
8: Però ja et diré.
2: I no estàs sortint a menjar-te les pilotes, que Gavi està guanyant a un tio com Bellingham, que és el doble que ell.
8: Però et diré,
2: Jo m'esperava pitjor el Madrid.
8: No em sembla tant un problema d'intensitat com d'ordre. O sigui... Anar-hi sí, i van bastant, El tema és que van com pollo sin cabeza.
2: I que és massa ambiciós, per mi és massa ambiciós per ells. És a dir, si hi ha un altre equip, un Atalanta, que ho porta fent anys i vols fer un emparellament a tot el camp, ok, però el Madrid això no està acostumat a fer-ho. I és normal
0: Vini
2: que si no ho fas a Déu...
0: Vini, compte que entra a l'àrea, continua Vinicius, retalla cap endins, continua Vinicius, la deixa per Brahim trepitja, semicercle de l'àrea, la Joan Rea per Tren posa la centrada, la treu Gerard Martín, li cau a Tchouameni... Juga amb Alexander Arnold de nou, és a la frontal de l'àrea. Bellingham descarregant, en banda esquerra. Fran García controla el 20 del Madrid. Torna la pilota per Bellingham, vèrtex de l'àrea. El persegueix Gavi, insisteix en Fran García. Aquest amb Camavinga. Camavinga de jugar enrere amb Rüdiger, atacant en estàtic el Madrid. Minut 59, camí de l'hora de joc. Intenta recuperar el Barça.
1: Menys Rashford i Ferran. Tens a nou tios baixant com bojos, eh?
2: Sí, molt solidari.
0: Ara li han xiulat una falta a Cancelo a la banda dreta, part de l'atac del Madrid. Falta sobre Brahim.
2: Estic amb Celo, tio.
0: I bueno, no es penjarà, directe.
8: No en sap més, diguéssim, no?
2: Però aguanta, fill meu. No, si és que aguanta, és un dos contra dos. Aguanta, ja està. Que, si, si és evident que sortirà per fora.
9: Cau a les trampes.
0: Sortiran
9: totes,
0: Rafinha i De Jong.
9: Mira'ls.
2: Rafinha i De Jong. Per tant, Gavi.
8: Jo crec Gavi que sí. I potser Rashford? Rashford o Ferran?
0: Rashford, sí.
9: A mi em pica més Rashford, eh?
0: Que ja ha fet el
8: Ferran,
0: gol.
8: No.
0: El golaç.
8: No, no, no, Ferran jo no trauria, no, eh? Jo no dic el que faria jo.
0: Penja tren a l'interior de l'àrea, va passadíssima, tant que li caurà Vinícius per banda contrària, intenta tapar-lo Eric, Vinícius igual, cap al córner, li farà Vinícius, retalla Eric, continua Vinícius, juga enrere amb Tchouaméni, vèrtex de l'àrea, el tapa Ferran, a jugar enrere amb Camavinga, Camavinga orientant a la dreta, un altre cop amb Alexander-Arnold, juga més a la dreta amb Brahim, enganxat a la banda, el tanca Gavi per aquell cantó, continua Brahim, juga enrere amb Alexander-Arnold, és a la zona de tres quarts, la canvia completament per la banda esquerra, la rep Vinícius, Vinícius enganxat, juga cap a l'interior, posa la centrada a l'interior de l'àrea, Gerard Martín rebutja, li surt cap enrere, molt alt, és córner a favor del Madrid.
8: És que a més jo no trobaria Ferran, sobretot perquè està com un motor i power, ja sabeu, aquesta tecnologia exclusiva de Nissan que combina el millor de la conducció elèctrica lliure d'endolls, Aquadis Llançà, i tens tota la gama Nissan amb fins a 10 anys de garantia. Prova'ls, de veritat, Aquadis Llançà, concessionari oficial Nissan a Barcelona i Sant Boi de Llobregat.
0: Ja veig algun balon de playa votant per la graderia, eh?
8: Home.
0: Ara saltarà al camp algun balon de playa. Ja l'han tirat, mira, s'ha quedat darrere la televisiva. Però n'havien tret un, ara se'l guarda un steward. Se'l guarda un steward. Entre el cono i el balon de playa estarem entretinguts. Ara pic Batusa amb Vinícius i Olmo. Un altre cop a l'interior de l'àrea abans que serveixi el córner.
8: No l'he pillat, pera!
0: A l'Olmo.
8: A l'Olmo. No li pida pela, pide-li tangana.
0: Fede tangana. Penjarà la pilota, Alexander-Arnold, l'interior de l'àrea. Salta Gerard Martín, la treu. Rep la pilota Brahim, penja la pilota, li cau a Bellingham, remata, gol del Madrid, fora de joc. Fora de joc, anul·lat, anul·lat. Anul·lat per fora de joc, pendents del VAR, vosaltres direu.
2: A veure.
8: N'hi ha uns quants,
0: sí.
8: Sí. Fora de joc.
7: Per mi, a la vista, sí.
8: N'hi ha uns quants en fora de joc, però no sé si Bellingham.
2: Però el menys clar és Bellingham, sí.
7: Jo crec que és fora de joc.
8: A mi m'ho sembla.
0: Joc, però de dos metres, quasi.
7: Sí, sí. I
0: de dos metres.
2: A veure, tenim la repe ara
0: canvi
2: mateix.
0: Canvi salvar-se.
2: Sí.
0: Oblideu-vos, és de dos metres. Marxa Olmo. Marxa Olmo. Entra Frenkie de Jong. I marxa Marcus Rashford i entra Rafinha. Primer abandonar el terreny de joc serà Olmo, molt a poc a poc.
8: Si estan bé per aquests
0: 30 minuts... Jo crec que a Olmo no li ha agradat gaire el canvi, coneixent-lo una mica, crec que...
8: Si estan bé per aquests 30 minuts, són dos canvis espectaculars. És a dir, un per aguantar el tempo del partit, que a vegades se t'escapa, com és el de De Jong, i un altre per treballar tot el que no treballa Rashford.
2: Saps què passa?
0: Entra Rafinha.
2: Que el tema és que...
0: Ovació per Rafinha, Fermín.
2: No, que Frenkie entrarà de mitja punta.
8: No,
2: clar.
0: Sí, sí, clar.
7: No, què dius? Perquè Fermín anirà dins, no?
0: I de capità. No,
2: i Rafinha dreta.
0: No, no, Fermín a l'esquerra. Fermín a l'esquerra, Gavi, Pedri i Frenkie.
8: Sí, igual sí, Fermín, és així,
2: Rafinha dreta. Rafinha dreta.
0: Mitja punta i capità. Doncs
2: pues ja està,
9: aixecarà el
2: Riquelme.
9: Aixecarà el trofeu de Jong, eh?
8: El trofeu de Jong.
0: L'aixecarà Araujo,
2: Sí?
0: I a, veure, sí, claro. I a veure si li deixen aixecar. Jo li deixaria aixecar a Hansi Flick. És a dir, li donaria el trofeu a Hansi Flick i que li...
8: No voldrà.
0: I que li brindi el seu pare. Jo, si fos capità del Barça, faria això.
9: Sí, però no voldrà, segurament.
8: Ara, quin acabat de Lliga, eh?
9: Oh, i els acabats són tan importants.
0: Ai, contra Vinícius, Joan Garcia! Quina mà de Joan Garcia!
8: Hòstia santa.
0: Li tirava un barreter Vinícius, aixecat les mans, com un guarda de tràfic que intenta dirigir Numancia amb Còrsega, a diagonal a Maribau, no sé quines conflueixen o quines no, però per allà passava una pilota que havia tocat Vinícius, ha tret la mà, clap, i ha evitat que la pilota anés direcció porteria. Una altra pilota de platja allà per la graderia que va volant. Com s'ho està passant la gent?
7: Quin partidet a Cobercí, eh? Per mi està una mica erràtic.
1: N'ha fallat dues, això sí.
7: I Asensio, que és el que millor sap fer, que és aquests balons molt llargs i trobar sempre a l'esquena amb Vinicius.
1: Ara, com dèiem, que la qualitat es nota en els acabats. Sí. I aquí s'ha notat que Joan García ha acabat, doncs, matant un acabat. Per què? Perquè no és d'Emcat. Perquè els bons acabats són els que et porta Emcat, que et porten el millor, ja ho sabeu, en construcció, decoració, reforma, disseny de eines, ferreteria, jardineria, i oita la gent sentint a parlar d'Emcat, assessorament, materials sostenibles i els preus més competitius, Material Building by Emcat, a emcat.cat.
0: És que Material Building, els preus més competitius i amb el millor rendiment, això és Gerard Martín.
2: Sí.
0: No en tens cap altre. Quina barbaritat de temporada està fent aquest nano, que l'últim clàssic que es va jugar al Camp Nou el veia amb el seu avi a la butaca. I avui està jugant un clàssic convertint-se en un mariscal de la defensa del Barça al costat de Pau Cobercí, amb un mèrit estratosfèric el de Gerard Martín.
1: I el millor és veure'l celebrar això.
0: Sí, sí, sí.
1: Celebrar aquesta jugada. Sí. Com un gol.
0: Gavi,
9: quin orgull,
0: juga enrere amb Cobercí. Aquest amb Gerard Martín, va, un tercer ara i ja, els desmuntem del sol.
4: Sí, hauríem de fer un golet, no?
9: Sí, el 2-0 és molt curt per mi.
1: El partit de Ferran.
0: És
1: increïble. És animal.
0: És tauró, és tauró.
1: És tiburau.
0: És de tiburau. 66 de partit, el Barça toca i toca.
4: Timó Courtois, no? És Tiburau, no?
1: Tiburau, que és el porter del Madrid. Sí, veig. I què fes?
4: És bastant verdó.
9: Com a traductor de Bartomeu, dimiteixo.
0: Fermín avança amb la pilota controlada entre Camavinga i Trent. Frena l'atac Fermín. Que bo que és Fermín. Juga enrere per Pedri. Mira la banda contrària, que hi ha Rafinha. S'incorpora Eric. Rafinha rep a la frontal. Retalla Rafinha. Continua Rafinha. Li posen el peu. Li cau a Frenkie. Va per terra. Posa el peu Rüdiger. Se l'endú Bellingham. Bé, Frenkie de Jong a la recuperació. Se l'endú Cobercí. Empentes i rodolons. Aquí li han xiulat falta. Hernández, xato. Allà...
2: Rafa, calma, tio.
0: Valla decisió. Juga al Madrid.
4: Capitat.
1: Sí, la falta suposo que sí, de De Jong.
0: Falta
1: és que no ho entenc.
0: Crec que falta de De Jong.
1: No ho entenc.
0: Inexistent per complet.
2: Sí, perquè Frenkie no sol cometre faltes.
9: No. I no és algú precisament bo.
1: I no és una bona...
0: Pedri, frontal de l'àrea, va Rüdiger, intenta retallar, posa el peu Rüdiger, la recull De Jong per Fermín, interior de l'àrea, va per terra Asensio, li caurà De Jong, és a la zona de l'extrem, banda esquerra, pot posar la centrada, De Jong per Rafinha, remata, fora!
2: Ah!
0: La rematada Rafinha s'ha posat pel mig, Fran García, és córner pel Barça.
1: I aquí sí, que De Jong té aquesta lectura de recuperar pilotes abans que es perdi gairebé.
2: Defensant cap endavant.
4: Està començant a caure, Està començant a caure el Madrid ara. O fa canvis o...
7: Sí, Camavinga, per exemple, en el replegament d'aquesta jugada anava caminant. Sí, sí. En aquest caminant.
2: En aquest també. Sí, sí. En aquest també.
1: En aquesta també.
6: Sí.
2: És increïble, la Camavinga.
0: Sortirà, crec que Thiago Pitarch.
9: Igual que la temporada, el partit se li farà llarguíssim.
0: Però
9: Madrid,
0: què ha passat? Ara han xiulat com... Què ha passat? Han anul·lat el corner, però no sé què ha passat. O sigui, com si hagués servit malament o alguna cosa
1: no
0: així.
1: No entenc.
0: Escalfen Araujo, Koundé, Bernal, Valde i Lewandowski.
7: I del Madrid
0: Lewandowski haurà de jugar els seus últims minuts en clàssic. Sí, Thiago Pitarch, Mastantuono i l'altre... Cesteros, Palacios, algun d'aquests.
1: Tia santa. És que me'n recordo aquells clàssics del 2009... que Palanca. Només va jugar dos partits,
2: i Miguel
1: el clàssic
2: Palanca.
1: De l'anada i el clàssic de la tornada.
2: Miguel Torres.
1: Hòstia, sí.
9: Dóna'm una Palanca.
0: No va marcar molt, Palanca. Va fallar una oportunitat claríssima i el Barça va acabar guanyant 2-0. Que s'hauria... No, o això va ser Drenthe.
1: Sí, sí. És que...
0: Drenthe
1: no,
0: segur.
1: Palanca va jugar els últims Palanca... dos minuts de cada un dels dos clàssics.
2: Amb Juan de Ramos.
9: El fill de Caranca.
1: A l'anada, amb Juan de Ramos. I a la tornada ja amb... Qui va arribar després?
2: Schuster?
1: No,
0: va ser Juan de Ramos les dos.
1: Sí?
0: No, perdó.
1: No.
0: Sí, segur. No, López Caro, l'anada.
4: López Caro,
0: perquè Schuster el dia abans d'anar, o el partit abans d'anar, va dir...
1: Exacte.
0: Hoy en día no es posible ganar en el Camp Nou. No sé falta decir-me de más. I aleshores el van destituir, van ficar un López Caro de la vida. I aleshores va anar un interí, va perdre 2-0 amb el gol al pal de Cannavaro.
1: I ja va arribar Juan de Ramos, exacte.
0: I va arribar Juan, que va guanyar no sé quants partits seguits, fins que va arribar al Barça i li va fotre 2-6.
9: Quina meroteca.
0: Juga Vinícius, Vinícius tira la... Boi, quina croqueta de Vinícius per terra i ara el Camp Nou fent el payasete una mica, Vinícius. I ara el Camp Nou sencer.
8: Es que m'ha pegado.
6: Sí.
0: No li han fet res, no li han fet res.
6: Segur.
0: No t'han fet res, Vini.
7: I Santi, no sé si ho heu comentat. Durant el descans hi ha hagut una petició de mà d'una noia, ha sortit a fer un xut allà al camp i el seu futur marit tenia preparat una sorpresa amb el cap del Barça i li ha tret l'anell i li ha demanat matrimoni.
2: Jo faig aquesta petició i no entro a casa.
7: Bueno, és un clàssic davant 60.000 persones el dia que guanyes la Lliga.
2: Amb el cap.
7: Ets culer.
2: Amb el cap.
0: Sí, sí, totalment.
7: El cap t'acompanyava i aplaudia.
8: No, no, jo
2: no ho veig.
8: Estic molt contrari a aquest tipus de
2: cançó. Ho veig poc romàntic.
0: Si l'Anaïs vol que ens tornem a casar pels 10 anys de nuvis i tal, que m'ho demani així. Juga la pilota Fermín, Fermín, la pilota per Rafinha, el segon pal, la baixa Rafinha, salva que la pilota surti de la línia de fons, Rafinha, retallant davant Fran García. Què rieu? Perquè ho dic totalment en sèrio. Juga la pilota Rafinha.
2: Que està generant derivades aquest tema perquè hi ha ambivalència, hi ha disparitat d'opinions sobre... a favor de públic o no?
9: Doncs jo a favor, mira.
2: Sí?
9: Sí, ho trobo maco.
2: Jo ho veig molt poc romàntic.
9: No ho faria la meva vida, però si estàs al camp m'ho aplaudeixes i ho gaudeixes. Dic, mira que maco.
0: Fermín juga a la banda esquerra per Joao Cancelo. Cancelo encara a Alexander Arnold. Tira per dins, juga per Fermín. Fermín surt de l'àrea, juga enrere per Gavi. El 6 del Barça amb la pilota controlada. Sonen els solers a l'estadi. Al minut 71, el rondo gegant. La festa és infinita. És un dels dies més macos de la història del Camp Nou. Estem guanyant la Lliga a casa contra el Madrid, guanyant 2-0 sense donar-li ninguna opció al Madrid i tocant, i tocant, i tocant, perquè la pilota sempre ens marca el camí a Can Barça. Un cop més, la tenència de la pilota, el gust pel bon futbol amb aquest entrenador Hansi Flick, que ens ha dut a un nou nivell, carai, està Santi donant els seus fruits. Juga carai la pilota Rafinha, frontal de l'àrea, bola per Pedri, Pedri per Fermín, vèrtex de l'àrea, ai, si això acabés en gol. Juga per Gavi, Gavi a la frontal, Gavi la posa a l'interior de l'àrea, la treu Bellingham, surt el Madrid amb la pilota controlada, però no poden, recupera l'esfèric el del Campillo, on no hi arriben les cames, hi arriba el cor, hi arriba l'escut, hi arriba la Masia, se la queda Fermín al minut 72, festival blaurant a l'estadi.
7: Sí, festival, i a més també sembla de la música, perquè a més d'Olivia Rodrigo també està Nati Peluso, que ha posat una foto al Barça amb Rafa Juste, que la imatge és divertida de veure.
8: Nati Peluso, Rafa Juste, el binomi, la nova cosa.
0: Això ho hem d'aconseguir demà el que t'hi jugues, si us plau. Un Rafa Juste, Nati Peluso.
2: Featuring,
7: De moment s'ha fet a la llotja del Barça i, ja et dic, a més d'Olivia Rodrigo, també Nati Peluso i molta gent, inclús Jordi Alba, Sandro Martín, que estan avui a la llotja.
4: Igual que la petició del CAT, Rafa Juste, Nati Peluso, no ho veig.
8: No, tampoc.
9: Ni amb pegamento,
0: Quina és la cançó de Nati Peluso? Bona compte que va Bellingham. Bellingham a l'interior de l'àrea, la treu Gerard Martín, és córner pel Madrid. Vàries, però digueu-me un.
8: La més famosa. Sorprendente, Curvilínia i Jet Set.
0: Aquesta no és la més famosa.
2: Jet Set.
0: No és la més famosa.
2: Corache, Corache.
8: No, és a dir, Nati Peluso ha fet, crec que la Tusa.
2: Ah, sí?
8: No és la Nati Peluso, perdona, és Karol G.
9: Karol G i Minaj. L'album el va fer amb la Bizarrap.
8: És la sessió de Bizarrap, sobretot. O sigui, a mi la heavy és la perra, sorprendente, curvilínia i eloquente.
9: Sí, sí, allà va fer el boom.
0: Ben, penjarà el Madrid des de la cantonada. Penja Alexander Arnold, pentina en fora. Crec que és córner de nou, que ha tocat un jugador del Barça a l'interior de l'àrea, no sé si Rafinha, que saltava per allà i serà de nou corna.
9: També et dic que amb autotune Rafa Juste podria cantar perfectament.
8: Aquella que fa la de magníficamente colossal y more protect contra las humitats. La que sabe se aprovecha a la humitat, le doy mecha. Sí, ho fa així, i és que a més les humitats poden afectar greument la teva salut. I això ho diu també Nati Peluso. Asma, bronquitis i al·lèrgia, una infinitat de problemes per tenir humitat a casa i Immunoprotec és número 1 en tractaments antihumitat.
9: I és llarg l'estribillo.
0: Sí. Amb el permís de Nati, el Barça ataca, juga la pilota Fermín, que li han xiulat. Ara li han xiulat una falta sobre Alexander Arnold, s'ha quedat estès sobre el terreny de joc per una càrrega amb Cancelo. Tenen més cuento que Calleja.
8: No s'està fent prou sang, bro.
0: No.
9: El Camp Nou, el
0: ara,
9: Camp Nou
0: ara,
9: està disputant,
0: ara m'esteu obligant, ara m'esteu obligant a veure quina és la cançó on ha anat i Peluso, perquè...
1: Oi, que t'ho estic dient, la Bizarra Sessions.
0: A part de la perra salvaje, ja, però Bizarra Sessions jo no la tinc al cap.
6: Ara ja han batejat a la perra amb una altra cosa.
0: Es composa amb potre salvaje. Mireu el Camp Nou, millor que Nati Peluso que canti això, tu. Mira, mira com sona!
9: Por proteger. Qualis llança.
1: Si se puede, si se puede.
9: Visca el globo. Aquesta.
0: Thiago Pitats, frontal de l'àrea, Brahim. Brahim posa la pilota a la dreta per Gonzalo. Gonzalo s'escora una miqueta, surt a tapar-lo Gerard, li pica la pilota a la cara. Corner a favor dels blancs.
1: Massa ambient tens, Santi.
2: Sí, sí que podria. Està creixent una mica a Madrid.
1: S'està sentint el cinquè.
0: Ah, perquè està... Sí, perquè està aquí al meu costat, però estem callats, normal. Que se senti tot, que se senti tot. El madridista qui no vot i canvis al Barça. Entra Robert Lewandowski per Ferran Torres. I marxa del terreny de joc Gavi i entra Marc Bernal. Parla la protagonista avui és Olivia. Mira Gavi, està aixecant el públic del Camp Nou, li dieu que marxo, va, aplaudiu, divertiu-vos, gaudiu de la festa. Entra Robert Lewandowski, Mister Golos, a defensar el córner. Estem fent, mira si anem sobrats,
9: sí, sí,
0: que estem
9: sí.
0: Fent canvis en un córner en contra.
9: Sí. No,
0: bueno. Que és el ABC de l'entrenador, no fer mai canvis en un córner en contra. I el que faltava a la festa, sortirà Franco. Uf. Franco
1: tú,
0: y Palacios.
1: Tú,
0: Franco
1: ¿no?
0: y Palacios.
1: Franco y Palacios.
0: Penja la pilota Alexander Arnold. La treu la defensa. Fermín la prolonga. La intentarà guanyar Rafinha i tant que la guanya. Li tira una autopassada a Fran García. Recupera Fran García. Ve la posició. Llàstima l'ha enviat a la zona de Cubarsí. Surten Franco i Palacios.
2: És bon jugador, César Palacios, és del planter i...
7: És el millor que té la cantera del Madrid.
2: És un bon mitja punta. Però clar, és un nano molt jove.
0: Franco Mastantuono i César Palacios.
1: Vull dir, pot sortir-te molt bé, però no és dia, jo crec, per...
7: Sí, perquè no tens res
1: més. Però és igual, jo prefereixo que s'exposin. O sigui, jo sóc Arbeloa i és que no trec a Camavinga.
0: Compte que la pilota és per Vini, interior de l'àrea, continua Vini, frontal, amaga, va per terra Vini, no hi ha falta, però Rafa continua amb la pilota i a la lixiulen falta Vini en la caiguda. S'han dut per davant a Pedri, lixiulen la falta Vini, que se'n va Vini a protestar l'àrbitre.
2: Si és que va caient.
1: Sí, és
2: falta d'ell.
1: És falta de Vini, no vol fer-la, evidentment, perquè ell cau, però llavors cau sobre de Pedri i és falta. No hi ha més, però és que és falta i es pot haver fet mal.
9: Sí, sí.
0: Entra Mastantuono, marxa Brahim i surt Gonzalo i entra Palacios.
2: No canvia massa, la veritat. Palacios mitja punta, Mastantuono extrem.
7: I Vini de davanter. Bueno, però parlàvem d'això, jo crec que si el Madrid té uns jugadors que estan físicament malament, tu tens que utilitzar la banqueta, Albert. El que no pot ser és
1: sí,
7: que estiguin
1: sí, no
7: caminant
1: no, però...
7: pel... El que passa que la banqueta és la que és, i com tenen tantes baixes i jugadors apartats i tal i qual, tens que posar nanos al filial.
1: Sí, però
7: encara
1: jo,
7: que sigui un marrón per ells.
1: Jo, un dia com avui, a Camavinga no l'hagués canviat. I jo l'assenyalo ja fins al final.
7: Però si no podia més, és que estava el tio caminant.
1: Doncs que camini.
7: Però llavors però jo no marquen 5 gols i la humiliació és pitjor. Has de pensar en l'equip.
1: Jo el que crec és que canviar Camavinga quan està caminant, no perquè no pugui, sinó perquè no li surt dels pebrots, és defensar-lo. I no s'ha de defensar un jugador que vaja, que fa tot el que fa. O no fa tot
0: Asensio,
1: el que no fa.
0: Asensio, Courtois juga la pilota per Thiago Pitarch. Intenta barrar-li el pas Lewandowski, juga a la dreta per Alexander Arnold, posa pilota llarga per Vinícius, a veure si surt Joan Garcia. Sí, sense cap mena de problema, deixa que la pilota entri a l'àrea de perill, atrapa amb les mans i al minut 79 això ho arrodoniríem amb l'últim gol de Lewandowski, un clàssic. No seria maco això?
1: Molt.
9: La última i nos vamos, Tito.
0: l'home de la reconstrucció que el vam fitxar amb un equip devastat
9: va venir
0: i que ens ha donat tant doncs que faci aquest gol. Juga la pilota Fermín. Fermín encara passa, Rüdiger passa, la posa per Lewandowski, la té Robert al vèrtex de l'àrea, de sortir cap enfora, juga enrere per Eric García. Robert obert a la banda dreta, Rafinha per dins. Robert, tira cap a dins.
1: Muy bueno, me voy, voy, voy dentro, dentro, dentro.
6: Claro, claro.
1: Que es que me he venido arriba.
0: Ben adentro, va. Juga la pilota Pedri, interior de l'àrea, s'associa amb Bernal, ve a rebre Lewandowski, li dona a la dreta a Eric García. Koundé no està jugant, ni un minut.
1: Futbol a total.
0: Juga... Ara que estic pensant, Eric García ha fet un partit meravellós, Fran Vinícius, però no juga Koundé, juga la pilota Bernal. Bernal amb Lewandowski la deixa passar, llàstima, s'ha equivocat, la pilota és per treure Alexander Arnold, li treu una sotana a Fermín, s'interposa Fermín amb la trajectòria de Trent. S'interposa tant que Trent va a dir-li de tot. Ara empenta Rafinha, groga per Trent Alexander-Arnold. Trent està fora de si. La impotència és molt dolenta.
7: I també Rafinha es tira al terra com si li haguessin matat,
1: Fora
0: del
7: futbol.
0: Ah, li ha ensenyat, ara li ha ensenyat groga a Rafinha també.
7: Home, clar, és que si veus la repetició, es tira al terra poc més que Sago Martí li ha fet un mataleón.
1: Doncs em sembla vergonyós ensenyar-li groga a Rafinha.
0: Groga a Rafinha és vergonyós perquè a part es perd el proper partit, Rafinha, està percebut.
7: Bueno, és igual això, primer de tot, i segon, ja, si tu fingeixes el futbol, té que tindre una sanció.
1: Sí, sí, però que em refereixo bueno, és que veient com està el baremo de les grogues en el món del futbol contra la gent que es tira, s'han fet coses 25 cops millor.
7: Us passeu tot l'any demanant que en el futbol la gent no es tiri al terra i no facin piscinazos i ho fa un del vostre equip i ara ho critiqueu.
1: No, sí que... Si s'hagués fet tota la temporada estaria super a favor. Si s'hagués fet tota la temporada.
0: Hi hagi pau, nois, que estem aquí cantant campeones, campeones. Està una grogueta. Ara elaborant també Frenkie i Bernal, que estan apercebuts, i així es poden torrar tranquils a base d'Estrella d'Ams i no anar al partit de dimecres. Juga la pilota Lewandowski, ve el Barça, el gentil de cavalleria. Rafinha encara a Rüdiger. Entra a l'àrea, el doble Frenkie, continua Rafinha, pica Rafinha, Courtois. T'has equivocat, Rafa. Et doblava Frenkie com un míssil per la banda. I no li has donat perquè has estat cana la rematada molt dolenta, molt tubeta.
9: El míssil, dos punts.
0: Termissilen.
2: Vertiginós un set.
7: L'han espentinat,
1: Termissilen.
7: S'ha espantat com passava tan ràpid.
2: Bandero Busen.
0: Quina ballaruca ara de Bernal davant de Vinícius per deixar-lo assegut. Mira com viu el Jofre, mira com ho viu el Terence. Ho tenim, ho tenim. Mentre aquests van dient de les seves, Toriski, ho tenim. Estem fregant la copa. Estem a punt de ser campions mentre sonen els olés. Olés, olés al Camp Nou, juga la pilota Eric amb Frenkie, el tapa Tchouaméni, el retalla, tira cap enrere, falta sobre Frenkie. Minut 83 de partit, segueixen els jugadors del Barça tocant i tocant. Gerard, Joan.
1: He de dir que amb el marcador en contra em desespera, però amb el marcador a favor, home, Frenkie de Jong...
2: És que no li prens.
0: Però, això ja és una festa desfermada, Ja està, el públic ja ho veu.
1: Home, és que minut 83
0: fins ara contenció. Mira Bernal, li posa la pilota a l'espai per Frenkie de Jong, li guanyarà Rüdiger, li posa el cos, li guanya la posició, juga enrere en Robert, pica Robert, retalla, pica Robert, Courtois!
6: Per què no s'ha de la porteria?
0: I ara què, home? Si li ha guanyat per cos i per potència de Jong a Rüdiger. De què m'esteu parlant? De què m'esteu parlant?
1: Passa-la amb el parit.
6: A Fermín sol.
1: Passa-la, tio.
0: Rafinha al córner.
7: Ostres, per què no li dona a Fermín?
1: Crec que ha parlat en nom de tot el barcelonisme.
2: Frenkie atacant l'espai, brutal.
1: Sí, sí.
2: Molt bé, Bernal, també.
0: I guanyant-li a la cursa i per cos protegint a Rüdiger.
2: Que puntual,
0: el Loco, sí. El Loco Rodríguez.
2: Sí, sí.
9: Puntual com que ho para tot, però està com espès, no sé. O sigui, sí que té relació,
8: però... però ho refusa, diguéssim.
2: Sí, sí.
0: No. Ibarra que... Rafinha.
9: Està bé, però...
0: Minut 84. Som-hi, Barça, penja Rafinha, el segon pal apareix Eric. Massa passada, allà. Ah. Era bona la intenció, era bona la jugada, però un pèl massa llarga la pilota de Rafinha.
8: Falta el postre, eh? La... Falta... Sí, hem fet primer plat, segon plat i postre, eh? Vull dir, així, així fas un menú del Glob.
2: Oh.
8: Així fas el menú sencer, allò. Aquell púding de coco que et foten. Oh. Aquell púding de coco, eh? Aquell púding de coco que et foten al postre dels minuts.
9: Enquesta ja estarà.
8: De veritat, és que sempre estem parlant de la calçotada, de la calçotada, de la calçotada.
9: Sí. I el púding?
8: El menú del Glob entre setmana...
2: Espectacular.
8: Vora els 17 euros?
2: Sí.
8: Primer plat, segon plat i vostre.
2: Com un senyor.
8: Beguda, cafè, el que vulguis, tu, escolta.
4: Com un marquès.
8: Com un marquès. I a més, sense sortir de Barcelona, que pots, pots anar-hi a Gràcia, Sagrada Família i a Plaça Catalunya.
2: Serà per llocs.
8: La teva reserva a alglob.com.
0: Pilota a l'espai, compte que l'atacarà Palacios. Palacios la deixa muntar, apareix Palacios, pica Palacios. Fora. Fora la rematada Palacios, servei de porteria. S'abracen Eric i Joan Garcia. Li agraeix al Garcia... De guants, el Garcia lateral. La jugada defensiva. Estava cantant al Camp Nou, Cono, quédate.
8: Pim, pim, pim.
9: No sé què, sisplau. No diguin Cono, no diguin Cono.
8: Molaria tant el de la Maria.
0: I ara el campions, campions.
8: No diguin Cono. No diguin Cono.
9: Sisplau,
4: sisplau, no falteu.
9: Sisplau, que marxa.
0: Juga Frenkie de Jong, li posa la pilota a Rafinha, Rafinha encara a Rüdiger. Vinga, tanquem el retall entre l'àrea. Se li queda enrere, la lluitarà Fermín, va per terra. Guanya la pilota aquí. Alexander-Arnold, Fermín. És, oh, Fermín i Rafinha van, van passats contra Alexander-Arnold. Eh? Ja, o sigui, aquesta se li notava que anaven a, si podien enganxar-lo, l'enganxava.
2: El millor canvi de llarg ha estat Frenkie de Jong. Eh? Frenkie de Jong, minuts molt bons, em sembla.
8: Sí, sí. Sí. Amb el marcador
0: Fermín
8: a favor, ja et dic, a mi m'encanta.
0: Alguna cosa li ha passat a Fermín. Alguna cosa li ha passat a Fermín que s'ha tirat a terra.
8: S'ha passat intentant anar-hi.
2: Ha entrat una pilota de platja, no, al camp?
8: Sí, sí, hi ha una pilota de platja.
6: Està recollint perquè no la vegi Vinícius.
9: Ha sigut increïble.
0: És que hi ha un senyor, hi ha un senyor darrere de Courtois ballant amb la pilota de platja i exhibint-la al públic. I la pilota de platja està passant per les graderies, això de pim-pam-pum, i la pilota corrent. És divertit.
9: És poesia, això, tio.
8: És que és una festa.
0: És divertit, hi haurà canvi al Barça. Entrarà Alejandro Valde. I l'home que abandona el terreny de joc serà Fermín, crec, no? Sí, mira, no tenia res, sinó que s'ha tirat a terra per perdre una miqueta de temps.
9: I que va calent
0: i
9: com...
0: I jugarà Valde, Valde lateral i Cancelo d'extrem.
9: Endavant.
2: Bon partit, de Fermín. Ha picat espais,
8: bon
2: eixamplat quan tocava, vingut dins quan tocava, sempre dinàmic, recuperant prou pilotes a dalt, molt bé.
0: La banqueta del Barça ja és un festival, estem al 87.
8: Jofre,
0: ho hem de tancar amb un golet més.
8: Escolta, que vagi molt bé.
4: Sí.
8: Eh?
4: Gràcies, vinga, tanquem celebrant-ho, eh?
8: Tanquem celebrant-ho.
0: Felicitats, Jofre.
8: No ens, ara, no ens ho facis no perdre ara que marxes, eh?
4: Toteu la frase en Ferran Toreschi, eh?
8: Ara. Descuida, vinga. Descuida.
4: Vale.
8: Les últimes paraules de Jofre.
6: Vale.
8: Vale.
9: Ciao.
8: Ciao.
6: Com la Emma, plats bruts, quasi. Vale.
8: Ah, vale.
5: Bueno, i ara hi haurà... focs artificials, eh?
0: Home, hi haurà focs artificials. Explica'ns què hi haurà ara. Explica'ns què hi haurà.
5: D'artifici? Puc avançar que hi haurà focs artificials aquí a l'estadi i que, evidentment, si els jugadors i l'entrenador volen parlar... agafaran el micròfon i parlaran.
8: És que...
5: Hi haurà parlaments, perquè demà, a la rua que està prevista, no està previst que hi hagi accés al Camp Nou després i, per tant, ni parlaments ni res. Això seria ara. Seria ara.
8: Seria tot ara, eh? Demà rua neta, diguéssim.
9: L'entrega de la Copa, eh?
5: Entrega de la Copa, confirmat al 100%. Entrega de la Copa, focs artificials i parlaments, ara. I demà la rua, que la rua tenim
0: juga
5: el...
0: Juga la pilota, epa. Vinícius, perdona, Sol de Vila, Vinícius, arriba a línia de fons, pot posar la centrada, la posa enrere, bé, Cancelo la recuperació, la treu d'esperó amb Pedri, Pedri amb Rafinha, intentarà atacar una última al Barça, 88, i 50 segons, frena Rafinha, juga cap enrere. Havies acabat o alguna cosa més?
5: No, només anava a dir-vos que demà la Rua recorrerà mig Barcelona, des del Camp Nou fins a Plaça Catalunya, passant per Numància, passant per Balmes, després pujarà per aquí per Passeig de Gràcia, aquí al costat de la ràdio, i tornarà cap al Camp Nou, i durarà el que hagi de durar.
0: Pedri juga amb Frenkie, la posa a l'espai a ningú, perquè Lewandowski corria cap endins i Rafinha no s'ha enterat. La deixa sortir Courtois, portaria pel Madrid. 89, camí del 90, a veure quan afegeixen. Està Carles Naval ja amb la pissarreta preparada.
9: Una altra porteria a zero,
0: Ho tenim, ho tenim, senyores i senyors, ho tenim. El Barça serà campió de Lliga. 89 i mig, ho celebra el Camp Nou, ho celebra el Torisqui, ho celebrem a Ràdio Barcelona, a la cadena Ser a Catalunya, Ser Catalunya, perquè el Barça serà campió de Lliga. Ara li xiula una falta a Marc Bernal, hi haurà afegit, per tant, no serà tal com xiuli l'àrbitre. Encara tindrem dos minutets més de festa. Bueno. Ho hauríem de tancar amb un gol més. Jo insisteixo, seria molt seria rodó, ja. Un 3-0 seria rodonet.
9: Dos són poquets,
0: minut,
9: no?
0: 89 i 56. A veure què tredut ha fet l'àrbitre.
8: Jo crec que avui hem perdut una oportunitat bastant històrica, també.
0: Doncs res, s'acaba ara mateix el partit. Final. El Barça és campió de Lliga. Ho celebren els jugadors blaugrana com bojos, no hi ha per menys. És una festa per la història. Per primer cop a la nostra vida, el Barça li ha guanyat una Lliga al Madrid en un clàssic de manera matemàtica. Canten, ho celebren, el crit a campions, campions, els jugadors del Barça. També hi salta la Minya Mal.
8: I els focs artificials.
0: Comencen a sortir els focs artificials amb el xiulet final d'Hernández Hernández. Els jugadors del Barça estan com bojos celebrant una nova lliga. La 29a lliga de la història del club que torna a manar en el futbol espanyol amb puny de ferro. Una nova lliga, la lliga de la quinta de la Mil, la quinta de la Masia, que va directa a l'imaginari col·lectiu del barcelonisme. Pel què? Perquè és la segona lliga consecutiva. I pel com? Perquè s'ha guanyat en una final contra el Real Madrid. De lligues, què voleu que us digui? De lligues n'hem viscut moltes. La del 74, de la mà de Johan Cruyff, després de 14 anys sense guanyar-ne una. Mamita campeonamos, del Xolo Sotil, i amb la trinca cantant allò de 1, 2, 3, putifarra de pagès, i el mestre Puyol des de Ràdio Barcelona. Precisament el 85 va ser la d'Urruti, amb Puyol cantant-ho. La primera lliga cantada en català a la història a Ràdio Barcelona. Vam guanyar 4 de seguides, 2 d'elles a Tenerife. Com oblidar Paco Bullo i el Força Barça amb l'Alfons Arús aquí a Ràdio Barcelona, gaudint de la festa. Les de Guardiola, impossible oblidar-les, amb la veu del Flac i a la graderia, explicant des d'aquest mateix estudi on estem avui, des del Torresqui, els millors anys de la nostra vida. Recordeu el 2-6, recordeu allò de passigueu-vos culers del Flaqui, la lliga dels 100 punts de Tito Vilanova. I si ho tornéssim a fer aquest any? I si tornem a fer una lliga d'aquests 100 punts aquest any? Recordeu les lligues de Luis Enrique, les de la MSN, les de Valverde, quan Messi ens va fer creure que guanyar una lliga era avorrit. La de Xavi, precursor de la quinta de la Minya Mal, amb la veu del Teje i el Moguts pel Barça. I ara arriba la segona de Hansi Flick, un equip que mira convertir-se en una nova dinastia del futbol i que ens ha regalat aquest moment màgic que estem gaudint. Una lliga guanyada a la cara del Madrid per primer cop a la història. És la primera de moltes del Keti Jugues Barça. Són molts anys plens de fans, són molts anys plens de lligues, són molts anys, camí dels 50 ja, de títols cantats, explicats i celebrats a Ser Catalunya amb tots vosaltres. Culer, celebra-ho com pertoca, agafa les crispetes, viu-la com cal, abraça't als teus estimats, embogeix com tu mereixes, crida amb mi, gaudeix, perquè aquesta lliga és històrica, i el Barça torna a ser quan llencen a l'aire a Hansi Flick al cel de Barcelona. El Barça torna a ser que campió de Lliga.
8: Hem arribat al final del partit amb CaixaBank i Quadis llançar quan just podem escoltar Pedri a Movistar Plus.
10: Lo queríamos hacer por él, por todo lo que nos ha dado y por la pérdida que ha tenido hoy. Creo que bueno, va a dedicar al cielo también un poco para su padre, así que todo va por él.
11: Ha sido rápido por la bandera de Canarias, ¿no? El ritual que nos falte.
10: Sí, siempre me acuerdo de mis islas. Estoy muy orgulloso de ser canario, el cariño que me dan y la manera nuestra de vivir es única.
11: Bueno, no te quiero robar estos momentos. Porque son recuerdos, son momentos históricos bonitos y Pedri es uno de los capitales.
8: Amb els seus companys, o sigui que nosaltres d'aquí a un minutet tornarem per celebrar-ho amb la taverna.
12: Què t'hi jugues, Barça? Amb Albert Bermúdez i Santi Ovalle.
13: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
14: Quan venen els teus amics d'altres països i vols presumir del millor d'aquí, porta'ls al Glop, amb les seves estovalles de quadrets de tota la vida i el sabor de fa 47 anys. Fliparan. I tu diràs, sí, cuina catalana. Som així. El Glop. A Gràcia, l'Eixample i el Glop.com.
15: La teva mare, sí.